Seguim a Nits de Ràdio i ho fem amb Pablo Mérida i ara sí, ja arriben les estrenes d'aquesta setmana. Què ens podem trobar, Pablo?

0: tu.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sabeu que aquí al programa, sobretot en el tram despertador, intentem tots els dies doncs, recollir allò que és el Dia Internacional de no sé què, i ho anem comentant una mica. Hi ha coses que diem, escolta, això potser no li caldria ni tenir un dia, i en canvi n'hi ha d'altres que hauria de ser un dia setmanal. Saps com allò que et vas ficant a l'agenda, que això ho recordem cada setmana? Doncs no sé si cada dia, però potser cada setmana estaria bé recordar certes coses que són molt importants avui en dia. I és que si tenim aquest goig i aquesta responsabilitat de ser pares, tiets, avis, familiars, no? Sabem que l'educació és complicada, i s'ha de fer d'una forma molt treballada i des de ben petits per aconseguir aquesta confiança. I és que hi ha molts reptes. Sempre ha sigut difícil ser jove, però avui en dia hi ha molts més reptes quan tenen a veure amb internet i sobretot amb l'educació sexual, amb com entenen què és la sexualitat. Hi ha professionals que porten molt de temps ja defensant el com hem de fer-los-hi entendre, fer-los-hi veure què és el que és sa i què és el que és pervers absolutament sobre la sexualitat, i en aquest cas torna a publicar un llibre, publica un nou llibre, i per tant, vamos, aquí estem, som fans totals de l'Anna Flotats. Anna, benvinguda un cop més al Nits de Ràdio.
1: Moltes gràcies. Poder estar un altre cop al vostre programa és un plaer, la veritat.
0: En aquest cas, ja està molt ben trobat, no només el títol, sinó que a més m'encanta la imatge de la portada, perquè es diu Golosines virtuales. Diu, ¿por qué enganchan a nuestros hijos y por qué el sexo en internet es ya un desafío generacional? I és que dins d'aquest embolcall d'una cosa que pot arribar a semblar quasi innocent, com podria ser doncs això, una golosina, no un caramel, però endollat el que seria l'internet, deixa de tenir, o millor dit, es multiplica molt més, no?, els riscs que teníem fa una, dues, tres generacions, oi que sí?
1: Totalment, totalment. La veritat és que el títol ve d'un element, d'una eina que utilitzo quan vaig a fer tallers a les aules, d'acord? Realment aquest concepte de golosines virtuals o llaminadures virtuals, sí, l'utilitzo per crear una analogia, no? Perquè mentalment doncs, els menors facin una relació abstracta entre el que seria doncs, tenir una dieta alimentària equilibrada i saludable, no? La importància de cuidar la nostra alimentació per cuidar el nostre cos, amb el fet doncs, de tenir també una dieta digital equilibrada i saludable.
0: Fantàstic.
1: I això, treballar-ho ja des de ben petitons i petitones. I aquest llibre l'he fet amb la intenció doncs, de que sigui una eina interessant per famílies i docents, perquè des de que tenen 3 anyets ja i que en el fons els estàs educant amb l'alimentació, posant un plat a taula que de vegades no els hi agrada gaire, no? Perquè potser són unes bledes i no els hi entren. Sí. Però els hi dius, menja una micona. Doncs igualment doncs, és interessant educar amb els productes audiovisuals i tot aquest món digital, no? De que a poc els ensenyem què els hi és bo, què pot ser una eina útil, si no en el present, en el futur per a ells i elles, i què no els hi és beneficiós. I en aquí, doncs, al llarg del llibre, doncs, parlem dels diferents tipus de golosines virtuals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I que n'hi ha algunes que són perilloses perquè són molt enganxifoses, no?
0: Totalment. Totalment. I que tenen aquest component, com tots els components que tenen l'addicció, no? És a dir, que, i més amb aquest símil amb el que seria la xutxa, no? La golosina, la llaminadura, no? Que és una cosa que aparentment, doncs, escolta, no? Pues mira, quin mal et pot fer, no? Una darrere l'altra et pot anar canviant l'imaginari. L'Anna ho centra, tota aquesta explicació, tot aquest assaig que ha fet en aquest llibre, basat en el que veu en consulta, en el que parla doncs, amb altres professionals, ho ha basat en 4 aventures, però m'interessa molt, perquè ja quan el començava a mirar ja dic, és que ho veia claríssim que començaria així l'Anna, perquè abans de les aventures, el primer de tot, com vulguem dir, a veure, comencem per aquí, perquè si no llegim això, les altres 4 aventures no cal ni que les mirem, que és la comunicació en el nucli familiar. És que és així, és que això no es pot dir, ah mira, llegirem aquest llibre i ja està. No, hem d'haver treballat ja prèviament, o començar a fer-ho, más vale tarde que nunca, que diu el clàssic, perquè llavors tindrem la base per entendre tot el que ens expliques, eh que sí?
1: Clar. Moltes famílies estan molt preocupades. És que no sé quan començar a parlar de sexualitat. Jo sempre els dic, la comunicació familiar és la clau d'inici. I a partir d'aquí, tot és camí, se't va aplanant el camí. Si tu tens una bona base de comunicació, de vincle amb els teus fills i filles, això ja et facilita moltes coses. I en aquest aspecte és molt important, jo he considerat abans de començar aquestes aventures, no, al
0: Sí.
1: llarg del llibre, donar aquest espai a la comunicació familiar, perquè no ens hem de centrar només en el que seria, doncs, aquest interès d'explicar què és la sexualitat, sinó també centrar-nos en la importància d'acompanyar els nostres infants en totes aquelles facetes, no, que per ells són importants i que de vegades nosaltres com a adults, doncs, no, potser no els hi donem tanta importància, no? I que aquesta base és indispensable. Igual que amb tota la part digital, de ser bons guies digitals i ser coherents amb el nostre exemple,
0: És que aquí...
1: d'acord? Això és molt important i està en el llibre també molt remarcat.
0: Això és clau perquè, a més, enllaçant precisament amb aquesta primera aventura, amb aquest primer element, no, que seria clau, que doncs és la influència del joc físic i virtual en la sexualitat, té molt a veure amb el que hi ha un concepte que aquí es parla molt, el programa parla molt a la secció de tecnologia, que és la gamificació, no? Hem gamificat tot, tot és puntuació, tot són punts, no? Tot són likes, tot són acumular premis, no? I fins i tot hi ha aquesta mala praxis, no, d'acumular match, no, en el Tinder, d'acumular relacions, de que sembla que més sigui més com més puntuació. Tot això fa que també si els adults tenen comportaments en aquesta línia, clar, a casa ja s'està veient també aquesta gamificació, aquesta puntuació, aquesta aventura, no, com a tal.
1: Sí, nosaltres, jo sempre ho dic, jo vaig a fer tallers i són tallers puntuals, però el treball de veritat s'ha de fer a casa.
0: Sí.
1: I com a adults hem de fer, i això ho dic en el llibre, hem de fer una autocrítica, no?, per ser millors guies digitals i un millor exemple. I a partir d'aquí serà molt més fàcil acompanyar els nostres menors d'edat, perquè el que no pot ser és que nosaltres, doncs, no deixem els nostres menors d'edat, doncs, de tenir una sèrie, doncs, de xarxes socials determinades, doncs, perquè no perdin el temps, no, amb un oci virtual que tampoc els aporta res i és mega addictiu, no? És una llaminadura que jo dic, doncs, molt enganxosa, no?
0: Sí.
1: Virtual molt enganxosa, i que en canvi nosaltres perdem hores i hores mirant la vida i la intimitat d'altres persones sense cap més altre objectiu que aquest, d'acord? Aquí hem de fer una reflexió i ens hem de sacrificar com a adults i dir, mira, jo aquesta xarxa social no l'utilitzo professionalment, sinó que simplement ho faig, doncs, per perdre el temps, d'acord?
0: Sí.
1: I doncs la tancaré per tu i em sacrifico per tu per donar-te un bon exemple, d'acord? I això és molt important, ser coherents amb la nostra actitud i les nostres accions. Això és molt important. I en tot aquest món virtual, no és anar en contra d'aquest món virtual, sinó acompanyar-los a que tinguin una bona relació, a poc a poc, la relació que estableixin amb aquest món virtual sigui saludable i equilibrada,
0: Clar.
1: perquè no podem desvincular de la nostra realitat familiar i hem de buscar aquest equilibri.
0: Clar, quan es parla, per exemple, i aquí en el programa hem comentat algun cop, Anna, el tema de quan va sortir el Pedro Sánchez, no? I tot això, diu, però de ahora los menores de no sé cuántos años, bueno, tot això molt bé, no poden accedir a les redes socials, i jo pensava, dic, sí, però com vegin els pares que estan tot el dia enganxats, diuen, escolta, i per què jo no puc si no deixes d'estar mirant els altres, no? I crec que això seria un exercici que és tan bo pel jovent com també pels adults. Jo crec que
1: Clar.
0: hi ha molt adult amb un adolescent al cap o a d'altres llocs del cos, ja m'entens. Vull dir que al final, clar, és que al final passa això. Hi ha molta, no tothom, però molta de la gent que s'ha separat, els veus que estan tenint una segona adolescència. I amb això jo crec que també s'haurien de llegir aquest llibre, saps què vull dir, Anna? Perquè hi ha molta gent que vol viure també amb certes edats el que no ha viscut en d'altres moments, i ara és un món molt complicat, per tot el que dèiem d'aquesta connexió al que és a l'internet, eh que sí?
1: Sí, perquè en el fons, si som pares i mares que estem preocupats, pues, amb l'educació sexual, avui en dia no podem desvincular aquesta educació sexual del món digital.
0: Que hi
1: I per
0: és.
1: tant, és primordial és un pilar dins de la sexualitat, educar amb un bon ús d'aquestes noves tecnologies. I així també estem educant en consentiment, en intimitat. Per exemple, en el llibre parlo molt de pilars, no? I l'autoestima és un pilar. Però aquesta autoestima es pot estar molt en perill en aquest món digital perquè fàcilment podem perdre el control de la nostra intimitat.
0: Totalment.
1: I això... doncs pot acabar afectant molt a la nostra autoestima. I tot això és sexualitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I en aquest sentit, les famílies hem de ser molt conscients que és un repte familiar i ens hem d'agafar positivament, eh? I com a nucli familiar, dir-los als nostres fills i filles, mira, és nou per tu, és nou per mi, però ho descobrirem junts i juntes. No és anar en contra de les pantalles, és aprendre a treure el millor de totes aquestes noves tecnologies, que siguin eines molt potents per a nosaltres, per ser millors persones, però que no ens esclavitzin i no ens controlin, no? La nostra vida, la nostra intimitat. I aquí està la clau de tot.
0: Hi ha un tema capdalt que també toques en el llibre, i és el fet de tot allò que ens pot ser nociu, com tot, pot ser molt saludable o pot ser nociu, no? Depenent de quins productes, depenent doncs, de què consumim, no? En tots els aspectes. I la pornografia, per exemple, és un dels casos. Clar, quan una... Per exemple, anem a dir, no està prohibida la venda, per exemple, d'alcohol a tothom, només als majors de 18 anys, per exemple, no? Però no es facilita que qualsevol ho pugui comprar. És a dir, es posen les dificultats. Clar, els que ja tenim una edat, nosaltres abans no vam veure coses de sexualitat, bueno, ja pràcticament jo ja tenia edat de ser avi, vull dir, perquè no accedies a aquests. Avui en dia és que només cal obrir el navegador d'internet que ja et podràs accedir al que vulguis. No hi ha controls de cap tipus, que és cert que és molt difícil posar portes al camp, allò que es diu, d'acord, sí. Però el que és evident, i al final és el que ens hem de quedar, és que és hiperfàcil, per tant, no és allò de dir, bueno, és que això igual no se n'entera, o igual no li arriba, no, és que està allà, és tan fàcil que... Clar, ha de ser difícil de com es podria legislar, perquè, per exemple, deies en el llibre parles de que no podem esperar, dius, un món o un entorn virtual segur pels menors. No, és que no podem esperar que algú posi una llei o que posi un candau, no?
1: Clar, clar. Aquí una mica, com a pares i mares, hem d'agafar les riendes que dic de la situació i dir, no em puc estar esperant a que millorin pues, els famosos controls parentals, a que millorin la legislació. Haig de ser jo el que tingui el timó de la situació. Aviam, en la mesura que podem, òbviament, no? Però és en aquest moment en què tu agafes les riendes de la situació que... adquireixes doncs, aquesta figura doncs, de ser guia digital del teu fill o filla, no? I en aquest moment doncs, no és el fet de posar més controls parentals, sinó estar acompanyant el teu menor en les seves inquietuds, en saber posar límits, perquè han de saber esperar, val? No tot ho pots tenir quan tu desitges, d'acord? No pots potser jugar aquell videojoc que tota la teva classe juga. Per què? Pues perquè no et convé.
0: Correcte.
1: I punto.
0: Correcte.
1: Saps? I ja està. No, és una llaminadura virtual perillosa, fill meu.
0: Sí.
1: Saps? Busquem una altra, d'acord? Saber posar límits, d'acord?

0: Això és súper important. I a partir d'aquí també doncs, anar-los educant i una mica per fer prevenció no? doncs, d'aquests entorns que són més perillosos i que són addictius, com pot ser la pornografia. I és aquest acompanyament el que els hi donarà protecció, seguretat, quan siguin més grans, per poder navegar tranquil·lament en aquests entorns virtuals.
1: Un dels factors claus de la pornografia, perquè a vegades ho comparem entenent que no és el mateix, però per exemple quan es parla dels videojocs, no? És a dir, algú que juga videojocs violents serà més violent en la vida real, i hi ha aquí hi ha estudis que defensen tot el contrari, sinó que treus l'adrenalina però que saps que no ho faràs a la vida real, possiblement perquè hi ha una disjuntiva, una separació més gran entre el videojoc i la vida real. Però possiblement en la pornografia no succeeix exactament així, no? I això fa que hi hagin certs rols, fins i tot de noies, que entenen que han d'agafar el rol dels personatges. I dic personatges perquè no és real, no? I això és el que és perillós, no?
0: Sí, sí. I també en aquest aspecte, el fet de jugar a videojocs violents i dedicar-te a passar hores i hores i hores i hores a jugar a videojocs dolents, també acaba fent que la teva empatia, d'acord, doncs acabi minvant. O sigui, sí. Arriba un moment en què tu acabes naturalitzant doncs, una sèrie d'actituds, accions, que no hauries de naturalitzar. I igual que passa amb la pornografia, doncs també doncs, allà hi ha un grau de violència molt gran
1: sí, sí.
0: I que tu, d'anar-ho visualitzant, el teu cervell ho acaba naturalitzant. I acabes inclús desitjant realitzar aquelles accions.
1: Sí, sí,
0: per
1: sí,
0: què?
1: Sí.
0: Doncs perquè el teu cervell doncs ja ho troba com una cosa inclús bona, val? Perquè moltes vegades està relacionat doncs, amb la masturbació de la persona.
1: Clar,
0: i
1: clar.
0: Trobem persones que acaben sent addictes, esclaves, a aquesta masturbació vinculada a la visualització de productes pornogràfics. Realment, la indústria pornogràfica sap que la gent jove, la població adolescent, és la població que fàcilment és més manejable,
1: aquí
0: que
1: està.
0: Poden ser, exacte, perquè tenen un imaginari sexual que és, podríem dir, com un lienzo en blanco,
1: totalment.
0: D'acord?
1: Totalment,
0: moldejable. I clar,
1: exacte,
0: totalment moldejable als seus productes,
1: sí, sí,
0: perquè...
1: Sí, sí.
0: I això és realment perillós.
1: Sí, aquí en el llibre tu parles de que això ho relaciones amb que l'adolescent, el jove, és el més propens a caure en aquesta addicció perquè és menys probable o està menys capacitat per l'autocontrol, per exemple, no? Pel fet de dir, escolta, un adult dirà, no, escolta, fins aquí, no, escolta, que potser m'estic enganxant això o l'altre, tal, no sé què, no? Mentre que el d'això, clar que és una amalgama, és una explosió de sensacions, l'adolescència, doncs vinga, dame mà d'esto que m'ho passo
0: clar.
1: Bomba, no? Clar, és molt més difícil.
0: Clar, clar, clar. O sigui, aquí hi ha l'autocontrol, la falta d'autocontrol propi de l'edat.
1: Sí, sí, sí,
0: I clar, en aquest sentit, també tenen, no tenen a nivell mental, pues, el risc també els atrau molt més, no? Aquesta novetat
1: sí.
0: Doncs, sexual, tenen la curiositat pròpia de l'edat doncs, per descobrir què és la sexualitat. O sigui, són molts factors que influeixen en que siguin persones doncs, bueno, que tinguin un risc superior. Tot i així, hi ha molta població adulta pues, que està enganxada
1: que
0: també.
1: Sí, que sí.
0: I que, però clar, fa vergonya dir això. D'acord? Una persona que és addicta o que té un consum problemàtic, que és el més freqüent, un consum problemàtic de pornografia,
1: correcte.
0: Doncs potser no li dona importància, no? O potser es té aquest problema i li fa por, li fa vergonya d'explicar-ho.
1: Allò de cuando quiera lo dejo, no? Cuando quiera lo dejo.
0: Clar,
1: eh?
0: I en aquí s'ha de demanar ajuda.
1: Sí,
0: hem de treure'ns
1: sí, sí.
0: aquesta vergonya,
1: sí.
0: no? O aquest sentiment de culpabilitat i anar a buscar sí. ajuda perquè hi ha solució.
1: Sí, sí, sí. A mi m'ha fascinat un concepte que treus en el llibre, a part que el llibre de golosines virtuals jo que col·lecciono els Tria la teva aventura, que eren uns llibrets que
0: sí.
1: anaves triant això i els col·lecciono perquè em va encantar quan jo era jovenet. Doncs clar, veure que dius, passa la pàgina no sé què, a mi ja dic, és que ara me l'hauré de llegir tres cops perquè vull triar l'altre camí, que això va molt bé. Però hi ha un concepte que m'ha deixat totalment esfereït perquè no el coneixia i té a veure doncs, amb per què, amb un dels elements de per què l'efecto Coolidge, que és això de que sempre hi ha alguna variant, alguna novetat, alguna nova, diguem-ne tendència en la pornografia que fa que sempre sigui innovador, i lo innovador és el que et crida l'atenció, no? Per tant, és com un enganxe infinit, no? El que pot provocar.
0: Clar, clar, clar. O sigui, això és, en el llibre parlo d'aquest efecte enganxifós d'algunes llaminadures virtuals que les fan perilloses, no? Uh-huh. I són aquest, inclús l'anticipació de la recompensa, no? Uh-huh. Perquè estem pensant, estem parlant doncs d'estímuls, no?, que et provoquen una recompensa immediata.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: tu, el
1: sí.
0: teu cervell es va acostumant i tu ja anticipes aquesta recompensa.
1: Clar.
0: I a més hi ha un reforç intermitent i hi ha recompenses variables, no? I aquests efectes Coolidge, aquest efecte innovador, no? Tot això fa que siguin llaminadures altament enganxifoses.
1: Mm-hmm.
0: I, a més, estan vinculades doncs, amb la teva pròpia sexualitat, doncs encara ho fa més potent, no? Mm-hmm. Aquest efecte enganxifós, en el cas de la pornografia.
1: Que té el paral·lelisme, Anna, amb el que van desenvolupar a la Universitat de Stanford sobre les xarxes socials, de conèixer per l'algoritme allò de la recompensa que no sempre és encertada, no? És a dir, que vés a saber si aquest vídeo és el que m'agradarà, vés a saber si aquesta persona és la que aquesta fotografia m'agradarà, funciona igual, no? Doncs aquesta recompensa intermitent, no? Que fa que,
0: sí, sí, sí.
1: que la gent s'hi enganxi més, no?
0: Clar, clar, clar, totalment. I clar, el tema és que tot això està vinculat doncs, amb el nostre circuit de recompensa, no? Amb el que dèiem de l'alliberació de dopamina,
1: sí.
0: també en una altra entrevista que vam parlar amb tu. I en aquest sentit, nosaltres, aquest sistema de recompensa, nosaltres és el nostre sistema motivacional.
1: Clar,
0: és a dir, l'hem d'entrenar des de petits i petites per aprendre doncs, a saber esperar, esforçar-nos
1: sí,
0: no? per
1: sí.
0: Aconseguir objectius a llarg plaç.
1: Exactament.
0: Val? I aquí està la clau de tot, perquè amb tots aquests productes que són llaminadures virtuals, el que estem fent és acostumar-lo a objectius a curt plaç, amb recompenses immediates que moltes vegades no necessites ni esforç.
1: És I clar, interessantíssim.
0: I això és un gran problema. O sigui, que igual que les xutxes, tu,
1: sí.
0: un dia a la setmana, quan te'n vas al poble o a la ciutat
1: sí, sí.
0: I et compres unes quantes xutxes i te les menges amb els teus amiguets o les teves amiguetes, no passa res, no? Tu no pots estar menjant xutxes, llaminadures, els dic als nens, cada dia, i bosses i bosses i bosses,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: no
1: sí.
0: és bo per la... Doncs igual amb els productes virtuals. Hi ha productes virtuals, no?, que una micona, de tant en tant, no passa res,
1: sí, sí.
0: però no podem estar cada dia, no? I aquí hem de ser crítics i crítiques.
1: Totalment, perquè a més, si no, el que passarà és que si només mengessis xutxes, doncs ja no li trobaries el gust al menjar de veritat, no? Podríem dir-ne. Doncs aquí passa
0: exacte.
1: El mateix, no? A la sexualitat real, no? Podríem dir-ne.
0: Sí, exacte, exacte. I en aquest sentit, jo no vaig en contra de les pantalles, perquè
1: correcte.
0: Penso, sóc una defensora del cinema i penso que hi ha pel·lícules que poden ser molt, molt útils per ensenyar, parlar i treure temes sobre sexualitat importants, no? Consentiment, etc. I de vegades sempre els dic que és millor mirar-te una pel·lícula bona i llarga de 2 hores,
1: sí,
0: d'acord?
1: Sí.
0: I compartir-la amb família, fer debat sobre allò, d'acord? Però en canvi, i això no té per què ser una llaminadura virtual.
1: Correcte.
0: És una forma d'aprendre, però en canvi estar 2 hores amb algun tipus doncs, d'entorn digital, que sí que pot ser com menjar-te unes quantes bosses de llaminadures.
1: I que en aquests casos sempre pots més o menys saber on comences, però mai on acabes. I això és el que la vida sempre s'ha de vigilar, no només on comences, sinó on acabes. Molts, molts temes i moltes històries interessants aquí que podreu aprendre. Crec que és d'obligada lectura. Com ara diuen els joves, literal, que ja he vist que el llenguatge el fa servir aquí dels bros i tot això.
0: Sí,
1: vull
0: sí,
1: dir que
0: sí,
1: està bé que coneguem una mica com funciona la cosa, i l'Anna això ho investiga, ho toca de ben a prop i ens ho pot explicar amb llibres tan meravellosos com Golosines Virtuales. El trobeu a Destino. Moltíssimes gràcies, Anna, i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David. Un plaer, en sèrio.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: s'hauria de mirar només 3 cops al dia. Professionalment, eh? Però 3 cops al dia.
1: Wow.
0: No, no, no, el correu electrònic, per exemple.
1: Ah, el correu.
0: Sí, perquè és un tipus d'això que és més laboral, es contesta i no pots estar constantment pendent, perquè tu has de determinar la jerarquia d'importància del que se t'ha comunicat per correu electrònic. En el problema és que les altres, diguem-ne, formes de comunicació són constants, i llavors, clar, una cosa que en qualsevol moment pot arribar, doncs clar, a més gent coneguis, més missatges et poden arribar. I clar, això no beneficia a la productivitat en hores, evidentment, de feina, i et distreu del teu moment de desconnexió o d'oci, no, diguem-ne.
1: Sí. Tal qual.
0: Vull dir que és complicat.
1: Y yo lo entiendo, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora que he ido, últimamente he ido un par de veces con chavales y chavalas al cine, a ver, una película, ¿no? En inglés, subtitulada.
0: Sí, sí.
1: El nivel de atención es...
0: baixa, ¿eh?
1: Uf. O sea, creo que es hasta cierto punto a veces... Yo, ¿por qué no sé yo tirar la toalla? Porque dices, no es viable.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No es viable. Y lo he llegado a pensar, ¿eh? O sea, no tiro la toalla. Pero es un reto, es un reto. Y fíjate que al final, que lo que está pasando ahora también con las plataformas de streaming, ¿no? Que ahora casi todos los las versiones de tener el producto, es decir, no me va a salir. Que ahora la más barata es con publicidad.
0: Sí, sí, sí.
1: La contratación que tienes del servicio.
0: El plan d'això.
1: El plan, gràcies. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya te invita, como te sale la publicidad, tú estás viendo la película y te golpea un minuto, 20 segundos de publicidad. Pues ahí es... Parece que esté hecho como hasta adrede, porque eso te permite el momento para comentar con la persona con quien estés viendo algo. Ah, pues esto tal, o va a pasar esto, o tal, o para coger el mòbil.
0: Clar, però és que fixa't que abans no estem tan lluny, estem a 3 dècades, possiblement, que fos el contrari. És a dir, fins i tot quan estava fent la pausa estaven tan captivats pel que passava a la televisió que fins i tot quan feien la pausa els anuncis els vèiem amb il·lusió o amb ganes.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Clar, això és el que ha canviat totalment en 3 dècades, no? Perquè sabies que no hi havia res, pràcticament, d'una trucada d'urgència que en aquell moment et distreies, perquè a més la gent ja no trucava per telèfon a partir de certa hora.
1: Además, sí, sí.
0: Clar, per tant vol dir que no podia haver res que alterés la teva concentració en allò que estaves fent. Tret d'alguna trucada que quasi preferies que no passés, perquè si en aquelles hores hi havia una trucada és que era una cosa greu. Per tant, ens ha canviat l'estat d'alerta, que es diu, no?
1: Y fíjate que aquello le llamamos la caja tonta.
0: Sí, bueno, clar.
1: Però esta caja tonta...
0: Era menys tonta que la d'ara, eh? Ens demanava menys carinyo, menys atenció.
1: Ahí está, es que yo ahora... Fíjate que me ha venido el recuerdo de te ponías delante y es que te relajabas.
0: Sí, sí, sí, sí. Estic d'acord.
1: Que tenías una película de miedo. Però... te quedabas ahí tan pancho de esas que incluso me hace pensar cuánto hace que no me quedo dormido porque me caigo dormido.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: De que estoy ahí, pues estoy sentado, estoy sí, y de sí, golpe sí. Caigo rendido y me duermo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No, porque hay tanto input sí, que sí, tengo sí, que sí. Decidir yo cuándo me voy a dormir.
0: Sí, sí, sí, sí, totalmente. Totalmente.
1: Antes era como, bueno, pues si me quedo dormido me quedo dormido.
0: Sí, sí, sí.
1: Y ahora no, ahora es como tienes que estar ahí.
0: Sí, sí, sí.
1: Y de golpe decir, wow, es que voy a dormir solo 6 horas, tendré que irme a dormir ya.
0: Sí, sí, sí. Sí. És molt interessant i dona per molta reflexió de com hem canviat, eh? I de com la manera que tenim de viure i de veure les coses doncs està totalment alterada per això que diem, no? Per les nostres... Diguem, perquè estem constantment pendents, encara que fins i tot no... toquem la pantalla, estem constantment pendents de que ens pugui arribar qualsevol tipus de missatge i que com que no podràs saber de què és, si és un WhatsApp, si és una publicació d'Instagram, si és un el que sigui, un email, doncs clar, obres i ja quan obres pues, les 3 notificacions de cada cosa, es parla molt de treure's les notificacions, Però aquest pot ser un punt, però després hi ha el mode actiu d'obrir l'aplicació cada X temps o tenir-les obertes totes.

0: i ja quan obres el d'això ja revises una mica de totes, no?
1: Ahí está.
0: Vull dir que, en fi, és complexa, és complicat i potser d'això també n'haurem d'acabar fent teràpia en algun moment
1: Vaya.
0: perquè, bueno, de lo nociu que pot ser. En fi, fem una petita pausa i ara ja anem amb el món gamer, el món videojueguil, que a més aquest cap de setmana és de... hi ha un evento claríssim. Així que de seguida tornem amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Dani Martín, Corso 89, ara ja amb el món dels videojocs, de l'entreteniment, però també d'una activitat que hi ha aquest cap de setmana, que és un clàssic totalment ja.
1: Vaya que sí, ja és la, o sea, ja, la edició ja és la a ver,
0: mare
1: la
0: meva.
1: Número 44.
0: La 44ª edició, la 44.
1: La 44, sí. Edició del Còmic Barcelona, el Salón Internacional del Còmic de Barcelona. És este fin de setmana y bueno, evidentemente de a todo lo que nos tienen acostumbrados desde

0: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: I és que Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns, aquell encàrrec com va anar?
2: No sé, li vas donar voltes i Cero és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment Cero, que és el Big Bang, on no n'hi havia res. Cero, cero de ràdio. O sea, és com, uau. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de cero, no?
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
3: El Mundial lo va a ser desde luego estas fitas, 12 fitas de Shakira en Madrid. Con su sonido un poquito acabamos y finalizamos esta nueva hora de La Rosa de los Vientos.

0: alerta y han intensificado la vigilancia para detectar posibles contagios. Además, se ha restringido parcialmente uno de los pasos fronterizos más transitados, mientras Estados Unidos trabaja en la evacuación de algunos de sus ciudadanos afectados en un contexto de creciente preocupación por la expansión del virus en una región con graves dificultades de acceso y seguridad.
1: Y de vuelta a España, los médicos de todo el país están llamados este lunes a una nueva jornada de huelga, sería la cuarta en lo que va de año, ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.
0: El conflicto sigue estancado y los sindicatos reclaman la intervención directa del presidente del Gobierno para desbloquear la situación. Desde Sanidad, en cambio, acusan a los convocantes de alargar el conflicto por motivos ajenos a la mejora de condiciones laborales.
1: Y bueno, mientras tanto, en Santander, la noche, esta madrugada, es de celebración. Celebra el ascenso a primera de su equipo, el Real Racing Club de Santander. Un autobús con la plantilla recorrido las principales calles de la capital cántabra este domingo por la tarde. Y la fiesta se ha extendido por toda la ciudad y en los campos de Sport del Sardinero. Así llegamos al final de este tiempo informativo. Siguen en la buena compañía de La Rosa de los Vientos.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Onda Cero Cataluña. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
4: Aquesta setmana s'està celebrant la Setmana de les Nacions Unides per la Seguretat Viària, una iniciativa que va sorgir el 2007 després que l'Assemblea General de l'ONU delegués a l'Organització Mundial de la Salut les comissions regionals de l'ONU i les comissions regionals de l'ONU la planificació i organització periòdica d'aquesta cita.
5: Unes setmanes que es celebren a nivell mundial i que tenen l'objectiu de conscienciar la població sobre els perills a la carretera i intentar reduir la sinistralitat, que segueixen en xifres molt millorables a nivell global. En aquesta setmana, l'ONU requereix als països d'arreu del món l'aplicació de mesures preventives i campanyes educatives per aconseguir aquest objectiu.
4: Doncs des de la ciutat volem posar el nostre granet de sorra en aquesta setmana de l'ONU per la seguretat viària i per això li dediquem al tema de la setmana d'avui. Per abordar en quin estat es troba la seguretat viària a casa nostra, a Catalunya, o quines mesures s'han implementat en els darrers anys, entre moltes d'altres qüestions, què millor que fer-ho que amb el director del Servei Català de Trànsit, que ens acompanya ja en aquest estudi número 1 d'Onda Cero, Ramon Lamiel, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
4: Des dels organismes impulsant iniciatives extraordinàries de conscienciació amb motiu de la Setmana Mundial de la Seguretat Viària, com afrontem aquesta setmana?
6: Bé, d'entrada fent una anàlisi, sempre hi ha una revisió de com va l'actuació que estem duent a terme a les carreteres catalanes i, per tant, quina sinistralitat tenim. En aquests moments han mort ja a les carreteres catalanes 39 persones. Això és una barbaritat, es miri com es miri. Per tant, nosaltres mai podem estar contents i sempre diem el mateix. En tot cas, podem donar notícies menys dolentes, però mai gaires bones notícies, no? Això representa, això sí, una reducció respecte al 2019, que és l'any que totes les autoritats de trànsit, tant a nivell internacional com a nivell europeu, ens marquem com a referència, representa una reducció de quasi el 30%, 30-35%, d'acord? Això què vol dir? Anem en una línia de descens de la sinistralitat. Quan dic sinistralitat vull dir víctimes mortals en aquest cas. Per tant, això ens fa pensar que el que estem fent, tot i que està subjecte a revisió, anem en la direcció correcta, no? I per tant avala en certa manera el que estem duent a terme. Ara bé, hem tingut un cap de setmana, aquest cap de setmana passat, on han mort 4 persones, amb circumstàncies diferents, això sí, però 4 persones. Això vol dir que mai podem abaixar la guàrdia i, de fet, ara, després d'aquí, nosaltres tenim sempre, setmanalment, una reunió amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit per revisar el que estem fent i veure què més podem aportar per reconduir sinistralitat que ens hagi aparegut de manera recent, no? I per tant analitzarem tots els accidents del cap de setmana passat. I hi ha una cosa que sí que ens agradaria comentar i sempre diem, és si hi ha algun tipus de patró, no? Tothom busca si hi ha algun tipus de patró en aquesta sinistralitat. Bé, tenim un vehicle

0: que ens ha aparegut en sinistralitat, que hi és sempre, però que aquests primers mesos està ocupant les xifres més tràgiques, que és la moto. Per tant, haurem de prestar més atenció a la moto. Haurem de llançar novament la campanya de motos, haurem de continuar aquests controls premot de prevenció de motos i haurem d'intensificar la formació que fem a motoristes.
1: Ramon, quines són avui les principals causes de sinistralitat, d'accidents greus o mortals? No sé si hi ha algun perfil de conductor o col·lectiu que segueixi sent molt, molt vulnerable. Ens parlaves de les motos, evidentment.
0: Efectivament, hi ha un vehicle que tràgicament destaca, que és la moto, per la vulnerabilitat del propi vehicle, a vegades ocasionat per la pròpia motocicleta, pel motorista, i a vegades ocasionat per altres conductors que tenen una topada amb una moto i és més fràgil i per tant acaba sent un sinistre important, si no mortal, si amb ferits greus. Bé, el que estem veient és el perfil que ens interessa i que estem veient és, així com l'any passat eren joves, o apareixien aquests primers mesos de l'any més joves, en quant a víctimes mortals i ferits greus, molt marcat l'any passat, el 2025, per la nit de Carnaval, si ho recordem, que vam tenir una nit molt tràgica, tarda nit, molt tràgica. I apareixien els joves, no perquè els joves fossin els causants, però eren els que es movien més, tenien més mobilitat en aquelles franges horàries. Bé, això ens ha canviat i tornem una mica als perfils del 2024 i anys anteriors, que és públic més adult, estem parlant de franges de 45-55 i també ens apareix la de 55 a 65 anys, de persones que tenen accidents mortals, i dintre d'aquest perfil de persones ens torna a aparèixer no la matinada i nit matinada, per entendre'ns, sinó que ens apareix la tarda, i especialment caps de setmana. No sé, t'he fet un retrat, no pròpiament d'un tipus de víctima, però sí del perfil genèric que faríem, no? Seria motos, caps de setmana, operacions especials, però especialment caps de setmana, tardes, i aquesta franja més adulta, no tan jove.
2: L'objectiu és, evidentment, aquesta sinistralitat zero. Tots desitjaríem veure aquesta xifra, però no sé si és realista, si com a societat estem conscienciats per arribar a aquesta xifra de mortalitat zero a les carreteres.
0: Això és per l'any 2050. Llavors, les autoritats europees a nivell internacional, també les Nacions Unides, marca uns estàndards de reducció de sinistralitat per al 2030. I et diu, el 2030 tu has d'haver reduït a la meitat les víctimes mortals i ferits greus que tenies el 2020. El 2020 s'elimina perquè era un any pandèmic, sí, i passa al 2019. Llavors, respecte al 2019, hauríem de reduir un 50%. El nostre pla de seguretat viària va dir que s'acaba el 26, s'acaba aquest any el pla, i per tant hem de fer un de nou, va dir ens marquem el 25% de reducció. Perdó, el 20% de reducció. En aquests moments ho estem aconseguint. Estem per sobre fins i tot dels estàndards de reducció que preteníem amb aquest pla. Però estem molt lluny del 50%. I ja no cal dir dels zero víctimes del 2050. Jo sempre poso una gràfica que es veu molt clar. Molt bé, tu estàs en taxes de reducció i estàs aconseguint dominar aquesta sinistralitat, reduint-la, però quan tu veus l'objectiu que has d'arribar al 2030, que és a la meitat del que tenies el 2019, que eren 175 víctimes mortals, per tant hem d'estar quasi a 90 víctimes mortals. Bueno, cada any ens hem quedat amb l'any que menys, que va ser el 2024, amb 136 víctimes mortals. Per tant, estem molt lluny. I llavors el que hem de fer és una suma d'estratègies, que és les que contempla el pla, i dirigir-nos-hi. O sigui, dirigint-s'hi cap a aquest objectiu de reducció de la meitat amb aquesta suma d'estratègies.
1: Tot això ho complica molt, Ramon, l'ús del telèfon mòbil al volant. No sé si ara mateix, a banda del consum d'alcohol i drogues, que ara en parlarem, és el gran enemic, i no sé quines mesures s'han implantat per aconseguir que aquesta distracció doncs vagi a la baixa.
0: Donem a vegades moltes xifres, i llavors és per aclarir l'audiència tingui clar i se situï. Dels accidents totals, amb víctimes lleus, víctimes greus, víctimes mortals, en un 25% d'aquests accidents, com a causa concurrent, mai hi ha una sola causa, hi ha diferents causes, apareix la distracció, i la distracció és el mòbil. En aquests casos podem parlar clarament que és mòbil molt majoritàriament. Per tant, sí, el mòbil és una distorsió important per la seguretat.

0: seguretat viària. El que hem d'aprofitar del mòbil és, en tot cas, el que ens pot suposar d'avantatge per la seguretat viària. I aquí, si bé és una distracció, si vols després parlem de les altres causes concurrents, el que és una distracció en el conjunt d'accidents i representa el 25%, podem utilitzar el mòbil perquè sigui un avís i un avís de veu. I això és el que estem treballant. En síntesi, ve ser aquella frase tan famosa, si no pots amb ell,
1: honesta, no?
0: D'alguna manera, no? Que sigui profitosa. I llavors, una de les coses que estem treballant és un sistema d'avisos a través de la nostra app que tu puguis tenir el mòbil obert i els vagis rebent amb veu. I, per tant, utilitzar la veu del mòbil per donar-te informació viària que millori la teva seguretat viària.
2: Entenc que els altres factors són l'alcohol, les drogues, no?
0: Llavors hi ha la velocitat. La velocitat és una causa concurrent molt important. Apareix en el 20% dels accidents. Quan l'accident és més greu, la velocitat guanya pes, també. Guanya pes. Però en el conjunt d'accidents és el 20%. Ara, de manera... Deu fer 6 mesos, o que presentàvem un estudi amb l'Institut Ivàlua, li vam dir a l'Institut Ivàlua que avalua polítiques públiques, li vam dir, aquí tens els nostres 200 radars, mira si estem reduint sinistralitat amb l'estratègia de radars, i per tant el control de velocitat. I va sortir que sí, que la instal·lació dels radars al llarg dels anys han evitat 1.672 persones que tinguessin accidents i 372 o bé que quedessin ferides molt greument o haguessin mort, no? Per tant, els radars treballen bé i ens ajuden a dominar la velocitat com a causa dintre de la sinistralitat. I l'altre, evidentment, és el consum d'alcohol i drogues. Aquí, torno a repetir, hi ha una bona mala notícia. Una bona notícia és que nosaltres vam fer unes alcoholèmies aleatòries. Aleatòries vol dir qualsevol moment del dia, qualsevol vehicle, qualsevol persona, qualsevol carretera. Vam fer 12.000 controls en 2 mesos a tot Catalunya. I això vam fer un estudi que no s'havia fet des de l'any 2019 amb la Universitat de Barcelona, que se'n diu l'estudi d'alcoholèmies aleatòries. Som de les poques autoritats de trànsit que ho fem a nivell europeu, i ho fem d'aquesta manera que ho fem, som els únics. Aquestes 12.000 proves donen una mostra molt contundent del que està passant. Bé, doncs les persones que conduïen havent superat la taxa permesa, no amb taxes penals o amb taxes molt altes, sinó simplement haver superat la taxa permesa, era del 0,85%, l'aleatòria. I quan es va fer el 2019 era de l'1,25%. Per tant, estàvem contenint i rebaixant. Ara, quan tu te'n vas a segons quines franges horàries i en segons quins llocs a controlar alcoholèmies, continues sumant percentatge a l'alcoholèmia. I la que és més demolidora de xifra, i és important retenir-la sempre, quan tu analitzes què ha passat en un accident mortal, i per tant a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya fa tota una sèrie de proves toxicològiques a les persones que han patit aquests accidents mortals, et trobes que en un 40% dels accidents mortals hi apareix el consum d'alcohol, drogues, i també apareixen els psicofàrmacs, però aquest és un meló que s'ha de ser molt prudent.
2: Però mira que portem molts anys amb aquest missatge de si bebes no conduzcas, no? De quan érem molt més joves, i encara no ha calat al 100% a la població.
0: Sí, és el que deia abans, acabo de respondre, no? És una bona mala notícia. Una bona notícia és que quan tu fas aleatòriament controls trobes taxes baixes de conductors que superin el límit permès, però quan tu fas controls en franges que saps que es pot haver consumit, clar, tornes a trobar aquelles franges. Jo no diria que de sempre, perquè aquí no tenim traça de molts anys anteriors, però són més altes, no? I evidentment, l'accident mortal congrega tota una sèrie de causes concurrents que fa que sigui tan letal l'accident que acaba sent mortal, perquè moltes d'aquestes vegades s'ha consumit alcohol o drogues.
1: I a banda de tot això, Ramon, hi tenim l'actitud al volant, no? Aquí hi ha un debat que és bastant encès, on segons paris l'orella, que és el tema de la conducció pel carril del mig amb una autopista com si fos el de la dreta. Aviam, tenim aquí el director del Servei Català de Trànsit. Resolgui'ns una mica aquest dilema, perquè és que hi ha debats encesos aquí.
0: Si no has de fer un avançament en una via d'alta capacitat, és obvi que has de circular per la dreta. El que passa que

0: L'article que regula això és una mica interpretable en alguns moments, no? I el que se sol fer és, quan tu tens una autopista amb molta densitat de vehicles i tens un carril de la dreta molt ocupat per camions, és evident que hi haurà una circulació pel carril del mig important, perquè, entre altres coses, és difícil col·locar-te al carril de la dreta i has d'anar superant obstacles i, per tant, avançant cada dos per tres. Per tant, aquí seria una cosa poc clara que es fa ús del carril del mig de manera inadequada. En canvi, hi ha moments que sí, i moments del dia, i en vies d'alta capacitat que no són exactament tan denses en trànsit de vehicles pesants, és a dir, que no són l'AP7, on sí pots constatar que es fa un ús, jo diria que abusiu, si vols, no? Del carril del mig. Però jo, quan em pregunten pel carril del mig, sempre faig una consideració. A nosaltres ens preocupa molt el carril de l'esquerra. Quan analitzem i observem i seguim els retorns de cap de setmana, totes les operacions de retorn, sigui un cap de setmana que sigui, no? I ara ja comença permanentment a ser períodes importants de retorn als caps de setmana, especialment aquesta distribució litoral de l'AP7, els que retornen tant del nord com del sud, veus una sobreocupació del carril de l'esquerra i veus una falta de respecte de les distàncies de seguretat.
1: Totalment.
0: No es respecten. I els incidents, perquè a vegades no són ni accidents, aquella petita topada que t'atura el carril de l'esquerra, que després provoca aturades de la resta de carrils i que t'acaba generant una congestió, això és permanent a l'esquerra, no passa al mig. I al contrari, veus la desocupació del carril del mig i del carril de la dreta, que dius, si tinguéssim alguna manera eficient de redistribuir trànsit, això seria una solució bastant interessant, perquè veus la sobreocupació del de l'esquerra i no ens n'adonem. És com una mena de conducta apresa, que és, tens la sensació d'estar en una congestió o en una densitat molt elevada que pot provocar congestió, i tu automàticament penses que anant a l'esquerra evitaràs aquella congestió, no? Evitaràs aquella densitat.
2: Clar.
0: I no.
2: I acaba sent com Gran Bretanya una mica, no? Que circula per l'esquerra i...
0: I per la dreta es va més bé.
2: Exacte.
1: Sí. Estem parlant de cotxes, de motos, parlem dels patinets elèctrics, que també és un col·lectiu força vulnerable. Com s'està gestionant la incidència entre aquest col·lectiu?
0: Bé, de les dades que tenim nosaltres, això és molt més àmbit urbà, perquè en àmbit interurbà no es pot circular amb patinet elèctric, i també hi ha hagut sancions per circular en aquest àmbit periurbà, moltes vegades, que són vies que no són urbanes, i a vegades algunes d'elles vies d'alta capacitat, quan hem trobat alguna persona que circula, se'l sanciona, perquè, i sobretot se li recrimina aquesta actitud tan perillosa per ell, no? Per aquesta persona. I en àmbit urbà, nosaltres hem ajudat els ajuntaments des de l'inici, que apareix el fenomen del patinet, fent el que en dèiem l'ordenança d'ordenances. El qui no tenia ordenances els vam ajudar donant una ordenança tipus, però també donant-los criteris per regular aquest vehicle. Ja estaven en aquest articulat d'ordenança, però hi havia punts que no estaven regulats encara per llei en aquell moment, que nosaltres els dèiem, doncs mira, jo t'aconsello que tinguin assegurança, jo t'aconsello que portin cas, jo t'aconsello que has de demanar que tingui en casa, no? L'edat, no? Que sigui una edat, i nosaltres marcàvem una edat homogènia dels 16 anys, no? Perquè hi havia ajuntaments que tenien 14, alguns que tenien 18, un 17, hi havia una casuística molt diversa, i això vam ajudar forces ajuntaments. Ara el que hem fet és, donat que hi va haver aquesta modificació que va entrar en vigor de l'obligació ja d'assegurança i d'estar registrat, és ajudar les policies locals especialment a poder sancionar aquestes conductes, especialment les de documentals, no? Quan ens toca cobrar a nosaltres com a Servei Català de Trànsit, no? I aquí hem acordat amb les policies locals doncs algunes estratègies per controlar, que ja existien, però que ara les hem encara més consensuat, no? Però nosaltres marquem unes directrius que tant competen a Mossos com competen a policies locals a principi d'any, ho fem amb ells, amb les policies, i marquem una sèrie de campanyes al llarg de l'any. Bueno, doncs també ja recollíem campanyes de vehicle de mobilitat personal, ara amb més intensitat, seran aquestes campanyes pels àmbits més

0: urbans, no periurbans ni interurbans. I l'última cosa és, el que sí que puc dir és que teníem un problema amb el registre de vehicles, no és fàcil la connexió ni per nosaltres ni per les policies locals amb el registre de patinets, eh? I el que estem és treballant amb la Direcció General de Tràfico perquè això sigui àgil i sigui fàcil.
1: El cert, Ramon, és que tant institucions com administració, com organismes com el Servei Català de Trànsit, hi teniu molt a dir, i en alguna ocasió t'hem sentit dir que la xarxa de carreteres de Catalunya és millorable i que segurament amb una reconfiguració la seguretat viària doncs, milloraria. Com s'hauria de fer aquesta reconfiguració? Perquè fàcil no és.
0: Bé, ara estem analitzant el que en diem 6 corredors de mobilitat. Si estem parlant de l'àmbit de la regió metropolitana i de l'àmbit més vinculat a Barcelona, d'acord? Estem treballant 6 corredors. Ja havíem treballat en el pla 6 grans eixos d'actuació a on millorar seguretat, en dèiem els 6 eixos de país per la seguretat viària, no? Però ara estem treballant 6 corredors. Hi ha el corredor del sud, que és la C31, C32, que entra pel que seria Viladecans, que

0: 33 i el corredor del Maresme, que seria la C31, C32, i llavors en diem els corredors perimetrals, que serien la B10 i la B20. Aquí el que estem mirant primer de tot és quins problemes tenen aquestes vies, quins problemes tenen, no? I analitzem la circulació, no? És quants vehicles quilòmetre que se'n diu tenen. Per exemple, per posar un cas, l'AP7 té 8.000 milions de vehicles quilòmetre, 8.000 milions de quilòmetres recorreguts. Això és un càlcul que es fa de trànsit, d'acord? La segona via que ve darrere és l'A2, que en té 4.000 milions. I després ja venen totes les altres que estan per sota de 2.000 milions. Per tant, això ja en marca unes prioritats on actuar dintre d'aquests corredors, d'acord? I això va molt vinculat, com molt bé comentaves, a la seguretat viària, perquè també tenim detectat aquells punts on no només es presenten problemes, sinó que aquests problemes són accidents. I, per exemple, el corredor perimetral, que seria B10, B20, tenim 4 punts identificats. Això, amb aquest corredor perimetral, amb els altres corredors que he mencionat, ens ajuda a preparar 3 tipus d'actuacions. Una és, en aquests punts on se t'acumula la sinistralitat, has d'actuar, has de fer algun tipus de control. La nostra consellera ja va comunicar en seu parlamentària que utilitzaríem drons, no? Aquí tenim previst fer algunes proves amb drons, ja sigui l'autopista P7, ja sigui en aquest corredor perimetral, B10, B20, d'aquests punts on s'acumula sinistralitat. L'altre és què passa amb la velocitat en aquests punts. Veient si la velocitat pot millorar el nivell de trànsit, el nivell de servei que se'n diu, tu a lo millor rebaixes velocitats, els fas anar a una velocitat que puguis conduir tot aquell flux de trànsit sense que hi hagin aturades. L'altra cosa que s'analitza és totes les interseccions i entrades i sortides que tenen aquestes vies, de tots aquests passadissos que he dit, no? Per exemple, si parlem del corredor perimetral B10, B20, on se'ns concentren els 4 punts d'accidents, són a Sant Adrià del Besòs, quan s'uneix la B10 amb la C31, a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet, on quan s'ajunta la B20 amb el que seria la B10, nus de la Trinitat, a l'alçada d'Esplugues, quan s'ajunta la B23 amb la B20 o amb la B10, i a l'alçada del que seria, no sé el terme municipal exacte, aquests altres que he dit sí que són aquests termes municipals, però allà seria o bé Hospitalet, Prat, Cornellà, aquella zona de la C32, C31 amb la B10. Aquests punts ja sabem que són punts problemàtics i això ho fem amb els altres corredors, i en aquests punts és gestionar això que deia, control, per tant aquí controlar que les velocitats siguin adequades, mirar si les velocitats poden ser unes altres, a on tenim velocitat variable això ho podem controlar, abans d'arribar en aquest punt els pots fer anar a menys velocitat i tenim punts d'aquests on tenim velocitat variable, i l'altre és veure quins moviments tu podries separar de vehicles que causen accidents o que causen congestions, que causen problemes. Poso un exemple del nus de la Trinitat. Quan entren la C58 i la C33 al nus de la Trinitat, allà hi ha uns trenats que potser són evitables amb una mesura soft. És evident que potser s'ha de repensar la infraestructura, però com a mínim nosaltres podem proposar una mesura més light, no? més de baixa intensitat, que és separar els fluxes fins a un punt, o sigui, no deixar-los a barrejar perquè els trenats comencin més tard, no abans. No? És una de les coses que estem analitzant. I acabo, i l'altre tema és conduir vehicles per un carril determinat. No? Conduir vehicles, això n'hem parlat al nostre pla de seguretat viària, ho diu les motos, per exemple, que un dels vehicles que causa més accidents en aquests corredors perimetrals que deia jo, que són B10 i B20, és precisament la moto.
1: Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per estar avui en aquesta Setmana Mundial de les Nacions Unides per la Seguretat Viària.
0: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: Doncs molt interessant aquesta xerrada amb el director del Servei Català de Trànsit, amb qui hem analitzat la seguretat viària a les carreteres catalanes, però per tancar aquest tema de la setmana no podem obviar la seguretat viària a les ciutats, potser inclús més complexa que la resta del territori. I si parlem de seguretat viària urbana, parlem de Polefreno.
2: Així és, i és que aquesta plataforma impulsada pel grup A3Media i l'asseguradora AXA té des de fa molts anys un paper rellevant en tot el referent a la seguretat viària a les ciutats, proposant mesures i impulsant

0: Les millors entrevistes de la ciutat.
1: Avui us presentem una història d'una persona que està estudiant. Molt bé, fins aquí molt bé. Està estudiant una cosa que no sé si té gaire sortida laboral avui en dia. Potser per alguna cosa puntual sí, però en general ara li preguntarem a ella, perquè és una dona que podríem dir que és una romàntica d'un ofici que està en clara davallada. Ella vol ser pastora.
2: Abuelito, dime tú, que son amigos son los que hoy no yo. Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy y me volví.
1: Se'n recorden de la Heidi? Se'n recorden d'ella, que estava amb l'abuelito a la muntanya amb la Clara i amb el Pedro? El Pedro era el cabrer, el pastor, i ella l'ajudava, li feia les tasques de partener. En aquest cas, el qual presentem avui, ella és la protagonista. Per tant, diguéssim que la dona s'ha empoderat per ser ella la pastora. És la Laura Bonet. Laura, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, Robert.
1: La Laura Bonet, que ens atén a aquesta hora, des de quin punt del Pirineu català?
3: Mira, sóc a Vilamur, al Pallars Sobirà.
1: Molt bé, Vilamur. És un lloc que m'encanta, a mi aquella zona és estupenda. No sé si teniu, diguéssim, temperatura suficient per anar abrigadets encara allà dalt.
3: Bueno, mira, ara perquè estic al sol, però avui ja feia bastant fred com si estigués tornant a nevar.
1: Ah, sí?
3: Han baixat una mica temperatures, sí.
1: Ostres, sí. Tu, per tant, podem veure un floc de neu potser encara al llarg del dia a la muntanya. Bé, la Laura és una dona que està allà, precisament, no és d'allà, no és originària d'allà, però resideix allà temporalment perquè estudia. El que estudies, Laura?
3: Doncs mira, estic estudiant a l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya per aprendre a ser pastora.
1: I això jo desconeixia fins que em van explicar el teu cas que existia. Aquesta escola, diguéssim, d'on emana, o sigui, depèn d'un organisme públic.
3: Mira, és una associació que es diu Rurbans i ja fa 18 anys que estan fent l'escola. Estan ubicats a Rialp, les oficines. Uh-huh. Però bueno, ara mateix les classes les fem a Enviny, que és un poble del damunt de Sort.
1: Clar, entenc que les classes són totalment pràctiques o hi ha una part de, diguéssim, que s'ha d'estudiar d'algun llibre, això?
3: Fem una barreja. Tres cops l'any pugem aquí al Pallars a fer classes més teòriques, tot i que també hi ha parts pràctiques. I després estem 4 mesos fent pràctiques a projectes doncs, de pastura. Que pot ser arreu del territori.
1: Ah, tot Catalunya, eh?
3: Sí, sí, fins i tot també podria ser França en alguns casos, i també s'està estudiant l'opció de poder anar a Aragó, al País Basc, a diverses bandes.
1: I podem dir que els pastors i les pastores també tenen beques Erasmus i Sèneca, no?, d'alguna manera. Poden anar a altres indrets de l'Estat o de la resta d'Europa. Està interessant això. A França també doncs, tenen molta tradició, diguéssim, de pasturatge, perquè bueno, tenen moltes cabres, moltes vaques, molta llet, no? Vull dir que no sé exactament la part pràctica de la teva carrera o del teu grau, en què consisteix? Vull dir, què has de fer?
3: Doncs mira, se centra en que vagis a un projecte, el que tu vulguis, perquè pot ser doncs, el que diem, no? Com pot ser ovella, pot ser cabra, pot ser vaca, fins i tot pot ser cavall. I llavors és viure el dia a dia de l'explotació, que se li diu. Llavors poden incloure tasques doncs, des

0: de cuidar el ramat, aprendre a manejar el ramat, a mantenir la finca, a pasturar, a munyir, a aprendre una mica de veterinària.
1: T'he de dir que a mi la part del munyir segurament seria la que pitjor se'm dona, perquè ha de ser difícil, la tècnica ha de ser difícil.
0: És difícil, és difícil.
1: Perquè, clar, no sé, vull dir que un es pensa que, que li toca allà sota la vaca o la cabra i surt directament la llet, però has de fer una mica d'esforç, no? Crec.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Munyir, diguéssim que és la cosa que ens ve primer a tots al cap d'un pastor, però un pastor ha de fer moltes coses, és a dir, ha d'estar pendent del seu ramat. Vol dir dia i nit, no, Laura?
0: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no estàs allà les 24 hores, però sí, has de fer que el ramat estigui en bones condicions.
1: Cuidat, atès, menjar suficient i diguéssim que amb una ramaderia que no sigui intensiva, poder ser, no?
0: Exacte, sí. Sobretot l'escola està enfocada en ramaderia extensiva, que això vol dir que els animals no viuen en cap cobert.
1: Clar.
0: Però la realitat és que és bastant difícil de trobar. O sigui, el més comú és trobar ramaderia que se li diu semi-extensiva, que vol dir que els animals dormen a corral durant l'hivern i la resta del dia el passen fora, i hi ha casos que a l'estiu també dormen fora.
1: Clar, a vegades, si vostè, que ens escolta des d'una zona urbana, se n'ha anat a llocs de muntanya, com per exemple allà al Pallars o altres indrets del Pirineu català, haurà vist, els de ciutat això els hi flipa, que és que van pel mig de la carretera i surt una vaca, dius, ja és que estàs a pagès, vull dir, estàs a la muntanya, diguéssim, i això és sorprenent, perquè les vaques o altres animals estan durant el dia, l'estiu sobretot, pasturant, al mig de la vida humana.
0: Exactament.
1: El primer cop que tu t'enfrontes a un animal, quan és? Abans
0: d'aquesta carrera. A la
1: meva vida? Sí, a la teva vida.
0: Doncs, mira, els meus avis materns eren pagesos, eren masovers al Lluçanès i va ser el meu primer contacte.
1: Ah, els seus avis eren els masovers. Bé, els explicaré una història que té a veure, que ens connecta la Laura i a mi. Ja veurem per què, és ben curiós. Els seus avis eren masovers tota la vida en una casa de pagès.
0: Exacte.
1: I la història de la Laura té una part de romanticisme, tot i que no vol que es romantitzi, jo crec, però té una part de romanticisme que és que ho fa, això que fa la Laura, que els estem explicant, ho fa gairebé per justícia familiar. Els seus avis eren masovers a una casa, com diu, del Lluçanès, que és la comarca que està al costat del Berguedà.
0: La meva.
1: Quan vaig parlar amb la Laura per tancar aquesta entrevista, vam estar parlant i en un moment de la conversa li vaig dir, però tu no ets del Pallars, no? Em va dir, no. Jo sóc de Barna, i li vaig dir, no, tu no ets de Barcelona. D'on ets tu? I em va dir, bueno, originàriament d'un poble del Berguedà. I li vaig dir, del Berguedà? Quin poble? I em va dir, Laura?
0: Gironella.
1: Oh, quina casualitat. Dos de Gironella que es troben sense saber-ho. La Laura, la família de la Laura és de Gironella, jo sóc de Gironella, i ens hem trobat aquí a la ràdio. Mira, quines coses, eh? Allà a la zona del Berguedà, si vostès la coneixen, el Berguedà i Cerdanya, evidentment, també Osona, aquelles comarques de la Catalunya central, el Lluçanès, hi ha molta tradició de cases de pagès, de masoveria, i els seus avis eren masovers. Fins que, Laura, què va passar amb els teus avis?
0: Doncs que ens van fer fora el 2003.
1: Per què us van fer fora de la casa on treballàveu?
0: Tenien un contracte vitalici de masoveria, que això vol dir que podien viure allà de per vida, però la propietària va decidir que es volia quedar a la casa de pagès. Llavors vam entrar en judicis i el vam perdre, i vam haver de marxar.
1: I us vam anar a viure a on, en aquell moment, a Gironella? Tu has viscut a Barcelona un temps, no em vas dir?
0: No, o sigui, jo sempre he viscut a Barcelona, però sí, els meus avis vivien aquí a Merlès, a Lluçanès,
1: sí.
0: I la meva àvia paterna sí que era de Gironella.
1: Veus?
0: Llavors, els meus avis... Bueno, el meu avi va morir un any abans que ens fessin fora, i la meva àvia materna, amb el meu retiet, el meu tiet avi, que era pastor, els hi vam trobar un pis a Navàs, que és al Bages.
1: Al Bages, sí.
0: Sí, i vam repartir tot el mobiliari, el bestiar, per diversos indrets.
1: Molt bé. És a dir, vau haver de refer la vostra vida quan us pensàveu ja que tota la vida transcorreria en aquesta masia.

0: del Lluçanès. I a partir d'aquí la Laura diu, jo m'he quedat amb l'espina del fet que la meva família anés tota per aquest camí i de cop i volta se'ns trunca el nostre futur, diguéssim, o la nostra manera de viure, i hem de canviar la cosa. I no sé si en el futur la Laura es planteja fer el mateix que feia la seva família, tornar a l'essència.
1: Exactament, sí, és una mica la idea. Jo això sóc de Barcelona, però bueno, amb aquest context familiar, no?
0: Sí.
1: I havent perdut el vincle amb l'àmbit rural, això quan tenia 15 anys, fa 3 anys vaig decidir tornar una mica a les arrels i vaig anar a viure a Gironella, i ara que fa 3 anys que sóc allà, em vaig animar a apuntar-me a l'escola.
0: I ara, Laura, ens tocarà un dia trobar-nos a Gironella i posar-nos cara, perquè ens hem conegut ara a través de la ràdio, però ara hem de compartir un sopar, com a mínim un sopar, eh?
1: Exacte.
0: Però, la Laura, que en el futur a què es dedicarà quan tingui el títol allà signat? Què vols fer tu en el futur?
1: Doncs mira, segur, mirar de tornar a viure a pagès i tenir el meu bestiar i tenir, bueno...
0: Ser la teva pròpia empresària, no?
1: Sí, d'autoconsum.
0: Ah, molt
1: no?
0: Bé, molt bé.
1: Però sí que hi ha una altra part que m'interessa molt, que es coneix poc, que és tot el tema de silvopastura, que se li diu, que és pasturar per zones boscoses.
0: Uh-huh.
1: Bueno, és fer gestió forestal amb animals.
0: És a dir, una mica la transhumància, no?
1: La transhumància, una mica, però la transhumància és un recorregut des de, no, des de casa teva fins a les muntanyes,
0: sí,
1: o viceversa,
0: uh-huh,
1: per fer un canvi de, doncs això, d'estacional, no? Per poder tenir les condicions necessàries,
0: uh-huh,
1: per pasturar. I en canvi la silvopastura té més a veure amb poder caminar pels boscos per netejar-los.
0: Ja, ja. Mira, sí, no... És a dir, gestió forestal, no?, d'alguna manera?
1: Sí, sí. La transhumància és un trasllat.
0: Sí, sí, sí, ho entenc.
1: En canvi, la silvopastura és una manera de pasturar.
0: Mira, fa unes hores, aquí a la ràdio, al programa La Brúixola, amb la Lola Sorribas, vam tenir el conseller Ordeig, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, que deia, amb les actuacions adequades podrem reduir fins a un 80% la propagació del foc. Per tant, uh-huh, actuacions adequades és que el bestiar, que ho ha fet tota la vida, cuidi també dels boscos, no?
1: Uh-huh. Exactament. Sí, sí, i un gran problema que tenim dels incendis no només és el canvi climàtic, sinó la pèrdua que hem tingut de les pastures i el poc suport que hi ha als ramaders per fer-ho.
0: Doncs és molt important que oficis com aquest, el de ramader, que cuida un ramat i que va pels boscos, que els neteja, que fa aquesta tasca que és impagable i que no fa ningú més, segueixin existint. Perquè avui el que venim a reivindicar al cap i a la fi aquí... a part del llegat familiar de la Laura Bonet i de la seva voluntat de ser pastora, venim a reivindicar també un model de país, que és el model en el qual els animals també contribueixen a la nostra vida diària, i a la nostra salut, i al nostre dia a dia, vaja, i que els posem en valor. Aquests animals, que no només són els de companyia que hi ha a les cases de Catalunya, sinó són els que hi ha a les granges, a les intensives i no intensives, i a les quadres i en els boscos catalans, que fan molt de servei. Aprofito que ja que hem mencionat la transhumància per recomanar un llibre d'un col·lega periodista que durant molts anys, 2 dècades, va estar aquí a la casa, al programa Gente Viajera, que és Jordi Bastard, que ha escrit un llibre que es diu Els camins de la transhumància, 20 itineraris de senderisme amb històries i costums, que és això el que venim a defensar, els costums d'un país. Gràcies, Laura, per haver-nos atès. Ha estat molt emocionant. Ens trobem a Gironella, no?
1: Home, i tant.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Gràcies a tu.
2: A Onda Cero Catalunya... La ciudad, amb Robert Calvo.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
2: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
4: Avui destaquem una dada preocupant. Les dones grans víctimes de violència

0: masclista han augmentat un 65% en els darrers 7 anys. Aquesta és una de les dades que s'ha posat de relleu ara fa unes hores a Barcelona en una jornada organitzada per la Fundació Hospitalàries sobre aquest tema i que s'ha fixat en la vulnerabilitat de moltes dones. I és que cal posar el focus sobre un problema encara més invisible que en altres franges d'edat.
1: Els experts expliquen que aquest increment ve provocat, en part, per una major detecció i per una major conscienciació, sobretot entre dones de 65 a 75 anys. Però també hi ha una cara més dura, la que presenten les víctimes mortals majors de 60 anys, que s'han duplicat des del 2019 i que ja representen gairebé el 19% del total anual.
0: Ho abordem ara amb en Jordi Muñoz, president d'EIMA, l'Associació per la Investigació del Maltractament a les Persones Grans. Jordi, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aquest increment del 65% en casos és una dada molt contundent. Es parla d'una major detecció, però no sé si també cal parlar de major incidència.
2: Bé, de fet sí que hi ha una major incidència pel fet de que algunes, les dones que diguin de 80 anys en amunt, han tingut un maltractament cronificat. Val? Tenim estudis que diuen que hi ha dones grans que pateixen violència masclista que fa més de 40 anys que pateixen aquesta violència masclista. I d'altres, un 27% que fa entre 20 i 30 anys que la pateixen. Això que implica que aquesta dona que tenia la violència cronificada difícilment fa una oposició. Dones grans amb franges més joves, pues realment el que fan és voler respectar els seus drets, voler no ser maltractades, voler tenir una vida digna com tothom, i aquest enfrontament o intentar sortir d'aquesta situació pues acaba malauradament en desenllaços molt tràgics com és l'assassinat.
1: Aquest tipus de violència, la que es dona a partir dels 65 i sobretot a partir dels 80, té particularitats que no té la que es dona en persones molt més joves, no? Ho dic per molts factors, pel factor del moment de la vida, pel context i també per l'entorn, no?
2: Clar, al part dels anys poden portar coses molt positives, però poden portar altres, no? Com per exemple poden perdre capacitats físiques, capacitats cognitives, també a nivell psicològic la teva situació és diferent i per tant la possibilitat de superar aquesta situació d'abús o maltractament del tipus que sigui sempre és més complexa. Una persona que pateix algun tipus d'abús o maltractament amb 25 anys o amb 50 anys té tota una expectativa per davant de canvis, de millores, de rols, etc, que és molt més difícil quan les edats són molt més avançades. Per això es dificulta molt més la intervenció amb aquestes dones grans, contra més avançades són, perquè inclús arriben a un punt de claudicació. A vegades et diuen, pues mira, perquè em queda de visa, prefereixo no fer res i em quedo tal com estic, no? Això es dificulta moltíssim i realment aquella dona, pues, malauradament, tindrà una vida molt dolenta tot el temps que li quedi de vida.
0: Però tot i així, tot i el que estàs dient, encara hi ha dones entre 65 i 75 anys que es decideixen a fer aquest pas endavant, tot i, com deies al principi, portar potser 30 o 40 anys patint aquesta violència. Per què decideixen fer aquest pas? Se senten més protegides ara?
2: Clar, perquè aquestes dones grans, més joves, per dir-ho d'alguna manera, aquesta franja entre 65 i 75, el seu nivell sociocultural és diferent, en el sentit de que una dona de 80 en amunt, per exemple, sempre ha implementat una sèrie de funcions, obligacions que té com a dona, sotmesa a la parella, etc. En canvi, una dona en 65-70 o 75 té més clar que té dret, sinó que té que estar sotmesa a res ni que ha de ser víctima d'abús o maltractament. Mm-hmm. Té molta més informació, té més força per acudir a recursos i serveis que li donin suport i acompanyament, i per tant té una expectativa diferent. Clar, quan parlem de la bellesa, la franja pot ser molt àmplia, podem parlar de 65 a 105, en 40 anys estem parlant millor de dues generacions, no? Estem dues generacions de dones grans, no? Uh-huh. I per tant aquí el que veiem és que aquesta dinàmica diferent del que ha rebut a nivell social, a nivell d'entorn, facilita o dona més possibilitats de fer algun tipus d'acció per sortir-ne d'aquesta situació de maltractament.
1: Està pensant aquesta franja de 80 en amunt, que no denuncia, que està molt més invisibilitzada i que en alguns casos, no vull frivolitzar, però en alguns casos, el fet que mori la parella que els ha maltractat durant tant de temps, és un alliberament per elles.
2: Sí, tal com dius, vull dir, encara que sembli dur i sense posar cap tipus d'estigma, no? Però en realitat és com treure't un

0: una càrrega de sobre. És a dir, tu portes 40 anys sent maltractada i en el moment que el teu maltractador mor per causes naturals, per una malaltia, perquè té una edat molt avançada, pel motiu que sigui, clar, tu t'alliberes d'aquella pressió, no? I veiem dones que canvia la seva dinàmica de vida, dones que comencen a relacionar-se amb altres persones, que fan activitats, que fan una vida que faria qualsevol persona a qualsevol edat, no? És com un alliberament. Sí que és cert que a vegades tenim un altre problema afegit, que aquestes persones que han tingut una dinàmica de maltracte, aquestes dones molt grans, molt avançades, que tenen aquesta dinàmica, a l'entorn familiar continua amb aquesta dinàmica. Per exemple, estem amb fills que continuen amb aquest rol de maltractadors. És a dir, assumeixen el rol del pare, assumeix el fill, perquè el que ha viscut sempre aquest fill, que potser doncs, té 50 anys, és que la seva mare no pintava res, que era algú que estava al servei de la família i que volia fer tasques domèstiques només i que només tenia obligacions si no tenia res, no? Però sí que és cert que quan desapareix el maltractador millora de manera ostensible la vida d'aquesta dona gran maltractada, òbviament.
1: Clar, és important això que acabes de comentar, perquè potser hi ha moltes persones que pensen per què no demana ajuda als seus fills, aquesta dona? Doncs potser perquè els fills segueixen les mateixes passes del seu pare, del maltractador.
0: Clar, són dinàmiques familiars que estan allà enquistades i que tothom les ha viscut sempre com normal, perquè no han viscut una altra cosa.
1: Sovint no hi ha denúncies, però sí que hi ha processos de canvi. Com són aquests processos? Quines passes segueixen aquestes dones?
0: Clar, nosaltres el que aconseguim és que qualsevol dona gran que tingui la sensació, ja no només que tingui la confirmació, sinó que tingui la sensació que està vivint qualsevol situació de maltractament o d'abús, el que ha de fer és contactar amb professionals perquè aquests professionals li donin suport, li donin acompanyament, li donin assessorament i poder canviar alguna dinàmica. Moltes vegades acabem una situació de maltractament, no diré que és impossible, però és difícil, però sí que podem canviar la teva situació. El que tu entenguis que no normalitzis la situació de maltractament ja és un pas, que tu prenguis consciència que és un maltractament. Perquè si jo tinc consciència que estic sent maltractada, podré fer canvis. Si no tinc consciència, per què he de fer cap canvi, no? Per tant, és important aquest fet. Depèn de consciència, confiar en els professionals i que malgrat per dones grans o persones grans en general no tenim gaire recursos ben especialitzats, sí que tenim coses que podem fer millores, no? I simplement el fet de que puguis transmetre o que puguis explicar-ho, de que sàpiguis que tens professionals de l'àmbit social, de la salut, policial i assistencial, que estan molt implicats, molt sensibilitzats, realment pot ajudar-te a tenir una altra mirada i que tinguis la millor qualitat de vida que aquesta persona es mereix com qualsevol altra.
2: Mai cap home aconseguirà posar-se en les sabates de les dones per descomptat i de les dones maltractades vagi per davant. Però, clar, és que viu una situació tan al límit que jo entenc que quan arriben a cert moment de la vida diuen això, no? Que el que dir de vida doncs aguanto aquí perquè heu posat un concepte sobre la taula que a mi em sembla molt interessant, que és el sensellarisme d'aquestes dones, és a dir, tenen un sostre sota el que viuen, però no tenen una casa, no és una casa, no és un lloc on viure agradable.
0: Clar, és que penso que, a més, aquesta dona, moltes vegades, que són les molt avançades també, està sotmesa a la pensió del marit, perquè també, socialment, culturalment, no, tu no has de treballar, tu t'has de quedar a casa, per tant, l'únic ingrés que hi ha en aquell habitatge és la pensió de jubilació del marit. En el moment que jo decideixo separar-me, marxar-me, buscar una altra opció, vol dir que m'he de posar en un procediment judicial per reclamar una pensió, que això portarà anys, perquè com no hi ha menors, portarà anys, a saber quina pensió he donat, que potser m'he d'anar de casa. Si no he de marxar de casa, que poso el procediment perquè marxi ell, la dona aquesta, com per tot el que li han ficat al seu cap durant tota la seva vida i perquè inclús està mal vist que ho faci, li diuen que està mal vist, tampoc vull que el meu marit marxi, vull que li busqueu un lloc. Clar, això tampoc és possible, no? I al final, aquesta dona...
1: Sembla que estem...
0: Aunque realment té una llar, que no és una llar. És una llar que realment no és una llar, com dèieu.
1: Clar. Doncs esperem acabar amb aquesta situació a edats avançades i a totes les edats. Jordi Muñoz, president de l'Associació per a la Investigació del Maltractament a les Persones Grans, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per parlar-ne i poder crear consciència i sensibilització. Que tingueu bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Són les 5 o les 4 en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero. Muy buenas. El presidente

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. No, i nosaltres també ens estem incorporant, estava pensant. Sí, nosaltres us hem anat acompanyant, però no estàvem aquesta estona perquè... Que bé, estàvem escoltant el millor de la setmana que hem anat fent, perquè al final al llarg de la setmana fas moltes coses, no? I és bo, doncs, que vulguis o no, doncs puguem reordenar-les i escoltar, doncs, moments que, pel que sigui, doncs, ja dormíem, o moments que... doncs que estàveu més enfeinats o que no escolteu tot el programa. I això és una cosa que també crec que té molta màgia d'aquest programa, no? Que tot sempre, doncs, ens permet, no?, anar-nos... que cadascú tingui una... com un viatge diferent, no?, pel programa, que crec que ho fa molt, molt interessant. I de veritat, és allò que dius... fas el programa que realment t'agrada fer. I és que els dies passa i hem de donar la benvinguda i hem de donar el bon dia el dilluns 18 de maig, ja de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs 18 de maig, segona meitat de maig, ja que ja estem totalment vivint-ho. I doncs a veure, què podem dir dels 18 de maig, David?
1: Doncs tenim que és el Dia Internacional dels Museus. Val. I és el dia de la fascinació per les plantes.
0: Jo això ho he vist tots els dies. O sigui, jo la meva fascinació per les plantes és una cosa meravellosa. Tot i que és veritat que hi ha com diferents nivells, no? O diferents tipus... home, evidentment t'agraden les plantes en general. Però jo, per exemple, la meva vocació és els arbres fruiters. O sigui, tot el que sigui fruiter. Fruiter a mi... els arbres que puguin arribar a donar fruit, encara que els tingui jo amb... en pressió petita, el que m'hi cap a la terrasseta, doncs són la meva passió. Les teves quines són? De flors, de no flors, petites, cactus, suculentes, que en diuen alguns...
1: que visquin.
0: Que visquin, eh?
1: Està molt bé. Que no se'n morin a la primera de canvi.
0: Que siguin resistents, que tinguin aguante, que es diu, perquè necessiten, clar...
1: Jo sí, bàsicament, perquè jo ja crec que ja ho he explicat alguna vegada a mi, jo vaig comprar una planta que em van dir, aquesta planta és immortal, aquesta planta no se li mor a ningú, i se'n va morir.
0: Fixa't.
1: Per tant, és això. Qualsevol planta que visqui ja és una felicitat per mi.
0: Imagina't, eh? Jo al contrari, o sigui, jo hem de ser que tinguin capacitat, quasi et diria, de poder deixar anar aigua, perquè jo sóc de regar molt, i en general. Sóc generós, m'agrada tenir-les ben... que no els hi falti... que aquí que no falti aigua! I clar, a vegades m'he de controlar, de dir no reguis, perquè ja que t'ho demanin. I llavors em miren, fan el gest com volguem dir, piano, ja tenim molta aigua, ja estem empatxats d'aigua. En fi, doncs això que és bo admirar les plantes, per tant, doncs escolta, un dia per apreciar-les. Què més tenim, David?
1: Doncs tenim, anem cap als Estats Units, cap als seus dies nacionals, perquè tenen, d'una banda, que avui és el Dia Nacional de Visitar els Familiars. També tenen que és el dia de portar, atenció, els teus pares al parc infantil.
0: M'agrada molt, això.
1: Sí, és invertir els termes, en aquest cas. Sí, sí. Tenim un dia que a Catalunya seria impossible de celebrar, perquè és el Dia Nacional sense plats bruts.
0: Home, no.
1: I aquí com que les reposicions de plats bruts les veus a qualsevol hora i qualsevol dia.
0: No pot ser, això és forma pària de la nostra cultura, absolutament.
1: En aquell cas seria sense plats bruts realment a la cuina, però bueno, és que a casa nostra s'entén d'una altra manera.
0: Sí, plats bruts ja tots pensem amb el López.
1: Tenim també que avui és el dia, atenció, de la mare xiuladora, de les mares que saben xiular.
0: Molt bé, la mare xiuladora,
1: Sí.
0: És com la mare superiora, no? En aquest cas, la mare xiuladora. M'agrada molt.
1: Tenim també que és el Dia Nacional del Suflé de Formatge.
0: Molt bé.
1: És un plat així fornejat, a base d'ous, i pot ser dolç o salat, però clar, si és a base de formatge, normalment serà més saladet.
0: Sí.
1: Tot i que, bueno, també pot ser dolç, que s'utilitza el formatge també pel dolç. Ara em ve al cap el pastís de formatge, sí, o el tiramisú.

0: per exemple, que porten aquell formatge, també.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I tenim també que és el dia dels Reese's, els Reese's Peanut Butter Cups.
1: La meva.
0: Que són com una mena de tartaletes que combinen xocolata i mantega de cacauet.
1: Molt bé, ja et prens una d'aquestes i ja has menjat per tota la... Ja tens calories més per tota la setmana, eh? Ben bé. Els Reese's, com has dit? Els Reese's Frisky, com?
0: Els Reese's.
1: Reese's,
0: Reese's,
1: eh?
0: Peanut... Reese's Peanut Butter Cups.
1: Reese's Peanut Butter Cup. M'ho anoto perquè tinc un campionat l'any que ve un altre cop als Estats Units. Igual els hi demano un Reese's Peanut Butter Cup. Mare meva. Em liaré al mig. Em diré allò. Saps? Diré... That one. Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, escolta, ben interessant. Algun dia mundial més, anem amb els sants?
0: Anem amb els sants, va, vinga. Que avui és Santa Clàudia, és Sant Erico Nové, és Sant
1: Fèlix... És Sant Eric o Sant Nové?
0: No, Erico Nové.
1: Erico Nové, eh?
0: Sí.
1: És invident, eh? És invident, aquesta persona, sí. Eh? No, sí.
0: També tenim que és Sant Fèlix Cantalicio i Sant Fèlix de Spalato. És Sant Joan I, el papa. També tenim que és Sant Dioscoro d'Alejandria i Sant Potamon.
1: Potamon m'agrada molt, Potamon. Sí. Que ja ha nascut la criatura, sí, ja tenim aquí el Potamon. És preciós. Té nom de...
0: Exactament, sí, eh? Sí.
1: Potamon! Hola! No ho sé, no l'acabo de veure, Potamon. O sigui, sona molt, és molt sonor, de dir, et ve de gust dir Potamon, eh? Però, no sé. Té nom també de president, de cognom de president polític, eh? Carles Potamon.
0: Sí, també podria, bueno, igual que existeix Potus, el president dels Estats Units, el president del món seria Potamon.
1: Potamon m'encanta, Potamon. Ara, sí, o sigui, el aneu registrant el compte a TikTok, a Twitter i tot això de Potamon, que després del Potus ve el Potamon, totalment d'acord. En fi, doncs ja tenim els sants, anem a viatjar en el temps, fem aquest favor. Viatgem ja, és que sembla mentida de com van passant els dies. Viatgem a un 18 de maig de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just 100 anys.
0: Com que hem tingut el cap de setmana, recupero un breu que ens diu així. El crimen de la calle del Bruc.
1: Home,
0: com no?
1: Maravillós.
0: Mañana le será notificado a Justa Río, portera de la casa de la calle del Bruc, en que fue asesinada doña Isabel Alda, el auto dictado por el juez de la audiencia, dejando sin efecto el de procesamiento dictado contra ella, conforme pedía su letrado defensor, señor Altés. Salvador Ascensión Oyoki Polo, acusadora de aquella que, como dijimos, fue puesta en libertad anteayer, ha ido a residir al vecino pueblo de Vilassar. Ah. I com que això és del cap de setmana, tinc un altre, que és el d'avui.
1: Pensa que és del Vilassar News o del
0: Trivi. No, també és de La Vanguardia, però ens diu del crimen, no és el crimen de la... sinó del crimen de la calle del Bruc. Ayer, como anunciamos, le fue notificado a la portera de la casa de la calle del Bruc, en la que fue asesinada doña Isabel Alda, el auto dejando sin efecto el de procesamiento dictado contra ella por el juez de la audiencia. La parte dispositiva dice así. Se deja sin efecto el auto de procesamiento de Justa Río Torralba, dictado en 17 de marzo último, y téngase por no dictada tal resolución en cuanto afecte a la fama y buen nombre de la referida Justa Río. La dica, esborrem-ho tot, va,
1: molt
0: que
1: bé.
0: No està ella.
1: Molt bé, borrón y cuenta nueva, eh? Así, corramos un tupido velo en aquest aspecte. Molt bé, bueno.
0: Anem cap a l'Universal?
1: Vinga.
0: Perquè també ens parlen del crimen de la calle del Bruc.
1: Ostres, tu, escolta.
0: Clar, La Vanguardia ho feia una mica els articles a toro pasado, no? Allò de ayer, com que l'Universal era diari vespertí, ens deien «Hoy se le ha comunicado a Justa Río, portera de la Casa de Autos, la resolución dictada por el juzgado instructor dejando sin efecto su procesamiento. Puede darse por terminado el sumario instruido con motivo del crimen y en breve será remitido a la audiencia». Però atenció, perquè tenim un altre breu a continuació.
1: Ai, ai, ai.
0: Que ens parla de el asesinato de un chofer.
1: Ostres!
0: Feia molt

0: Días que no parlaba.
1: Sí, señor.
0: Tan pronto como se reciba por el juzgado instructor del sumario sobre el asesinato del chofer Agapito Silva...
1: Sí, señor.
0: Una comunicación que no tiene gran interés, se declarará concluso el sumario y se remitirá a la audiencia.
1: Venga.
0: Tan aviat com una comunicació que no té interès. Doncs,
1: que no té interès.
0: No ho fan ja, que el declaren concluso i el remeten a l'audiència.
1: Agapito, ostres, l'Agapito, que ens ha donat moltes hores de, també aquí de història. I ara ja va passar, ja no estava de moda.
0: No.
1: L'Agapito va perdre el rigor. Bueno, va perdre l'atenció del moment, que sembla que tots amb samarretes de... Jesu i Agapito i totes aquestes coses i en fi. Doncs déu-n'hi-do, això és el que passava fa un segle, que ens agrada molt de conèixer, però n'hi ha d'altres històries que ens agrada que ens expliqui el David Morales.
0: Que jo, diguem. Deixa'm que faci un spoiler.
1: I tant.
0: En el mes de juny
1: sí?
0: Passarà una cosa, dues coses molt importants.
1: Sobre en cas Agapito?
0: No és Agapito.
1: Ostres.
0: Passaran dues coses molt importants que ens tindran uns quants dies ocupats.
1: O sigui, però això és el... Clar, mira com és la cosa, que quan has dit el mes de juny, jo pensava, estarem mesos aquí esperant que ens expliqui. No, que això és d'aquí 15 dies, d'aquí dues setmanes ja pràcticament hi som.
0: Però no serà ni d'Agapito ni d'Isabel Alda.
1: Ai, que tindrem un altre cas, un altre serial, un altre d'això dels que estan enganxats. Mare meva, que ens tenen aquí captivats aquestes històries. Bé, doncs això, que ens expliqui en David ara d'alguna pel·lícula, d'alguna efemèride, i anem amb l'entrevista del dia, per així començar de forma rodona, començar ben informats i ben entretinguts aquesta setmana, i aquest dilluns 18 de maig de 2026. Seguim.

0: Si alguna vegada heu vist atletes corrent per una platja amb els peus descalços, a càmera lenta, amb una música electrònica de fons que sembla que estigui anunciant l'apocalipsi, o potser un cotxe de gamma alta, probablement estàveu veient una paròdia de carros de foc. Però la primera vegada que aquella imatge va aparèixer era la cosa més emocionant que s'havia vist en anys. Era el 1981. Chariots of Fire havia de guanyar 4 Oscars, incloent el de millor pel·lícula. Una obra petita, britànica, basada en una història real de dos atletes als Jocs Olímpics del 1924, que va arrasar Hollywood com una tempesta inesperada. I avui parlem d'ella.
1: This is a story of two men who run. Not to run, but to prove something to the world. They will sacrifice anything to achieve their goals, except their honor.

Carros de Foc no és ficció. O millor dit, és ficció construïda sobre dos personatges completament reals que van córrer als Jocs Olímpics de París del 1924. El primer és Harold Abrams, un jove jueu anglès que estudiava a Cambridge i que corria per demostrar al món que podia superar el prejudici antisemita amb el qual topava tot arreu, incloent-hi la seva pròpia universitat. El segon és Eric Liddell, un escocès fill de missioners cristians nascut a la Xina, que corria perquè creia que Déu li havia donat aquella capacitat i que fer-la servir era una manera d'honorar-lo. Dos homes molt diferents, dues motivacions completament oposades i les seves històries entrellaçades en el marc d'una competició on tots dos van guanyar medalles d'or. Abrams als 100 metres, Liddell als 400, una distància a la qual no s'havia preparat, però que va haver de córrer perquè es va negar a participar en la seva prova habitual als 100 metres en ser el dia programat per als classificatoris un diumenge, el dia del senyor. Liddell no corria en diumenge,

0: ni davant del príncep de Gales, ni davant de tota la pressió del Comitè Olímpic Britànic, i va guanyar igualment. La vida, de vegades, sí que construeix bons guions. El guionista, en aquest cas Colin Welland, va escriure l'obra i el productor David Putnam en va creure el potencial. El director triat va ser Hugh Hudson, que venia del món dels anuncis publicitaris i que en aquell moment no havia dirigit cap llargmetratge. La combinació no semblava exactament la fórmula del gran èxit comercial. De fet, la majoria d'estudis americans van passar de finançar la pel·lícula. La van acabar produint amb recursos britànics, amb un pressupost modest, i la van estrenar el 1981 sense que ningú esperés que fos més que una història interessant per un públic relativament selecte. Vangelis va compondre la banda sonora. El músic grec, conegut fins aleshores principalment en circuits de música electrònica i art, va crear un tema que és avui una de les melodies més reconeixibles del cinema del segle XX. La partitura va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora original i amb raó. És impossible no associar aquells sintetitzadors amb la imatge dels corredors a la platja. Funcionen tan bé junts que costa creure que no van ser concebuts simultàniament. La veritat és que la música era completament atípica per a una pel·lícula de situació en els anys 20, però Putnam i Hudson van apostar per ella i van encertar-la de ple.
1: Brousteisken, 28 de junio de 1924. Querida madre, lamento profundamente lo de tu resfriado. También aquí estamos teniendo un tiempo bastante malo. Gracias por tus cartas. Siento que tú y papá estéis decepcionados porque yo permita que los Juegos Olímpicos interfieran en mis estudios. Pero si tuvierais mi edad y la oportunidad de ganar, estaríais tan locos como yo. A propósito, papá ha sido muy amable al financiar mi estancia aquí, a pesar de todo. Hay un maravilloso espíritu de equipo. La mayoría de los muchachos...
2: ¿Vienes con nosotros, Montague?
3: Vamos, baja.
2: Vamos a jugar, anímate.
4: No, ha sido Lethbridge.
0: Per als papers principals, la producció va triar actors britànics que en aquell moment tenien una carrera sòlida, però no eren exactament noms mundials. Ben Cross interpretava Harold Abrams i Ian Charlson donava vida a Eric Liddell. Al seu voltant, un repartiment de suport notable. Ian Holm com a Sam Musabini, l'entrenador d'Abrams, que va obtenir una nominació a l'Oscar. John Gielgud com a màster de Trinity College a Cambridge. I amb petits papers, pràcticament de figurants, dos joves actors que en aquell moment ningú no coneixia, però que no tardarien a ser dues de les figures més rellevants del teatre i el cinema britànics, Kenneth Branagh i Stephen Fry. Tots dos debuten al cinema amb Carros de Foc. Si us imagineu la pel·lícula com un llançament de carrera, podríeu dir que va funcionar per a gairebé tothom que hi va participar. Un detall del càsting important és el del personatge de Lord Andrew Lindsay, que apareix a la pel·lícula com a company d'equip d'Abrams a Cambridge. El personatge està parcialment basat en David Barclay, que va guanyar la prova dels 400 metres obstacles als Jocs Olímpics del 1928. Però la pel·lícula mostra Lindsay cedint el seu lloc a Liddell per als 400 del 1924. Això és ficció. En la realitat, Barclay ni tan sols va participar en aquells Jocs del 1924.
5: Por favor, ¿queréis apartaros del recorrido? Gracias. Abrahams en posición, por favor. Debido a la ausencia de más aspirantes, el señor Abrahams correrá solo.
6: ¡No, señor juez de salida!
5: Su nombre, por favor.
6: Lindsay, correré junto a mi amigo. Lo haremos en nombre de Repton, Eaton y Kius.
7: No sabía que tú corrieras.
6: Ni yo que lo hicieras tú. Alguien me habló en el desayuno de la carrera y se me ocurrió venir a empujarte un poco.
7: Me alegro.
6: Estupenda.
7: Buena suerte.
5: Caballeros, a sus marcas, por favor. Y recuerden, a la primera campanada de las 12.
0: La icònica seqüència inicial de la pel·lícula on els atletes corren per la platja de West Sands a St. Andrews, a Escòcia, amb els peus descalços i la música d'Evangelis de fons, és el pla més reconeixible de la pel·lícula. I és significatiu que l'hagin escollida

0: Personatges en moviment, en la seva alegria més pura, corrent per córrer. Hudson va aconseguir convertir l'acte de córrer en una declaració d'intencions sobre el que anava la història. Una de les curiositats del rodatge és que el gran pati del Trinity College de Cambridge, on es fa la famosa cursa en la qual Abrams es converteix en la primera persona a completar-la en el temps que tarda el rellotge a tocar 12 campanades, no va ser rodat a Cambridge. L'autèntic Trinity College no va donar permís per rodar-hi. La seqüència es va filmar a Eton College. Cambridge, en conseqüència, va perdre l'oportunitat de sortir en una de les pel·lícules britàniques més exitoses de tots els temps per una negativa que, en perspectiva, sembla una mica inconvenient.
1: A veces me digo, tranquilízate, son imaginaciones tuyas. Y noto de

0: Tanto como una salchicha Frankfurt.
1: ¿Eso la ley judía lo acepta?
0: Yo le amo y le admiro. Él adora este país. De la nada creó lo suficiente para que sus hijos fuéramos unos verdaderos ingleses. Mi hermano es médico. Un as en su especialidad.
1: ¿Cuál de ellos es?
0: Este soy yo, el de los rizos.
1: Vaya.
0: Nosotros no queríamos nada. Y aquí estoy yo, en la más importante universidad del país.
2: La cerimònia dels Oscars del 1982 és un dels moments que la història del cinema recorda amb certa incredulitat. Carros de foc va competir contra Indiana Jones de Spielberg, On Golden Pond o Reds de Warren Beatty. I va guanyar millor pel·lícula, millor guió original, millor banda sonora i millor vestuari. El guionista Colin Wieland, en recollir el premi al millor guió, va agitar l'estatueta davant del públic i va cridar «Els britànics arriben!». Una frase que va fer molta gràcia a Hollywood i que, en certa manera, era profètica. El cinema britànic estava a punt d'entrar en un dels seus millors moments. La pel·lícula va ser el tercer major èxit de taquilla britànic de l'any. No era una producció de gran pressupost, ni tenia efectes especials, ni estrelles de primera fila. Era simplement una història ben explicada, amb molta cura, i una banda sonora que se t'instal·lava al cap sense demanar permís.
3: Resistan la tentación que significa poder mostrar su elegante y nuevo vestuario por las calles de París. Y aunque no tengan esa tentación, les pido en nombre del Comité Olímpico que guarden su potencialidad física hasta por lo menos la ceremonia de inauguración. Debo recordarles a todos que son los escasos favorecidos y que constituyen lo que es sin duda la más poderosa representación atlética que jamás salió de este país. Van a enfrentarse a los mejores del mundo, a hombres de todas las razas, jóvenes y decididos como ustedes, ligeros, con fuerza y nervio, representando a todas las naciones civilizadas de la Tierra. No tengo la menor duda de que todos ustedes se comportarán de forma honorable i digna.
2: Carros de foc és d'aquelles pel·lícules que sobrepassen la pròpia pel·lícula. El tema d'Evangelis s'ha convertit en la música que posem quan algú corre a càmera lenta en qualsevol context, des de cerimònies olímpiques fins a paròdies de televisió. Als Jocs Olímpics de Londres del 2012, Mr. Bean, Rowan Atkinson, va protagonitzar un memorable número en la cerimònia inaugural en el qual tocava aquella melodia amb un dit mentre els músics de l'orquestra tocaven els acords a la seva vora. Era al mateix temps un homenatge i una burla afectuosa d'una obra que havia estat tan absorbida per la cultura popular que ja es podia riure d'ella mateixa. La pel·lícula apareix al lloc 19 del BFI, el British Film Institute, en la llista de les 100 millors pel·lícules britàniques. I és que Carros de foc no és només una pel·lícula sobre atletes, és sobre com la identitat nacional, religiosa, de classe, es porta al cos quan es corre. Abrahams corre contra el prejudici. Lidl ho fa per la fe. I tots dos, corrent, diuen alguna cosa sobre qui són que no podrien dir d'una altra manera. Poca gent recordarà les seves carreres universitàries o les seves obres de missió, però tothom recorda aquells peus descalços a la platja, corrent cap a alguna cosa que no sabem ben bé on és, però que amb aquella música de fons sembla que val molt la pena arribar-hi.

I nosaltres ja anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar setmana, que ens està fent inaugurar el dilluns 18 de maig de 2026. Però abans de donar el relleu a Más de Uno, abans de que l'equip de Carlos Alsina doncs agafi doncs això, les regnes i ens vagi explicant, no?, l'actualitat, que ens expliqui una mica com ha anat això de les eleccions Andalusia, doncs nosaltres ens anem amb d'altres temes. Dic, ja ho explicaran ells, que ho expliquen molt millor. I nosaltres el que ens fixem són en d'altres notícies que potser passen una mica més desapercebudes,

0: i que ens les explica en David Morales. A veure, quina has triat avui, David?
1: Mira, avui és un avís. Avui és un avís pels nostres oients si durant ara aquesta època se'ls ha hagut d'anar a França a viatjar, per exemple, amb cotxe, i començant a circular per les carreteres. I és que hi ha determinades zones rurals, on viuen cèrvols. I dius, què pot passar amb Bambi, saps?
0: Sí.
1: Doncs
0: sí.
1: Que els cèrvols últimament estan... perquè sí, saps què passa? Que
0: és l'època.
1: Comencen a ingerir determinats brots, algunes remolatges, algunes fruites...
0: Sí.
1: I el sucre que contenen...
0: Quan està fermentat, és com alcohol, per ells.
1: Sí,
0: que és una
1: mica els fermenta l'estómac, sí. I els provoca una intoxicació etílica. De manera que us podeu trobar cèrvols borratxos directament per les carreteres.
0: Sembla molt bé.
1: El cas és que això també passa a llocs com la República Txeca, on també han advertit que hi ha presència d'altres animals borratxos per les carreteres, perquè mengen remolatxa fermentada. El cas és que
0: m'agrada com a excusa a partir d'ara de dir, escolta, com aquest va mamat, no, és remolatxa fermentada.
1: És remolatxa fermentada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo no he begut,
0: no.
1: Remolatxa.
0: Escolti, gente, ha sido remolatxa, sí. Això.
1: Doncs el cas és que entre els símptomes més comuns que provoquen aquestes plantes en els cèrvols hi ha la desorientació, anar una mica sense rumb, i això genera que els animals corrin sense control.
0: Clar. L'exaltació de l'amistat, a vegades, eh?
1: Sí,
0: també. És que sois los mejores, saps? Tot això que es fa, molts cops.
1: Això el que passa és que fa que s'allunyin dels entorns més rurals.
0: Val.
1: I acaben en zones residencials. poden caminar una mica com els humans, tambalejant-se.
0: Fixa't.
1: O pot fer, de vegades, que es quedin quiets, eh?
0: Sí, sí.
1: Comportaments erràtics.
0: Val.
1: Clar, un dels problemes és que se senten atrets per les llums dels cotxes.
0: Ai, no.
1: I intenten creuar carrers malgrat el trànsit.
0: Ai.
1: Això, clar, pot ser perillós tant per ells com per les persones que van al volant. Per tant, recomanació, si viatgeu a França, mantingueu una velocitat prudent en aquests entorns, una distància prudent de seguretat si els veieu i, sobretot, es recomana, si algú troba un cèrvol borratxo, trucar a les autoritats.
0: No un francès, eh?
1: No.
0: Un cèrvol, eh? Dic, aviam si començaran a trucar aquí la gent. He vist uns francès que ens mirava, que no sabia... No, un cèrvol. Ostres, doncs sí, eh? Bueno, sempre vigileu precaució al volant, però encara més, totalment.
1: Aquesta no l'havíem vist venir encara, eh?
0: No,
1: la dels cèrvols borratxos.
0: No, els cèrvols borratxos. I jo pagaria perquè facin un senyal de tràfic d'aquests, saps? Saps? El cèrvol, així com a punt de cabra i com bombolles que li surten i tot això, no? Per dibuixar que va amb el puntillo. En fi, nosaltres tornarem aquesta propera nit, ja ho sabeu. A partir de 2:15 i fins a les 6 sempre tenim aquesta dèria d'acompanyar-vos, de fer-vos costat a les matinades. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Un dia que segur serà únic. Així que, vinga, a viure-lo.

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs per conèixer millor Héroes Sin Cap, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, Mari Carmen Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, molt bé.
1: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace la asociación?
2: La asociación nace en el 2021 porque durante el confinamiento pues nos dimos cuenta del poco apoyo que hay y, bueno, y los pocos recursos que teníamos en ese momento, y ya te pones a pensar y en cualquier momento. Uh-huh. Entonces decidimos hacerla pues tipo una asociación más que nada de familias, donde podamos hablar, donde podamos compartir cosas que nos pasan y vivencias que nos pasan todos los días para podernos ayudar entre nosotros,
0: ¿no? A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
4: La Sagrada Família organitza el taller familiar Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat, dirigida a infants, combina una visita per diferents espais de la Basílica amb un taller manual dedicat a la Torre de l'Apòstol Bernabé. La proposta forma part de la commemoració de l'any Gaudí i es podrà fer fins al 23 de maig.
3: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
4: A Lleida, el Centre d'Art de la Panera presenta Oscar Holloway Atlas, una exposició construïda a partir d'un arxiu d'imatges recopilades durant 15 anys. La mostra explora la relació entre allò visible i allò ocult i convida el públic a reflexionar sobre les imatges, la memòria i el suport que sosté el món visual. Es pot visitar fins al 24 de maig.
3: Tarragona transforma el moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
4: El Teatre Tinglado acull Llum Natura Centrum Est, una instal·lació de més de 300 peces creades en processos comunitaris. L'exposició proposa una experiència immersiva on natura, territori i creació col·lectiva es converteixen en protagonistes. La mostra estarà oberta fins al 24 de maig.
3: I Girona omple el maig de música en directe.
4: La Casa de Cultura celebra una nova edició dels concerts dels divendres. El cicle inclou propostes de música contemporània, jazz i cançó d'autor amb artistes com Míriam Ferrer, Benet Noguer o Alba Armengou. Els concerts es faran durant el mes de maig fins al dia 29.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
5: Cuando algo falla en casa, lo notas. Y cuando te lo solucionan rápido, también. Mi Electro. 9 años haciéndote la vida fácil. Con electrodomésticos y tecnología. Asesoramiento experto e instalación en 24 horas. Este mayo celebramos el aniversario con ofertas especiales y sorteos. Mi Electro. Tu electrodoméstico instalado y listo en 24 horas. Encuéntranos en mielectro.es o en tu tienda más cercana.
6: Son las 6:30, las 5:30.

0: Así que el jueves y el viernes nos espera mucho calor. Yo te diría que calor de verano, sí, con todas sus letras, cuando hasta ayer mismo, el viernes, parecía el tiempo de invierno en España. Sí, a tumbos, a grandes saltos, bruscos saltos, viene este tiempo. Hoy todavía vemos tormentas en Cataluña, esta tarde pueden ser fuertes en el Ampurdán con granizo, y también de nuevo las nubes que por la tarde pueden dejar chubascos en sierras del este y sureste, pero hoy menos que ayer, y mañana menos que hoy todavía. En Baleares y en el norte de Canarias también puede escaparse de algunas gotas, en el resto lucirá el sol. Pero ya te digo, esta semana protagonismo para las temperaturas. El miércoles ya llegamos a 30 grados en Madrid o 35 en Sevilla, y para el jueves, mira, luego podríamos llegar a 28, 30 en Bilbao, 34 en Zaragoza o 37 en Córdoba, Sevilla y Badajoz este próximo jueves, que ya será de verano, cuando hasta antes de ayer mismo parecía invierno en España.
1: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
2: Más de uno. En Onda Cero.
3: El primer comentario de la mañana con la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana. Marta, muy buenos días.
4: Buenos días, Alsina. La resaca electoral andaluza la podemos dividir entre lo que queda claro y lo que está por ver. Lo que queda claro es que Juanma Moreno arrasa en Andalucía, pero pierde la mayoría absoluta. Queda claro también que María Jesús Montero ha obtenido el peor resultado de la historia para el PSOE y que el batacazo monumental de los 28 escaños del partido que solía ser hegemónico en Andalucía no puede atribuirse a la desmovilización de la izquierda. La izquierda se movilizó, pero lo que más creció fue el voto de Adelante Andalucía, que cuadruplica sus escaños de 2 a 8. Es decir, crece la extrema izquierda, pero la que no forma parte de la coalición del gobierno de España. Y por último, también sabemos que Vox crece poco, de 14 a 15, pero crece, y que va a ser determinante. Juanma Moreno dijo en campaña que Vox era un lío, que los andaluces no podían permitirse lo de Extremadura, y se le está poniendo cara de María Guardiola. Gana, pero pierde 5 escaños, de 58 a 53, y la mayoría absoluta. Así que lo que está por ver en el PP de Juanma Moreno es cuánto había de postureo en su moderación y cuánto de principios. Juanma Moreno decía que cuanto menos hablara de Vox, mejor, y no ha funcionado. Prometió que él no iba a hacer políticas populistas ni radicales, y eso está por ver. Ahora tiene que entenderse con el partido que niega la violencia de género, demoniza la inmigración y agita la prioridad nacional. Prometió centralidad, pero tiene que pactar con Abascal. ¿Cuánto normalizará de su discurso? Y está por ver también cómo va a digerir el PSOE esta derrota, y van cuatro. ¿Cuánta responsabilidad asumirá Moncloa? Porque la estrategia de enviar ministras a las autonómicas es de Pedro Sánchez, y no hay una que haya salido bien. La derecha arrasa, la extrema derecha y la extrema izquierda crecen, y al PSOE le vota cada vez menos gente. La mayor derrota ha sido la de la más sanchista de las candidatas.
3: Moraleja, Marta.
4: ¿Hará Sánchez de avestruz con la derrota del PSOE andaluz?
3: Es una de las muchas preguntas que nos plantearemos en la tertulia de este programa a partir de las 8:30. Ahora todavía no, porque son las 7:20, son las 6:20 minutos para aquellos de ustedes que nos escuchan en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
6: Bon dia, comencem una setmana decisiva en la política catalana. L'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC podria arribar demà mateix, però primer caldrà esperar a conèixer l'opinió de la militància republicana. De seguida més detalls, però abans informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia. Comencem la setmana i la jornada d'avui dilluns amb força tranquil·litat, de moment sense accidents ni avaries. A hores d'ara destaquem que ja hi ha retencions als voltants i accessos de Barcelona, sobretot en tot el nus de la Trinitat, on arriben retencions per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i que impacta de ple a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Ara mateix la ronda de dalt deixa retencions fins a la zona de Sarrià-Sant Gervasi i la ronda litoral fins a la Barceloneta. També trobem lentitud arreu del Vallès a la C7 A16 des de la Floresta en direcció a Barcelona pels túnels de Vallvidrera. A l'AP7 ja hi ha retencions a la Roca del Vallès, entre Montornès, també en sentit sud, fins a Barberà. També a la C17, a Parets del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud. De la mateixa manera que a la C59 també hi ha retencions d'un quilòmetre en direcció Barcelona. Pel que fa al Llobregat, també l'entrada continua amb congestions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol, i també l'antídot en sentit nord per la C31 i C32 des del Prat i Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Pel que fa al temps, aquesta setmana remuntaran els termòmetres, però abans, avui dilluns, serà un dia inestable, amb ruixats i xàfecs que afectaran moltes comarques, especialment del nord, el Prepirineu, el Pirineu, la Catalunya central, el prelitoral i trams de la costa central. Tindrem màximes de 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Girona i 26 a Lleida.
5: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
6: L'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana es pot tancar aquesta mateixa setmana. En les darreres hores, socialistes i republicans han ultimat un acord perquè Catalunya sigui majoria al Consorci de la Zona Franca, és a dir, que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que l'Estat. D'altra banda, aquest migdia, a 12:45, el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, encapçalaran l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària. És el projecte que ha de permetre anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, sense passar per Barcelona, connectant directament ciutats de la segona corona metropolitana. Precisament, Esquerra ha convocat aquesta tarda la seva militància per informar sobre l'estat de les negociacions dels pressupostos. Amb aquest acord, la línia orbital llest per signar. Més detalls amb Enric Argiménez. Ricard, bon dia.
8: Bon dia, Anna. Avui, a 6:45 de la tarda, Esquerra celebrarà un Consell Nacional extraordinari. La direcció del partit aprofitarà per explicar com avancen els compromisos acordats amb el PSC i el PSOE, i amb la voluntat d'aconseguir l'aval intern per pactar els pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Ara, la seva mesura estrella és que l'Estat pagui la construcció de la línia orbital ferroviària, després que el nou finançament i la recaptació de l'IRPF estiguin bloquejats al Congrés. Els socialistes catalans veuen amb bons ulls la proposta dels republicans i faltaria el vistiplau del PSOE. Aquest podria arribar dimecres, quan se celebrarà la reunió bilateral Estat-Generalitat, on el govern espanyol oferirà garanties que complirà amb els acords que depenen d'ell.
6: Gràcies, Ricard. Pel que fa a l'altre soci d'investidura, els comuns avui es reuniran amb el govern després d'haver-los traslladat les seves prioritats per actualitzar el seu acord, que són en matèria d'habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat. La presidenta de la formació morada al Parlament, Jéssica Albiach, assegura que no es marquen cap calendari.
9: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, no aplicarem la pausa, però tampoc admetrem anar amb tota la celeritat sense poder avaluar bé totes les respostes que el govern ens dona.
6: Per als comuns, els comptes que s'estan negociant ara han de ser de legislatura, de manera que han de servir també per als anys 2027 i 2028. És per això que el partit demana que siguin més ambiciosos, reclamant un impuls real en habitatge, amb 2.500 milions d'euros, duplicar el pla de barris i aprovar una llei per reconvertir oficines i locals. També exigeixen la retirada de l'aeroport, tal com ha estat plantejada, a més de millores a Rodalies, i proposen aplicar l'anomenada taxa Zugman a grans fortunes.
5: Más de uno Catalunya.
6: I aquesta setmana també pot ser clau per resoldre el conflicte en el sector de l'educació a Catalunya. El departament i els sindicats convocants de les vagues de docents tenen una cita aquest dimecres, que inicialment havia de ser dimarts, però en les pròximes hores sabrem si aquesta trobada realment es produirà. Lola Sorribas, bon dia.
10: Bon dia, Anna. USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, els sindicats que convoquen les vagues, exigeixen rebre per escrit al llarg del dia d'avui una proposta de millores salarials. Si això no passa, plantaran el departament. Recordem que ambdues parts es van emplaçar a aquesta nova trobada després que la negociació de dijous passat acabés sense acord. Els representants dels treballadors lamenten que la conselleria només els fes una proposta en matèria d'escola inclusiva i cap oferta retributiva. Per això ara situen l'augment de sou com a condició sine qua non. D'altra banda, també demà la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà en comissió parlamentària per donar explicacions sobre dues polèmiques. Una, la prova pilot per incorporar Mossos de Paisà als centres educatius, i l'altra, la infiltració de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de docents.
6: I mentrestant, continuen les vagues de mestres i professors. Avui és el torn dels del Barcelonès. Dimarts estan cridats a l'aturada els del Maresme i els Vallesos. Dimecres, els mestres d'escoles bressol de tot Catalunya. I dijous, els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
5: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
6: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte d'un cas d'antivirus podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en la prova PCR prevista per dissabte 23 de maig, així ho ha informat el Ministeri de Sanitat. I una altra qüestió, en plana de salut, el Banc de Sang i Teixits fa per primera vegada una crida a alternar la donació de sang amb la de plasma. Asseguren que el plasma s'ha convertit en una prioritat i que a Catalunya se'n necessitarien 65.000 donacions anuals. Dan Otero, bon dia.
11: Bon dia, Anna. De moment som lluny d'aquesta xifra aquest any. Portem una

0: i que d'aquests 160.000 que donen sang, que algun d'ells, a més, anualment alterni la donació de sang amb la de plasma, per incrementar aquesta mitjana que heu comentat de les 2,2 donacions de plasma anuals.
1: En aquesta línia cal tenir en compte que les donacions de plasma es poden fer fins i tot amb més freqüència que les de sang, cada 15 dies.
2: Ara moment de repassar els esports amb en Víctor Lozano. Bon dia.
3: Hola, bon dia. El Camp Nou ha acomiadat a Robert Lewandowski amb un emotiu i senzill homenatge el dia que jugava el seu últim partit amb la samarreta del Barça. El davanter polonès, molt emocionat, ha dit en el seu discurs de comiat que ha estat un honor jugar en aquest club i que sempre portarà el Barça en el cor, que una vegada culer, sempre culer. Lewandowski ha estat titular en la victòria del Barça sobre el Betis per 3-1. Els gols dels blaugranes els han fet Rafinha en dues ocasions i Joao Cancelo. Aquest triomf suposa que el Barça hagi guanyat tots els partits com a local en aquesta lliga. L'Espanyol continuarà una temporada més a primera divisió. La victòria de l'equip de Manolo González contra Osasuna per 1-2 al Sadar assegura la permanència matemàtica dels blanquiblaus. Els gols els han fet Carlos Romero i Quique García. L'Espanyol fins i tot té la petita possibilitat de classificar-se per la Conference League. El Girona, però, haurà d'esperar a l'última jornada per salvar-se, ja que ha perdut davant l'Atlètic de Madrid per 1-0 al Metropolitano. L'equip de Mitchell continuarà primera si guanya l'Elx a Montilivi. Si empata o perd, baixarà a segona divisió.
2: Doncs fins aquí aquest informatiu en clau catalana amb Juan Carlos García al control tècnic. Els deixem de nou amb Más de Uno aquí, a Onda Cero.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
10: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
11: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
12: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Antes de continuar, escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
13: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
14: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
13: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
14: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: municipi. La setmana continuarà dimecres amb la vaga de les escoles bressol de tot Catalunya i dijous amb la dels docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Joan. Més coses. Aquesta setmana el govern declararà el nou Hospital Clínic i el Campus Salut de Girona com a projectes estratègics. Això permetrà una tramitació prioritària dels permisos necessaris per fer realitat tots dos projectes i, per tant, s'agilitzaran, tal com ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
2: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar els traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se i es puguin convertir en una realitat l'abans possible.
1: La declaració es farà oficial demà dimarts i en el cas del Clínic servirà també perquè els terrenys de la Diagonal, actualment qualificats d'equipaments esportius, es puguin destinar a aquest projecte de salut. Parlem ara de política municipal, concretament de Barcelona. El líder de Junts a la ciutat, Jordi Martí Galbis, ha demanat la compareixença urgent de l'alcalde Jaume Collboni pels darrers episodis, diu, de violència i inseguretat. En una piulada, el juntaire ha afirmat que la situació és dantesca. Dimecres, en el marc de la Comissió de Presidència i Seguretat, el partit presentarà una proposició amb diverses mesures, per exemple, reforçar la presència de Guàrdia Urbana o desplegar dispositius específics en les zones de la ciutat amb més delictes. I parlant d'inseguretat, un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits. Segons ha avançat Metropolia Abierta, els fets han tingut lloc la matinada d'aquest diumenge al carrer Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'hi ha desplaçat ràpidament i ha vist com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. Després d'una breu persecució, la policia ha detingut el presumpte autor a la zona del pont de Matacavalls. I canviem radicalment de tema i marxem cap a Girona. La 71a edició de Temps de Flors ha tancat amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un creixement del 10% respecte de l'any passat. La vicealcaldessa de la ciutat, Gemma Geis, ha destacat que la pluja entre setmana ha permès passejar millor i no ha malmès la mostra pel que fa a l'origen dels visitants i a majoria de catalans.
3: El nombre de visitants més elevat és català, és de l'àrea metropolitana de Barcelona, francesos i de les comarques gironines.
1: Segons el consistori, les previsions de mal temps van fer que molts visitants avancessin la visita al primer cap de setmana i hem d'acabar oferint una informació de servei. Aquesta propera nit, des de les 10 fins a les 5 de la matinada, la sortida 133 de l'AP7 a l'altura de Granollers estarà tancada. Aquest tancament puntual durant només una nit es deu a les obres de rehabilitació que ja està duent a terme el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Com a alternativa per accedir a Granollers, es podrà agafar la mateixa 133 fins a Vilanova del Vallès.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.
5: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
6: Alcina, ¿me das la hora?
7: Claro que sí. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia o en cabedo.com.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Quan passen 28 minuts de les 8 del matí, és el moment de repassar els esports amb en Víctor Lozano. Víctor, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Camp Nou ha acomiadat a Robert Lewandowski amb un emotiu i senzill homenatge el dia que jugava el seu últim partit amb la samarreta del Barça. El davanter polonès, molt emocionat, ha dit en el seu discurs de comiat que ha estat un honor jugar en aquest club i que sempre portarà el Barça en el cor, que una vegada culer, sempre culer. Lewandowski ha estat titular en la victòria del Barça sobre el Betis per 3-1. Aquest triomf suposa que el Barça hagi guanyat tots els partits com a local en aquesta lliga. L'Espanyol continuarà una temporada més a primera divisió. La victòria de l'equip de Manolo González contra Osasuna per 1-2 al Sadar assegura la permanència matemàtica dels blanquiblaus. L'Espanyol fins i tot té la petita possibilitat de classificar-se per la Conference League. El Girona, però, haurà d'esperar a l'última jornada per salvar-se, ja que ha perdut davant l'Atlètic de Madrid per 1-0 al Metropolitano. L'equip de Mitchell continuarà primera si guanya l'Elx a Montilivi. Si empata o perd, baixarà a segona divisió.
2: I acabem, com sempre, parlant de cultura. La 44a edició del Saló Còmic Barcelona ha aplegat més de 92.000 assistents en 3 dies. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, en fa un balanç molt positiu.
4: Molta gent que ha vingut el divendres, moltes escoles, com sempre, que ens fa moltíssima il·lusió veure els lectors d'avui i del futur. Ahir va ser un gran dia, vam tenir que tancar venda perquè ja estaven totes les entrades venudes.
2: La d'enguany ha estat l'edició més internacional del certamen, amb convidats com Shintaro Kago, Ken Nimura o Milo Manara. I la cirereta del pastís ha arribat aquest diumenge amb la fase preliminar per al concurs de K-pop de l'Estat, que ha resultat ser tot un èxit. I així acabem aquest breu repàs de l'actualitat catalana, que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Ara els deixem de nou amb Carlos Alsina i Más de Uno.
5: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
1: Últimos días. Exposiciones del 25 de mayo.
2: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit. Som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit. Solucions ràpides i efectives.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
5: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
6: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
7: Viu la teva experiència l'hora que vulguis.
6: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
2: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
2: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
2: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
4: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
5: Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
7: Onda Cero Barcelona.
8: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
9: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
10: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
11: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
12: Què tal? Bon dia. El Barça tanca una lliga perfecta al Camp Nou. Els de Hansi Flick van derrotar el Betis per 3 gols a 1 i d'aquesta manera han aconseguit els 3 punts en tots i cadascun dels partits a casa. Aquest curs, 19 victòries en les 19 jornades disputades entre l'estadi Johan Cruyff, l'estadi Olímpic, Lluís Companys i des del mes de novembre al Camp Nou. Rafinha, autor d'un doblet, i Joao Cancelo van ser els golejadors en el comiat de Robert Lewandowski com a futbolista blaugrana després de 4 temporades al club en què ha marcat 119 gols i ha aixecat 3 lligues, una copa i 3 supercopes. El polonès es va voler dirigir a l'afició culer després del duel.
13: És un dia molt emocionant i molt difícil. Però quan llegué a Barcelona, sabia que este club era grande. Però per vostro cariño ha sido increíble. Des del primer dia me sentí aquí en Barcelona i també en este campo com en casa. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
12: Aquest Barça-Betis era l'únic partit sense res en joc en una jornada, la penúltima, en què es van disputar 9 partits alhora. L'Espanyol de Manolo González va segellar la permanència matemàtica, assaltant el Sadar per 1-2 amb dianes de Carlos Romero i Quique García. I és que després de 18 jornades sense guanyar, aquestes 2 victòries consecutives han permès als blanquiblaus mantenir-se a primera divisió. En canvi, el Girona s'ho jugarà tota una carta aquest proper cap de setmana després de perdre ahir el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlético. Els de mitja ocupen ara la 18a posició amb 40 punts, 2 menys que l'Elche, que en té 42 i que serà el rival dels gironins dissabte a l'estadi de Montilivi. Amb una victòria el Girona se salvarà i amb un empat o una derrota la temporada vinent jugarà a segona divisió. I un apunt a la plana poliesportiva: en bàsquet, el Barça manté la tercera posició a la Lliga Endesa després de guanyar la Laguna Tenerife per 97-102 a Terres Canàries.
7: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La ciutat, amb Míriam Frank.
14: Avui a la ciutat sortim de viatge i és que a Onda Cero Catalunya celebrem la Setmana del Turisme per donar-vos algunes idees de cara a les vostres

0: vacances. Avui marxarem fins Futuroscope.
1: Que m'encanta. També parlarem un dia més amb el síndic de Greuges de Barcelona, amb en David Bondia, per saber quines són les principals preocupacions de la ciutadania. El Gerard marxarà avui d'excursió per gaudir d'una exposició d'art prohibit a la Casa Elizalde. I acabarem el programa, com sempre en dilluns, de la millor manera possible, amb la paraula de cançó que avui ens porta la Montse Valls.
0: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
3: Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendueles.

0: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
1: La ciutat. Amb Míriam Frank.
2: Avui a la ciutat sortim de viatge i és que a Onda Cero Catalunya celebrem la Setmana del Turisme per donar-vos algunes idees de cara a les vostres vacances. Avui marxarem fins Futuroscop.
3: Que m'encanta. També parlarem un dia més amb el síndic de Greuges de Barcelona, amb en David Bondia, per saber quines són les principals preocupacions de la ciutadania. El Gerard marxarà avui d'excursió per gaudir d'una exposició d'art prohibit a la Casa Elizalde. I acabarem el programa, com sempre en dilluns, de la millor manera possible, amb la paraula de cançó que avui ens porta la Montse Valls.
2: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
4: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: Tamarro aquest, eh?
1: Doncs sí, estem escoltant la cançó Paint It Black, publicada l'any 1966 pel gran grup de rock anglès The Rolling Stones. I avui posem aquesta cançó perquè Mick Jagger, un dels membres del grup, ha aconseguit aturar la construcció d'una torre de 29 pisos a Londres perquè li hauria tapat les vistes del riu Tàmesis des de casa seva, al barri de Battersea. El projecte impulsat per la promotora Rockwell Property preveia un edifici de gairebé 100 metres d'alçada amb més d'un centenar de pisos. Mick Jagger no estava sol en l'oposició, altres famosos com Eric Clapton, l'actriu Felicity Kendall o l'humorista Harry Hill també van protestar contra el projecte.
2: Quin edifici, no, aquest? Vull dir, tot de famosos.
0: Sí.
1: Argumentant que canviaria massa l'skyline històric de la zona i perjudicaria el paisatge del Tàmesi. Després de 2 anys de batalla legal i urbanística, una inspectora d'urbanisme ha rebutjat definitivament el projecte perquè considera que la proposta no és exemplar, extraordinària, remarcable o distintiva, només alta.
0: M'encantaria saber si aquesta protesta l'haguessin fet ciutadans a peu.
3: 4 pringats.
0: Clar, també, en lloc de... Qui són? El Mick Jagger, l'Eric Clapton, haguessin estat la Mary Stuart, i aquests... Si s'hagués tirat enrere aquest projecte, i no sé... Digue'm boja, però que no.
3: Intueixo que no. Que no dic que potser el projecte no ens agradaria tampoc a nosaltres, però clar, vull dir, igualtat.
0: Clar, ens hauríem d'empassar amb patates. Tenen molta raó. També hi ha edificis que no s'han de construir o...
3: Que són mastodòntics, no?
0: Clar, però bueno, és que perquè et diguis...
2: També he de dir que m'imagino que la gent pobra corrent no deu poder viure a primera línia de riu, diguéssim.
0: Això
2: no?
0: Està claríssim.
3: Exacte, està claríssim.
2: Perquè clar, és que sí, està molt a prop de tot el que és important, perquè està a prop de Westminster, a prop de Buckingham,

0: Vull dir que...
1: Tot el centre, clar.
0: La gent pobra no viu allà.
2: Exacte.
1: Ai, però bueno, no només passa amb el riu, vull dir que si te'n vas a la Costa Brava i estàs en un pis a primera línia de platja que fa 50 anys que els teus pares el van comprar i t'edifiquen al davant, doncs mira...
2: Sí, ja pots fer molta prudència.
1: Exacte, que allà estarà al pis. Doncs molt bé, eh? Qui fos en Mick Jagger, tu.
2: Per tenir aquest poder, no? De dir, escolta, aquest edifici, i aquell altre me'l tiras.
1: Este me lo vas sacando, eh?
2: Exacto.
0: Jo penso,
2: Aparta que no veo.
1: Clar, entenc que no havien començat la construcció. Perquè,
3: no.
0: Aquests edificis que de cop i volta li construeixen un al costat, i aquelles finestres que eren de les de la cuina, no? Per exemple, el lavabo, ja no donen el lloc més que un...
2: Una paret. Una tutxana.
0: Una tutxana, és ben curiós.
1: Bueno, clar, tu compres una cosa i al cap de 20 anys mai se sap.
0: Sí, sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do. Què preguntes avui a l'audiència? No sé si els hi han edificat al costat.
0: No, això no, però pregunto per Londres, d'alguna manera.
1: Ah,
0: anem
1: mira,
0: a London, perquè avui anem allà, a London, a París, a Buenos Aires, a Kuala Lumpur, o a l'Empordà, també, o a la Costa Daurada, o al Pirineu.
1: Doncs sigui.
0: A qualsevol indret del món on es pugui fer turisme.
4: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares.
0: Gorruchaga va estar aquí fa unes setmanes.
1: Un altre temazo, eh?
0: Sí, sí, un altre temazo. Qui més viatja en aquest món és una persona que es diu Carles Lamelo.
1: Home, sens dubte.
0: L'home que més viatja. Ell
1: del món no sé, però d'aquesta emissora segur.
0: Bueno, és que no hi ha cap altra emissora al món, jo crec, m'atreveixo a dir, és una dada que acabo de treure'm de la màniga, no hi ha cap altra emissora a tot el món que dediqui tant temps al turisme com aquesta casa. Ningú! Som la ràdio dels viatges, aquella que al cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip, a Gente Viajera, ja amb els millors experts de la matèria.
1: Sempre promociona altres programes.
0: Sinergia.
1: Sinergia, però a la ciutat què?
0: I a més, som la ràdio que dedica, ara bé, una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
1: sí.
0: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia... Quan vostè va de viatge a aquests indrets, o a qualsevol altre, li agrada anar allò que es diu l'aventura? Perquè hi ha gent que marxa i no reserva res, eh?
1: Jo no entenc això.
0: Un bitllet d'avió i allà on els porti la vida. Agafen un avió, es deixen portar... Potser es lleven un matí i diuen... Avui tinc ganes de dinar, jo què sé, a Marbella. I agafen el cotxe, vinga, cap a Marbella. El Dani Sánchez, un company del Departament de Tècnica, sí, d'aquesta casa, una vegada em va dir... Un dissabte em vaig agafar el cotxe on em portés i vaig esmorzar a Madrid. Vaig dinar a Madrid, em va dir. Vaig dinar i vaig tornar.
2: Ah, és que esmorzar hagués sigut... Sí, sí. A quina hora has de sortir?
0: Va dinar a Madrid i va tornar. Oita, tu. Doncs hi ha gent que ho fa, això, a l'aventura.
2: No devia ser recentment, perquè la benzina, tal com
0: no,
2: està ara...
0: No, fa molts anys.
1: Fa molts anys.
0: Però recordo l'anècdota, la tinc molt fresca. Hi ha gent que se'n va de viatge amb la motxilla al damunt i acaba dormint en estacions, en aeroports de tota mena, o a casa d'algú que hagi acabat entabanant. Viaje mochilero, viaje a tope, viaje a quién sabe dónde. I aquest tipus de persones a la vida, les que viatgen a no sap on vostè viatja, i després existeixen les que diuen, ah, no. Yo necesito mi ambrosio en la puerta del hotel 5 estrellas gran lujo ofreciéndome bombones al llegar. Bueno, bombons, xampany, que li agafi la jaqueta, que vegi per allà un pot trepitja i llavors arribarà a aquella habitació d'aquella suite que s'ha reservat, no? Que té dos llits de king size i un sofà estupendo i veu, té vistes a tot arreu de la ciutat. I clar, ell o ella... Per menys això no viatja. Hi ha gent que no, per menys això... Home, hi ha gent que es conforma amb 3 estrelles, diu, bueno, 3 estrelles.
1: Ir por ir és tonteria.
0: Si no vas a gran lujo, no hi vagis. Hi ha gent que pensa així, hi ha gent que és d'aquesta condició, hi ha gent que no li agrada la motxilla, no li agrada fer bivac, dormir en una tenda de campanya. Vostè, de quin dels dos tipus de turista és? Del mochilero o del de l'hotel, amb el llit fet cada dia, amb media pensión, tot això? Quin dels dos tipus de viatger és? Notes de veu al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem, malauradament, sense fer turisme, perquè estem a la ràdio.
1: Bueno, d'aquí res, te'n vas de viatge.
0: I on?
1: Com que no? Aquesta setmana no te'n vas de viatge?
0: Ah, sí, sí, sí, sí.
1: Home, ja s'oblida. Espera, que encara no arribarà a l'aeroport.
0: Encara no tinc consciència de que... Sí, és veritat. Però no diré on, perquè
1: llavors... No, et persegueix i... Sí, tots els teus fans, no.
0: Sí, sí.
1: Va, preguntem al jovent, a veure com viatja. Què, vosaltres, Pol, Anna, què?
2: Jo diria que sóc una mica un punt mig entre un i altre. Bueno, aviam, en
0: perquè
2: realitat...
0: Perquè s'està conservadoritzant amb els anys, no?
1: Bueno, perquè s'està fent gran
2: no,
1: també,
2: però fem,
1: eh?
2: Ja, total. Però fem una cosa amb la meva parella, que és, si anem de viatge uns dies a un lloc que ens agrada així com de d'estiri de platja i tal, sí? Hi ha una nit que no la tenim controlada. Tot això va començar perquè jo un cop em vaig equivocar com tant nits. Havíem de fer, fèiem la primera part del viatge, digues,

0: Estem en un allotjament d'una zona i l'altre en una altra zona de, del destí i em vaig descomptar, perquè sóc idiota, perquè vaig comptar dies i no nits o no sé què vaig fer. El cas és que hi va haver una nit que no...
1: Vas fer sortida d'un hotel el 25 i

0: dos allotjaments.
1: Sí, podem, sí, però perquè, jo què sé, depèn, també del tipus de viatge.
0: T'agrada molt l'aventura, perquè...
1: Sí. Bueno, sí, no, realment no.
2: Però, depèn on vagis,
1: clar,
2: és complicat.
1: Jo, però, sí, però, tipus, per exemple, a Fuerteventura, doncs, ens vam llevar davant d'unes dunes d'allà sí. d'una platja preciosa de Fuerteventura, doncs això
0: vamos,
1: fa com il·lusió. Si vas
0: a no?
1: El cotxe.
2: Sí, unes vistes precioses, però un mal d'esquena que...
1: Bueno, però després, mira, jo què sé, fa com gràcia, no sé, és una tonteria, no ho recomano, però a mi m'agrada.
0: Sí. A les 4 de la tarda, quan tens el reuma, diu, fa una gràcia.
2: No té reuma encara, l'Anna.
0: Ja, ja.
2: Pol, tu què?
3: Depèn.
2: Tu ja ens vas dir que eres dels que
3: no
2: saps ni on viatges.
3: No.
2: T'organitzen els amics.
3: He anat de viatge sense saber on vaig.
2: Ja, ho sé, ja, sí, sí. O sigui, no m'estranya gens.
3: M'adapto, depèn dels meus amics.
0: Això està molt de moda, eh?
3: Però jo no ho muntaré.
2: No.
3: Perquè és que no em crea ansietat. O sigui, puc anar 4 dies a un lloc sense saber què faré.
2: Sí?
3: M'és igual.
2: Ni on dormir?
3: No, m'és igual.
0: Et deixes portar?
3: Sí, sí, i tant.
2: I si dorms al carrer, què?
3: M'és igual.
2: És igual, eh?
3: Dormo al carrer. He dormit a la platja, al carrer, a un cotxe.
0: He dormit a la platja, també, eh?
1: Veus?
0: Sí, sí.
2: Però una sí. cosa és que dormis a la platja, perquè has anat de festa a Sant Joan
0: sí.
2: i t'has quedat, bueno...
0: Sí, sí, amb una melopea.
2: Tenies molta set i has acabat, bueno,
0: el
2: com
0: mar.
2: Has acabat? Vale. Però que vagis de viatge, pues això, a Eivissa, i que no hagis reservat hotel i acabis dormint a la platja...
0: Bueno, hi ha gent que dorm a la platja a Eivissa i viu tot l'any a Eivissa.
1: Fas bivac,
2: bueno, clar,
0: sí,
2: no?
0: Sí. Que, si fas això, bivac, jo me'n recordo quan fèiem... Bueno, és que anava a l'agrupació, escolta, l'agrupament, escolta.
1: Ah.
0: I sí, són anys de la meva vida que recordo.
2: Si eres boy scout, ja això ja ho saps fer.
1: T'encaixa tan poc, Robert.
0: Ja, ja, ja. Sí, allà, jo vaig acabar deixant, no sé per què. Però anàvem a fer bivac un cop l'any, a l'estiu sempre fèiem bivac. Bivac vol dir dorms al ras, al ras, al ras. Amb un sac de dormir, a sobre terra.
2: Uh-huh.
0: Jo com vaig fer això? Bueno, tota la vida té un moment. Jo no me'n recordo per què
2: quan
0: ho vaig fer.
2: Quan tenies 10 anys.
0: Sí, por ahí. En fi, que no sé. Hi ha molta gent que...
2: Tu ara, Robert, què?
0: No, jo no. Jo si no vaig a un hotel on em posin un servicio de habitaciones, que jo el pugui trucar a les 4 de la matinada que tinc gana. Saps aquella llevadeta de les 4 del pipí que dius, jo no menjaria, no sé, un gofre, no?
2: En sèrio?
0: Ah,
2: això ho has fet?
0: No, no ho he fet, però... Es pot fer.
2: Mira, en aquest proper viatge.
0: Jo no demano 5 estrelles, gran lujo.
2: No cal.
0: Tot i que saps què passa? Com que sóc tan pobre, que com que no hi vaig mai, algun cop hi he anat, no perquè
2: I
0: hagi
2: flipes.
0: Pagat jo. I clar, flipes.
2: Sí, sí.
0: Dius, ostres, tu. L'any passat vaig anar, o fa 2 anys a París, no recordeu que vaig anar
2: sí?
0: a Disneyland París.
1: Uh-huh.
0: Vaig anar a Disneyland i em van posar l'habitació de la Blancaneu, no sé quina d'aquestes... Estava personalitzada, hi havia els nanets a la Blancaneu per allà. Val, molt bé. Aquella habitació, la meva nit, jo vaig mirar quan valia. 890 euros.
2: Mare meva.
1: Mare de Déu,
0: senyor. Tenim. Mai dormiré en una habitació tan cara.
2: I vas dormir millor que mai, no?
0: Jo entenc que la gent que viatja en aquest tipus, viatgi així. Perquè, clar, és que és una meravella.
1: Si tu pots
0: dorms permetre... damunt d'un núvol. Tens una música que s'apaga quan te'n vas a dormir. Una llum tènua que t'abraça quan et despertes. Clar, és una altra cosa.
2: Jo potser serà perquè viatjo poc. Però sóc de les que pensa que quan viatges, a tot tren. Vull dir,
0: sí.
2: que per un cop que viatges cada, què?
0: 10 anys?
2: Exacte, com a mínim, te'ls gastis. Tu, no, això no me'l compraré perquè, clar, no el compro tu. Si treballes tot l'any.
1: També és veritat.
2: Ara, si fas 2 viatges cada any, doncs entenc que, clar, no...
1: Que bueno,
2: clar, l'economia de cadascú, hi ha gent que s'ho pot permetre. No?
0: Dins d'aquesta pregunta que fem avui, ens val si té alguna anècdota en un d'aquests hotels, vull dir que ens ho pot explicar.
2: Sí, avui la pregunta, no sé què...
0: Sempre és oberta, però avui...
2: No sé què
0: arribarà.
2: La pregunta
0: d'avui és... Vostè viatja de motxilla, a l'aventura, o viatja en un hotel tot tancadet, o el paquet de cerrau que te hace una agència de viajes.
2: Bueno, o que s'ho munti vostè mateix perquè li agrada organitzar, és com els amics del Pol,
0: sí,
2: que ho tenen tot organitzat.
0: No recomanable, ens ho van dir l'altre dia els de la CABE.
2: Home,
0: que...
2: sempre és més segur.
0: Que sempre hagis de fer reclamacions, aquí reclames,
2: exacte,
0: llavors.
2: Perquè si t'organitzes tu, t'ho has agafat per pàgines d'internet, és complicat reclamar. Després, mira, podríem parlar amb l'Esther Lorente un dia.
0: Fem-ho.
2: Això, mira... El proper tema serà aquest. Doncs vinga, va, com viatgeu vosaltres? Com us agrada viatjar? Potser una altra cosa és com us agradaria viatjar i l'altra és com viatgeu, eh? Ens ho podeu explicar amb notes de veu al 676-76-09-08 i les escoltarem durant tot el programa. Mentrestant, anem a repassar l'actualitat.
1: Som-hi!
2: Compte enrere per aconseguir un acord a tres bandes entre Govern, Esquerra i els Comuns que desbloquegi les negociacions pels pressupostos de la Generalitat.
1: Sí, la fi de les eleccions a Andalusia ho accelera tot. A hores d'ara, el Govern i Esquerra estan presentant conjuntament el projecte de la línia orbital ferroviària i ja han pactat invertir 527 milions d'euros per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb la recaptació de l'IRPF a l'horitzó. D'altra banda, els Comuns...

0: Junts estan reunits amb el govern per actualitzar l'acord tancat el mes de febrer. El seu portaveu, David Cid, no vol parlar de calendaris i exigeix més diners per l'habitatge i els trens i mesures per fer pagar més impostos als rics.
1: Cal aquesta millora i, per tant, a partir d'aquí serà com avançarem. Si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana, avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
0: Tot plegat a les portes d'una reunió bilateral Estat-Generalitat aquest mateix dimecres i que podria desbloquejar molts acords que requereixen el vistiplau del PSOE. Mentrestant, tant Esquerra com els comuns reuneixen de forma extraordinària la seva militància per explicar-los com avancen les negociacions.
2: Mentrestant, continuen les vagues de docents a Catalunya. Avui és el torn dels del Barcelonès que es manifesten aquest migdia des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació.
0: Sí, la mobilització ha començat passada per aigua, però sembla que el temps pot respectar la protesta. Tot i això, ara decidiran des d'USTEC i la resta de sindicats convocants si continuen endavant o no. Tot i això, la jornada d'avui serà recordada per l'acció que han fet uns 450 docents aquest matí. Han aconseguit bloquejar, atenció, l'accés a la Sagrada Família, que no ha pogut obrir les portes a l'hora habitual, a les 9 del matí, i de fet continuava tancada també a les 11. El temple retornarà els diners a les persones que tenien entrades per aquesta franja horària. La protesta dels docents ha consistit a fer una cadena humana per traslladar taules i cadires de l'escola Sadeta fins a la façana del naixement de la Basílica, fent una mena de classe a l'aire lliure.
2: Déu-n'hi-do. Vinga, i un darrer apunt, el Tribunal Suprem confirma la condemna a 10 anys de presó pel mestre de la Salle Bonanova, acusat d'agredir sexualment el seu fillastre i alumne.
0: Segons ha avançat el periòdico, el Suprem no ha admès el darrer recurs judicial de l'exprofessor, un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Amb aquesta decisió, per tant, ha confirmat la condemna que va dictar l'Audiència de Barcelona fa gairebé 2 anys, al juny del 2024. Els fets van tenir lloc entre el 2010 i el 2013, quan el noi tenia entre 12 i 15 anys. Segons la sentència inicial, l'home va aprofitar la condició de professor de l'escola, d'entrenador de futbol i de parella de la mare del menor per agredir-lo sexualment.
2: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Ana Utiel, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Frank.
2: Encetem a Onda Cero Catalunya la setmana del turisme i és que s'apropen les vacances d'estiu i no volem que us quedeu sense destinació per gaudir d'uns dies en família. Per això us portem algunes opcions fantàstiques, com per exemple Futuroscop, una proposta que segur que agrada als més petits de la casa i també als que no som tan petits. Per explicar-nos tots els detalls tenim amb nosaltres la Montse Balaguer, directora d'Espanya de Futuroscop Experience. Què tal, Montse? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom.
2: De parts d'atraccions, Montse, hi ha moltíssims, però què fa única Futuroscop davant dels altres parcs?
4: Bueno, pues el Futuroscop és un parc on juguem molt amb la tecnologia i que aquesta tecnologia serveixi pues, perquè la gent tingui sensacions, no? Pues la sensació d'estar volant, la sensació d'estar enmig d'un tornado, de viure diferents experiències. I no és un parc de muntanyes russes, malgrat que en tenim una, o una i mitja, perquè n'hi ha una nova de l'any passat que s'assembla una mica, però no és un parc en general de muntanyes russes com potser estem habituats, no? Quan parlem de parc temàtic, el primer que et ve al cap, no? Són les atraccions de muntanyes russes.
2: És un parc més d'experiències al vostre, no?
4: D'experiències, sí.
2: Quines són les atraccions imprescindibles? Quines no ens podem perdre si visitem Futuroscop?
4: Pues mira, si visites Futuroscop, no et pots perdre el viatge extraordinari, que és una... Aquí tens la sensació d'estar volant, i atravesses pues, la Índia, i quan estàs atravessant la Índia pues, comences a sentir olors, no? Pues, a curri, a espècies, quan sobrevoles l'Everest pues, et fa fred, no? És a dir, que juguem el que et deia abans, no? Una mica amb la tecnologia perquè tinguis aquestes sensacions. La de Caçadors a Tornados, que aquesta va guanyar el Premi a Millor Atracció del Món l'any 2022, i aquí tens l'experiència d'estar enmig d'un tornado, que això, bueno, pues, per sort, crec que la majoria dels oients que ens escolten no ho han viscut mai, no? Però bueno, per uns minuts, no, pues, et sentiràs en el centre d'un tornado. També està molt bé la de Objetivo Marte, que és l'única muntanya russa que tenim, no? I que, bueno, tens l'experiència també de tenir una muntanya russa que és interior i exterior. La idea és a veure si estàs preparat per anar fins a Marte i bueno, van passant coses, no? I sobretot una,

0: una final que no desvetllarem, no?
1: I tant.
0: I l'última que diria seria la de l'any passat, la de Missió en Bermudes, que és una supergran atracció, tinguis en compte que ocupa 6.000 metres quadrats, no? I aquí, bueno, com el seu nom indica, no? Pues passa en el Triangle de les Bermudes, no? I és una expedició i et puges amb un vaixell, no? Una barca, i bueno, vas fent com si fessis rafting, i al principi ja al final, perdona, hi ha també una sorpresa, no? Que tampoc direm, no?
1: No farem spoilers.
0: No farem spoilers, no.
1: Escolta, Montse, pels que viatgem en família, amb els més petits de la casa, hi ha experiències pensades específicament per a ells?
0: Sí, tenim un diguem, un món o una zona, no?, que es diu Futuròpolis, que ja són 3 hectàrees, és a dir, que és molt gran, i aquí tenim atraccions que no tenen res a veure amb tot el que us he estat explicant, no?, d'experiències, sinó que no hi ha simuladors, no hi ha ulleres en 3D, sinó que aquí, doncs, bueno, hi ha jocs per nens, no? El que passa és que el que està molt bé d'aquesta zona és que algun d'aquests jocs sí que són exclusivament per nens petits, uns altres són per nens una mica més grans, però n'hi ha d'altres que es poden fer en família, no? No de que diguis, bueno, estic allà i no només estic pendent o fent la cua perquè el nen pugi, sinó que hi ha coses que les podrem fer plegats, no? O el nen més petit el podrà fer, doncs, amb el germà una mica més gran, no?
1: Clar, un dels punts importants dels parcs d'atraccions és mantenir l'interès del públic perquè segueix visitant el parc. Com us ho feu a Futuroscope? Com es renoven les atraccions per mantenir aquest interès del públic?
0: Mira, pues nosaltres a Futuroscope cada any tenim novetats. És veritat que hi ha anys que és una nova atracció completament, no? Com per exemple l'any passat, no? Missió en Bermudes, una nova zona, una nova supergran atracció, i hi ha d'altres anys, pues, que és potser una atracció, però bueno, més petita, o renovació d'atraccions que ja existeixen, no? Per exemple, aquest any, amb una atracció que ja existia, hem renovat tot el que és el sistema de pel·lícules, no? És una atracció on tu entres i miris per on miris, veuràs pantalla, no? És en forma de bòveda, hi ha una pantalla gegant, i hem canviat tot aquest sistema i, a més, la pel·lícula. Ara passem una de T-Rex, no? Dels dinosaures, no? Uh-huh. És a dir, que sempre hi ha novetats.
1: Quina és la millor època per visitar el parc?
0: Bueno, la primavera jo trobo que és una època molt bona, perquè encara no tenim la gran calor que pot fer l'estiu, i, a més, la quantitat de gent, no? Que molta gent, pues, clar, el mes d'agost, no? Volen anar-hi i, bueno, està molt bé, però clar, sempre trobaràs més gent, no? Llavors, la primavera jo trobo que és una bona època. Ara, si no pots anar, m'entens, o no tens cap pont on et puguis escapar i només fas vacances a l'estiu, no? O sobretot a l'agost, pues, bueno, també està molt bé. És veritat que durant l'època d'estiu fem també algunes activitats d'animació, no?, dintre del parc, i també està bé, però clar, sempre has d'anar amb la idea de que et trobaràs més gent.
1: Per als oients que ens estan escoltant i que segur que els hi han entrat ganes de visitar Futuroscope, quins consells els hi donaries per aprofitar al màxim la seva visita i quants dies recomanes que dediquem a gaudir del parc?
0: Mira, jo trobo que si vas amb nens, per gaudir bé de Futuroscope són un parell de dies. Què recomanaria? Un, que es baixin imprescindible l'aplicació, que és gratuïta, que es diu Listen Wifi, per les atraccions que parlen. Hi ha algunes que parlen una mica, com per exemple aquesta costella de T-Rex, llavors, pues, així, al baixar-te aquesta aplicació i connectar-se al wifi de l'atracció, ho escolten en espanyol, no? L'aplicació també que hi ha per moure't dintre del... malgrat que també tenim encara un planell en paper, però en aquesta aplicació tens més a l'horari de totes les atraccions, a la nit, a l'espectacle que fem tots els dies a la nit, doncs a quina hora es fa, als restaurants, etc. No? I per últim, et diré, ja et dic diverses coses, que si vas a Futuroscope no pots deixar de visitar Aquàtic, que és el parc aquàtic interior, que només té una piscina exterior, que el vam obrir a l'estiu del 2024. Necessites una entrada a part per poder-lo visitar, però està just al costat de 5 minuts i realment és una experiència molt xula, no? Perquè a part de tobogans tens tota una zona experimental, no? On hem utilitzat aquesta tecnologia, no? Que Futuroscope sap fer, però aplicada en un mitjà aquàtic. Llavors hi ha coses molt xules.
1: Quines ganes m'estan entrant de visitar el parc, eh? Montse, per acabar, per què algú hauria de triar Futuroscope com el seu pròxim destí?
0: Pues bueno, trobo que perquè primer no el tenim massa lluny d'aquí i és algo, com he dit al principi, una mica diferent, no? És a dir, que vas en un parc temàtic on gaudiran, pues, si vas amb nens, els nens, si va persones més adultes també, perquè hi ha atraccions per persones més grans, no? Llavors és una mica per tot tipus de públic i sobretot perquè és un parc

0: que diferent pel que dèiem, que no és un parc tot de muntanyes russes, no? I podràs viure experiències diferents també.
1: Doncs ja sabeu, una molt bona opció per gaudir de les vostres properes vacances és Futuroscope, i si aneu a l'estiu, doncs Aquascope també és una molt bona opció per gaudir-hi. Montse Balaguer, directora a Espanya de Futuroscope Experience, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Robert, tu has estat a Futuroscope?
5: Sí, he estat a Futuroscope i és un lloc meravellós que recomano molt, molt, no només a les famílies, que és principalment el públic potencial, sinó a tothom que passi per França, perquè, a més, que està a la regió de... es diu? No, no sé com es diu. És una regió meravellosa, és que França no te l'acabes. Yeah. I Poitiers és una ciutat esplendorosa, amb un aire molt medieval en algun lloc, una mica més... Molt bé, molt bé. I Futuroscope és que hi ha una atracció dedicada a Le Petit Prince de l'Antoine de Saint-Exupéry, oh, el petit príncep, maco. I és meravellosa.
1: Jo tinc moltes ganes d'anar-hi amb família, perquè sé que a mi també m'encanten aquestes coses més tecnològiques.
5: Hi ha un TGV que et deixa a la porta de Futuroscope, un tren d'alta velocitat. El que passa que no sé ara la connexió amb Barcelona com està, però bé...
1: És igual, però passa uns dies a França, que sempre...
5: En 6 hores et plantes
1: allà. És meravellós. Avui parlem de viatges i la pregunta que has fet és si sou més motxileros d'anar a la improvisació i a veure què el que surja, o voleu el vostre hotel de 5 estrelles amb la vostra mitja pensió, tot fet. Què ha dit l'audiència?
5: Jo aposto que l'audiència dirà...
1: No, perquè els has escoltat, no aposti
5: no,
1: res.
5: No, no els has escoltat, no? No.
1: Els has escoltat al
5: jo poc. Crec que la nostra audiència és un poc motxilera, no sé per què.
1: Jo crec que també.
6: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
6: A casa sempre hem estat de plantejar la ruta i fer cas en el seu moment d'aquelles famoses guies Michelin.
1: Sí.
6: Aquelles famoses guies que et senyalaven per on te podies anar. Viatjàvem a Suïssa, països escandinaus, França. Llavors, quan els nois eren petits, Interhome. Després ja van evolucionar. Hotels no, per tenir l'horari lliure, però sí un pis, un lloc on ells poguessin jugar. Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres amb els vostres proposta de on anar. Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple. Sempre prèvia idea de per on anàvem.
7: Hola, família, bon dia.
5: Hola.
7: Mireu, nosaltres, la meva parella i jo, i amb els amics i nosaltres sols, hem viatjat i dia a dia, Hem dormit, per dir alguna cosa, a la Vall de Núria.
5: Sí.
7: Dues nits i amb el mòbil el dia següent he dit, vinga, va, anem cap a dalt o cap avall. I hem agafat habitació amb un hostal o amb un hotel d'un dia per l'altre. Ara, això sí, baratillo, la veritat. Però hem dormit molt bé amb tots els puestos on hem dormit, net, polit, tot bé, la veritat, molt bé. Fora de Catalunya no, o fora d'Espanya no, però sí que hi hem estat molt bé.
5: Que bé.
7: Ara, clar, quan hem pogut estar en un hotel un cap de setmana, allò de dir anem un cap de setmana, jo què sé, ja, doncs sí, amb l'hotel, això sí. Amb l'hotel o amb una parca hotel o amb un...
5: La ciutat.
7: O amb el camp.
5: Amb l'Olga.
7: Doncs, pues, tu que siguis. Però...
5: M'encanta.
7: Amb un bungalow, res de dormir en el terra ni tonteries d'aquestes ja.
5: Això,
7: tenim edat
5: d'això. Això és una nota de veu, la resta són tonteries, ens ha explicat tots els detalls. A més, l'Olga, sense voler-ho, o potser volgudament, ha fet la

0: Aquesta ràdio d'avui, perquè ella està viatjant mentre fa la nota de veu, se sent allà el sol
1: no,
0: al cotxe.
1: Sí, no para, està tot el dia activa.
0: Ella mentre condueix, és una dona que és capaç de fer dues coses alhora, és conduir, sobretot amb les mans lliures, i fa una nota de veu, diu, faré una nota de veus de la ciutat, i ens l'envia al 676-760908, on ens poden seguir enviant notes de veu com aquestes que han escoltat avui que parlem de viatges, que estem iniciant aquesta setmana el turisme aquí a Onda Cero Catalunya, que ja saben que té un nom, el turisme aquí, que es diu Gente Viajera.
1: Doncs molt bé, seguim de viatge, ens podeu enviar les vostres notes de veu al WhatsApp del programa, al 676-760908.
2: Això és La Ciutat.
1: Víctor Llucià, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal, Míriam, com estem?
1: Tu què, viatges de motxilero o prefereixes tenir-ho tot ben quadrat?
3: No, a mi no m'agrada. O sigui, tot organitzat, com sí. Que et satura i... Si vols estar... Ah, de sobte vull estar un dia més en aquest lloc. Ara, o sigui, si ets 4, 5, 6, és impossible anar així. Però si som 2, 1, això es pot fer perfectament, jo crec.
1: Home, perfectament. Hi haurà llocs que no trobaràs on dormir.
3: Jo he fet viatges autostop i sense...
1: En sèrio?
3: Sí. Ah, ja t'explicaré.
1: Ai,
3: és veritat que ara...
1: Encara que estàs aquí.
3: No, és veritat que ara et va ser una mica gran.
1: Autostop, per favor.
3: No, però et va ser una mica gran.
1: No es fa això,
3: eh? Amb la paret. No, és veritat, no, està prohibit. No, està prohibit.
1: Ah, sí?
3: Està prohibit. De fet, està prohibit agafar algú.
1: Home,
3: o sigui, sent el conductor no pots agafar-ho. Bueno, això t'ho diu la DGT.
1: Més, algú amb la pinta del Víctor?
3: No,
1: com l'heu agafat?
3: Això t'ho diu la DGT, però si estàs ja una mica en parella, és veritat que... O sigui, no vull dir res en contra de la Gisela, però passa que ella és una mica més duquesa, saps?
1: Home, que, clar que sí.
3: Clar, no pots anar a qualsevol lloc.
1: Home, no, ja no tenim
3: edat. Però no, està bé, a mi m'agrada també.
1: L'important és viatjar, que cadascú viatgi com vulgui. Vinga, va, parlem del Barça, que tanca una lliga perfecta al Camp Nou. Ai, en el comiat de Robert Lewandowski,
3: vas
1: que m'encanta. Sí,
3: no,
1: perquè m'encanta, perquè ell també va plorar una miqueta.
3: I és que estava amb la família abraçant-se i ell va dir que ha trobat el seu lloc al món, eh?
1: És molt
3: bastant
1: fort, eh?
3: Heavy.
1: D'un
3: polonès que va arribar aquí quan el club estava, no diré en runes, però un moment complicat pel Barça, gairebé sense diners, i ha trobat el seu lloc al món, ha fet 119 gols en 190 i pico partits, és a dir, un rendiment extraordinari, i així sí, ahir es va acomiadar del Barça, però també, compte, perquè el Barça ha guanyat la Lliga guanyant tots els partits a casa, una cosa que no havia fet ningú, només el Madrid de la 85-86 que va aconseguir 17 victòries en 17 partits, però és que el Barça en va aconseguir 19 en les 19 jornades disputades. És veritat que en tres escenaris, el Johan Cruyff, després a l'Olímpic, després al Camp Nou, és a dir, el Barça ha anat una mica rotant des de novembre, sí que ha estat a l'Spotify Camp Nou, ahir victòria per 3-1 davant el Betis, i sobre aquesta lliga perfecta en parla el migcampista andalús Gavi.
4: Yo creo que tiene mucho mérito ganar también todos los partidos en casa, es una parte importante también para ganar la liga, y así ha sido, ¿no? Yo creo que hay que darle mucho mérito a esta liga, como te digo, y yo creo que la afición sabe lo difícil que es ganar la liga y tienen que estar felices.
3: Van ser golejador Rafinha, un doplet, i Joao Cancelo. Van marcar en aquest 3-1 davant el Betis. Robert Lewandowski el buscaven constantment, però... A veure, l'última temporada de Lewandowski...
1: No.
3: Podrem estar d'acord que, sí, de fet, ha perdut la titularitat, ha estat una mica pitjor, però, ja et dic, 119 gols, 3 lligues, una copa i 3 supercopes, a més sent important en la temporada passada, que és la més històrica que ha viscut el polonès. Va rebre una ovació espectacular del Camp Nou al ser substituït, va ser mantejat pels seus companys, tot paraules d'agraïment dels seus companys cap a Robert Lewandowski, i ell mateix, el nou, es va voler adreçar a l'afició al final del partit.
5: Per a mi és un dia molt emocionant i molt difícil, però quan llegué a Barcelona sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble. Desde el primer día me sentí aquí en Barcelona y también en este campo como en casa. Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé. Visca el Barça y visca Cataluña.
1: Quina gran frase.
3: Sí.
1: Una vez culé, siempre culé.
3: Sí, culer.
1: Culer,
3: una mica a l'estil Robert Lewandowski. Jo crec que queda a l'Olimp de davanters de la història del Barça.

0: Samuel Eto'o, Luis Suárez i Robert Lewandowski. Uh-huh. Ara està en una gran posició, evidentment Ronaldo, no els direm tots, però, no. Però de l'última època Robert Lewandowski ha d'estar molt i molt amunt de ben segur.
1: Totalment. Vinga, l'Espanyol continuarà un any més a primera divisió.
0: Sí, perquè el conjunt blanquiblau va segellar la permanència matemàtica saltant al Sadar per 1-2 amb dianes de Carlos Romero i Quique García, els periquitos, que han sumat dues victòries consecutives quan més les necessitaven, en el tram més decisiu, tot i passar-se aquestes 18 jornades sense guanyar gairebé una volta sencera i, per tant, jugaran una temporada més a la màxima divisió del futbol espanyol. El tècnic Manolo González apela a la unió que sempre ha existit al vestidor.
2: Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. Ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament, perquè avui, potser, no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta. Jo dic sempre, el vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Vas estar pendent del multi o no? O sigui, tots els partits alhora, menys el Barça que jugava a les 9, la resta de partits tots a les 7 de la tarda.
1: Tenia piscina.
0: I... Ah, vale, sí, no, llavors sí. Tenies excusa, però... és xulo, eh? O sigui, totes les jornades, potser no cal, tots els partits a l'hora, potser no, potser sí que podrien agrupar algun, però clar, 9 partits a l'hora.
1: Impossible.
0: Evidentment, entre la tele, Radio Estadio, que tenia posat com sempre, no donava l'abast. A més de l'Espanyol, es van salvar l'Alavés, que va guanyar 0-1 a l'Oviedo, l'Atlètic Club, que podia baixar depenent de molts resultats, però empatant a 1 amb el Celta també es va salvar, el València i la Real també van aconseguir la permanència, va guanyar el València 3-4 a Anoeta, i el Sevilla, que tot i perdre davant el Real Madrid per 0-1 amb una diana de Vinícius, també va aconseguir la salvació. Notícia al Madrid, ahir no es van barallar, ni Arbeloa, ni va jugar Mbappé, però no.
1: Com no has obert amb això?
0: Bueno, he decidit prioritzar la Lliga i Lewandowski, però sí, va guanyar el Madrid amb gol de Vinícius i fins aquí va sumar 3 punts, va marxar tothom...
1: Tranquil.
0: No, ja no sé si es van dir alguna cosa a l'autobús o a l'avió de tornada i avui a l'entrenament, però en principi Arbeloa, Mbappé i Vinícius, tot
1: que bé,
0: ok.
1: Que bé. Escolta, el Girona...
0: Per cert, perdona, és a punt d'arribar José Mourinho, ho ha dit Fabrizio Romano, diu que ja l'acord és a punt de signar-se.
1: Ja dèiem que olorava bocata calamares.
0: Sí, sí, sí. Doncs, José Mourinho a punt de calienta que sales.
1: Tinc ganes que comenci la propera temporada.
0: Sí,
1: ja.
0: Sí, jo ja...
1: Vinga, va, parlem del Girona, que continua amb problemes.
0: Sí, no són bones notícies pel Girona, perquè els de Michel no van poder puntuar el Metropolitano contra l'Atlético amb... Mira que va tenir ocasions, va fallar gols, Brian Hill va tenir una per obrir el marcador increïble, va marcar de molt a Lookman per a aquesta derrota gironina, i a les de Mitchell, que ocupen la 18a posició, 40 punts en descens, però jugaran una veritable final per la permanència aquest dissabte contra l'Elche a Montilivi. La confiança encara la manté intacta Mitchell.
3: Se n'ha animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat. No hem de mirar enrere de lo que ha passat fins ara, perquè és la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessitem a tothom, perfecte. Últim partit, a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus i un mes final per fer història i continuar a primera divisió.
0: Difícil, però els comptes del Girona són molt clars. Si guanya davant l'Elx, està salvat. Si empata o perd, està a segona divisió. També es jugaran el descens al Mallorca, al propi Elx, Osasuna i Levante, tots ells amb possibilitats de baixar a segona divisió. D'aquests 5 equips en baixaran 2, així que veurem qui acaba baixant a segona divisió. Esperem que no sigui el Girona. I ja sé que es va jugar dissabte, però el Barça va aixecar la 12a Copa de la Reina derrotant l'Atlético de Madrid a Gran Canària amb dianes de Clàudia Pinesme, Grutz i Salma Parayuelo, i ara totes les forces centrades en la final d'aquest dissabte de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquest final de la Lliga masculina, a veure com acaba tot plegat,
0: sí,
1: a veure qui baixa,
0: dilluns,
1: qui...
0: Sí, sí. Setmana de prèvia, setmana interessant també aquesta.
1: Doncs sí. Víctor Llucià, que vagi molt bé. T'escolto demà o demà tindrem...
0: Demà segurament estarà Víctor Lozano, li dono el relleu.
1: Perfecte, Víctor, gràcies.
0: Fins ara.
1: Temps ara pel butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat amb molts més continguts que no.

0: hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
1: ¿De dónde vienen?
2: De Londres, señor.
1: ¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
0: ¿O una gran gesta en la Edad Media?
3: ¡Ostras, he dicho!
4: De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
0: ¿O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives?
1: ¡Es usted Sherlock!
2: Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
0: Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
5: Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
0: ¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
6: ¡Venga, vamos!
5: La función está a punto de comenzar.
7: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
8: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Ho explicàvem en començar, els docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família en un nou dia de vaga educativa al Barcelonès.
9: Més de 150 docents han bloquejat avui aquest accés per la nova setmana d'aturades al sector educatiu. La protesta s'ha impedit que el temple obrís les portes a les 9 del matí, com estava previst, i retornarà els diners als visitants que havien comprat entrada. L'acció ha començat a les 8 del matí, quan un grup de docents ha començat la seguda. Poc després, una cadena humana des de l'escola La Sedeta fins al temple ha portat taules i cadires escolars fins al punt de concentració.
8: L'Hospital de Bellvitge detecta menys adherència dels immigrants als tractaments de trastorns alimentaris.
9: Un estudi liderat des de la Unitat de Trastorns Alimentaris del Servei de Psicologia Clínica de l'Hospital de Bellvitge destaca que els pacients immigrants registren un trastorn inferior a la dels pacients nadius, pitjors resultats clínics i una menor remissió del trastorn. Per aquest motiu determina la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats que considerin la multiculturalitat social.
8: La Generalitat dona prioritat absoluta al nou campus clínic de la Diagonal.
9: La Generalitat declara d'interès general el futur campus clínic situat a la Diagonal per accelerar-ne els tràmits urbanístics i energètics. El govern català assegura que el projecte tindrà prioritat política i institucional absoluta i preveu convocar al setembre el concurs internacional d'arquitectura que definirà el nou hospital i campus de salut.
8: Les famílies d'un institut escola de Barcelona en barracons des de fa 10 anys porten el cas a la Sindicatura de Comptes.
9: L'Associació de Famílies de l'Institut Escola Pública Els 30 Passos, al barri de la Sagrera de Barcelona, ha presentat una denúncia contra el Consorci d'Educació de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat. Demanen a la sindicatura que fiscalitzi el que consideren malbaratament de diners públics pels endarreriments injustificats en la construcció de l'edifici definitiu i el lloguer de mòduls provisionals.
8: I acabem explicant que ha mort un home atropellat en un accident a la C-55 a Abrera.
9: L'home era un veí d'Abrera de 52 anys. El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 0,2 de la via quan, per causes encara que s'estan investigant, un turisme va atropellar la víctima. Des de principis d'any, un total de 42 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes.
8: Són notícies d'aquest dilluns 18 de maig.
7: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Miriam Frank.
8: I un dilluns més saludem en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, Míriam.
8: Dijous explicàvem el cas d'un home de 71 anys amb discapacitat que havia estat multat per aparcar en plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda per no tenir visible la targeta que acreditava el seu dret a fer-ho. El tema és que li havia caigut accidentalment. És un cas que va arribar avui des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i que ha acabat molt bé, no, síndic?
10: Sí, és una història d'èxit de com podem explicar la raó de ser de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. A vegades fem coses genèriques, però a vegades fem coses concretes que són molt importants i tenen impacte per la ciutadania. Com tu bé deies, és el cas d'una persona amb mobilitat reduïda que va aparcar a una zona d'estacionament reservada per persones amb mobilitat reduïda. Va decidir anava a veure una exposició, tenia el bitllet comprat a l'exposició. Tot això pot justificar que va passar que en el moment de treure la cadira de rodes del cotxe, l'acreditació de que ell tenia una plaça d'aparcament se li va caure, li va caure al terra del cotxe. Què va passar? Que el que sí que es va fer, li van posar una multa, però li van retirar el vehicle, i van a buscar el vehicle al lloc on l'havien retirat. El que recordem una mica, perquè la sanció econòmica

0: era 173 euros per la retirada del cotxe i 200 euros per aparcar en lloc indegut. El que hem de dir és les persones que tenen aquesta acreditació per poder aparcar perquè tenen mobilitat reduïda, a Barcelona hi ha tres possibilitats. El que sí que hi ha l'obligació de reservar una plaça cada 40 en centres on hi ha activitats importants, però el que sí que es permet és estacionar a l'àrea regulada sense limitacions. Aquesta és una possibilitat si tens l'acreditació de descàrrega i després a la zona genèrica d'estacionament reservat. Ell va aparcar a la zona genèrica d'estacionament reservat amb la mala sort que va posar l'acreditació en el parabrises, que és on s'ha de posar, però al treure la cadira del cotxe, la cadira de rodes del cotxe, li va caure. Per tant, se li va retirar el vehicle perquè és un ús indegut de places de reserva per a persones amb mobilitat reduïda. I quan van anar a veure si tenia l'acreditació, van veure la tira al vehicle perquè no del parabrises l'acreditació. Nosaltres creiem que la normativa, és a dir, la normativa l'han aplicat de forma correcta, però aquí nosaltres el que veníem a dir és que aquí s'ha d'anar per criteris d'equitat, perquè un cop anar a buscar el vehicle on l'havien retirat, ell va poder acreditar que si tenia aquesta autorització, que li havia caigut, també va poder acreditar que el lloc, a l'exposició que anava, com ho havia comprat, i per tant nosaltres aquí reivindiquem el dret a rectificar errors, és a dir, hi ha errors per part de la ciutadania que s'han de poder rectificar. I aquí hi ha l'error, sobretot, en dos requisits, quan s'actua de bona fe i quan no hi ha sense frau a l'hora de cometre l'error. I aquí podem acreditar que hi va actuar de bona fe, sense frau a cometre l'error. I, tot i l'actuació municipal està emparada en la normativa, nosaltres creiem que és excessiva. I ell també ho creu que és excessiva. Ell creu que sí, se la paga la multa de 173 euros de la retirada del vehicle perquè no es veia l'acreditació, però considera excessiu els 200 euros perquè realment sí que ell tenia aquesta autorització, té aquesta acreditació i ho va presentar en el seu moment a l'hora de fer el recurs. Per tant, nosaltres el que dèiem és que revoqués la sanció d'estacionament, no la retirada del vehicle, però sí la sanció d'estacionament, sobretot perquè entenem que l'administració ha de ser més justa, més humana, més coherent amb els principis que inspiren les polítiques públiques municipals. I el que tu deies és una història d'èxit, per què? Perquè ja el Institut Municipal d'Hisenda ja ha anunciat que li retiraria la sanció. Per tant, el que veiem és que té sentit venir a la sindicatura, perquè hem fet aquesta resolució, ho vam fer públic, vosaltres us vau fer ressò d'això, i l'Institut Municipal d'Hisenda es reconeix que és un error subsanable, que no és la retirada, sinó la imposició de la sanció, perquè és una persona que tenia acreditat que podia aparcar allí, tot i que li hagués caigut l'autorització, i per tant rectificarà l'administració. I això parla molt bé de l'administració, que tingui la capacitat de rectificar quan es dona compte que hi ha uns elements que no és proporcional la mesura que l'havien aplicat, que hi ha bona fe, i això també genera una confiança recíproca entre l'administració i la ciutadania.
1: Clar, a mi la pregunta, quan vaig llegir aquesta història, la pregunta que em va venir al cap és, a través de la matrícula no se sap si aquesta persona, que tampoc sé si és la propietària del cotxe, la que està inscrita amb aquesta matrícula, té aquesta targeta d'autorització per aparcar en aquestes zones? O no té per què? Síndic? Sembla que no m'està escoltant el síndic de Greuges de Barcelona, en David, bon dia, que m'estava explicant doncs aquesta història d'èxit de la sindicatura, en aquest cas, aquest home de 71 anys amb discapacitat que havia estat multat amb 200 euros per aparcar en una plaça reservada. Crec que ara sí que m'escolta. David, m'escoltes?
0: Sí. Jo estava parlant i dic que raro que no em pregunti. Sí. Ah, on s'ha tallat?
1: T'estava preguntant, això de la matrícula, sí. No sé si està lligada a la matrícula amb saber si aquesta persona té aquesta targeta, aquesta autorització per aparcar en aquestes zones.
0: Clar, ell té la targeta. El que passa que va tenir la mala sort de ell va posar la targeta on s'havia de posar, que era el parabrises, però en el moment de treure la cadira de rodes, que és difícil treure una cadira de rodes del maletí, va caure la targeta i no se'n va donar compte. I ell estava aparcat a la plaça de reservar per persones amb discapacitat, que és el que va passar, que van venir, van veure que no estava la targeta i van retirar el vehicle. Ell diu, sí, he tingut un error,

0: no he vist que havia caigut la targeta, però jo tinc aquesta autorització i ell, la multa és de 373 euros, 173 per la retirada del vehicle i 200 per aparcar en el lloc incorrecte. I se'n fa càrrec del 173, diu, clar, no estava visible l'acreditació, però jo tinc aquesta acreditació i a l'hora de fer el recurs a la multa aporta l'acreditació, aporta l'entrada que havia pagat per anar a veure l'exposició i tot i així l'administració continua aplicant la sanció de 200 euros. Nosaltres el que fem és que diem la sanció està aplicada conforme normativa, però hauríem d'anar per criteris d'equitat i sobretot criteris tenint en compte que nosaltres reivindiquem una administració més justa, més humana i més coherent amb els principis que inspiren les polítiques públiques i, sobretot, bona fe i confiança recíproca entre l'administració i la ciutadania. I per això dèiem que és una història d'èxit, perquè vosaltres us heu fet ressò de la nostra resolució, això ha arribat a l'Institut Municipal d'Hisenda i Hisenda ja ha anunciat públicament que li retirarà la sanció. S'entén que la retirada del carnet, la retirada del vehicle, aquests 173 euros ens ha de pagar, per què? Perquè no estava visible l'acreditació, però els 200 euros no, perquè és una sanció per aparcar en un lloc incorrecte d'una persona que no té acreditació i pot acreditar que sí, que té la targeta per aparcar en llocs de reserva d'estacionament.
1: Clar, en definitiva, la multa estava ben posada amb la normativa a la mà, però s'hagués pogut actuar d'una altra manera i de fet, quan vau traslladar el cas a l'Ajuntament, la cosa ha anat força àgil, no?
0: Sí, i això parla molt bé també de l'Ajuntament.
1: Clar, clar.
0: El que siguem a veure és, amb la normativa en vigor es pot posar aquesta sanció, però aquí l'equitat el que diu és que aquesta persona tenia dret a aparcar en aquest lloc, a que va tenir la mala sort, a l'error, és el dret a aparcar l'error, de no comprovar si havia caigut o no havia caigut l'acreditació que s'ha de posar en el parabrises. Ell, quan va retirar el vehicle, veu que hi està l'acreditació, fa el recurs corresponent i l'administració primer no l'admet i ara sí que rectifica i el que va és per criteris d'equitat i diu que li retirarà aquesta sanció de 200 euros.
1: Doncs una història d'èxit que demostra, com deia el síndic, que val la pena anar a parlar amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona per intentar reconduir determinades situacions que no són justes o que nosaltres creiem que no són justes. Com sempre, síndic, recordem a la ciutadania com ho poden fer, com es poden posar en contacte amb la sindicatura.
0: Ens podeu visitar, Ronda Sant Pau 45, a tercer pis. Podeu venir en cita prèvia, però sense cita prèvia també sereu atesos i ateses. Podeu trucar al 93 413 2900 o també a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat. Tenim un enllaç on podeu fer suggeriments i queixes que desitgeu.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, un plaer.
0: Un plaer, molt bon dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
2: Estás escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: A la ciutat ens hem endinsat al món de la fotografia en més d'una ocasió. Hem conegut, per exemple, la carrera i la vida del fotògraf esportiu Manel Montilla. També hem visitat la darrera exposició del World Press Photo i hem analitzat com està afectant als més joves l'era de la immediatesa a l'hora d'analitzar les imatges. Doncs bé, avui volem copsar el gran poder terapèutic i sociològic que té la fotografia. Ho farem coneixent de prop una exposició anomenada Material Sensible, una mostra que ja es pot visitar al Centre Cultural Casa Elizalde fins al 18 de juliol. Allà s'hi ha desplaçat el Gerard Sanz. Gerard, què tal? Molt bon dia. Explica'ns una mica més aquesta exposició.
5: Què tal? Bon dia, Míriam. Doncs es tracta d'un projecte organitzat per la Fundació Photographic Social Vision en col·laboració amb la Fundació Vicky Bernadette, que apropa la fotografia a persones supervivents d'abusos sexuals en la infància, defensant la fotografia documental com una via per construir una societat més conscient i més ben informada i fent una gran tasca de prevenció i sensibilització.

0: Civilització sobre l'abús sexual infantil. En la que és la seva cinquena edició, Material Sensible ha comptat amb la participació de 8 dones que han patit abusos sexuals en la infància, que es troben en la fase final del procés terapèutic, cadascuna amb la seva fase de recuperació o de superació d'aquesta experiència, i que han utilitzat la fotografia com a eina d'expressió creativa per revisar els seus recorreguts vitals i explicar-los per ajudar també altres persones. Per conèixer encara més a fons aquesta exposició, m'acompanyen dues dones que tenen un pes específic en aquest projecte. D'una banda, la Mireia Plans, ella és responsable del projecte i de l'àrea d'acció social i educació visual de la Fundació Photographic Social Vision. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I de l'altra banda tinc aquí al meu costat una de les dones participants del projecte, la Nàdia Nizarala. Què tal? Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Nàdia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Bé, Mireia, comencem per tu, ja ho hem explicat a grans trets a la introducció, però explica'ns què hi podem trobar en aquest material sensible.
1: En aquesta exposició trobem l'obra de 8 dones que han fet primer un procés terapèutic a la Fundació Vicky Bernadet o fora en col·laboració amb altres psicòlegs, que també especialistes en abús sexual infantil, i s'han omplert de valor per poder fer durant 6 mesos un procés d'aprenentatge, poder disparar, aprendre a fer servir la fotografia com una eina per explicar els seus relats en primera persona, per explicar, per compartir amb nosaltres a dia d'avui què vol dir haver passat per un abús sexual infantil i poder crear imatges i textos que acompanyen, i cada una a la seva manera s'ha fet seu aquest poder de la fotografia.
0: Les fotografies, Mireia, són molt, molt, molt potents. Els 8 casos que tenim aquí en aquesta exposició, deies que han après una mica a tirar amb la càmera, no? Ho dic perquè és que hi ha fotografies molt potents, dignes d'un fotògraf o fotògrafa professional.
1: Mira, en aquesta edició tenim tant del món de la fotografia, que ja tenen un coneixement del món de la fotografia.
3: Doncs sembla que hem tingut algun petit problema amb aquesta connexió. Està el Gerard, ens escoltes? Ens escolteu? Crec que no ens estan escoltant. Estem a l'exposició Material Sensible que es pot visitar al Centre Cultural Casa Elizalde fins al 18 de juliol. Gerard, crec que ara sí que ens escolteu, no?
0: Ara ens escoltes,
3: sí,
0: Míriam?
3: Sí, perfecte, perfecte.
0: Vale, genial. M'explicava la Mireia, no? Això que 2 de les 8 dones sí que tenien experiència amb la càmera a les mans, però d'altres els heu hagut d'ensenyar una mica, no?
1: Sí, sí, moltes d'elles no havien agafat mai una càmera semiprofessional, i aleshores hi ha una part del procés a l'inici que és aprendre a fer servir aquest llenguatge visual sense fer un taller tècnic. Sí que fem l'ABC de la fotografia, no? Poder expressar les emocions que estan contingudes a dintre, i ho fem a través de la imatge, però també de la paraula, no? Del poder grupar, el de compartir, i a poc a poc elles van trobant aquesta història que volen explicar.
0: Nadia, no sé si és tu caso, tu tenies experiència con la càmera en las manos, sea como sea, eres una de las 8 mujeres que han podido participar en esta exposición. ¿De qué manera lo has hecho?
2: Bueno, sí, efectivamente soy fotógrafa y trabajo de ello, pero el lado artístico siempre es el lado que me potenció más, porque también soy politóloga de profesión, entonces poder tratar temas sociales siempre fue algo que me impactó. Nunca pensé que iba a terminar tratando el abuso, mi propio trauma, como artísticamente, y creo que si no hubiera sido a través del taller, no lo hubiera hecho nunca, porque realmente es un proceso muy difícil de transitar. En mi caso, como es una historia muy compleja, decidí alejarme en sí de la historia y tratarla como un proceso terapéutico. Lo que planteo con mi obra es una reprogramación cerebral. Eso trata de borrar esos momentos del día en donde pueden venirme distintos inputs, donde me llevan a imágenes del recuerdo de mi memoria, imágenes visuales nítidas y tal cual, que me perturban realmente, y poder intercambiarlas por una imagen poética, sencilla, como fue la búsqueda en el taller, a través de fotografías de la naturaleza, de plantas y flores, poder reprogramar esas imágenes. En un inicio no pensé que podría ser real, pero puedo decir de primera mano que lo probé, funcionó y lo sigo aplicando. Y creo que si es algo que me ha dejado el taller es poder aplicar una técnica fotográfica para poder convivir el día a día con un poco más de tranquilidad.
0: Con estas fotos de la naturaleza convive la, podríamos decir, foto principal, en la que se te ve de espaldas con los puños cerrados. ¿Qué has intentado transmitir?
2: Bueno, eso es un autorretrato, y siempre para demostrar que no necesita realmente aparecer el rostro en primer plano para que un retrato pueda ser potente. Lo que pretendo es plantarme como estoy en el retrato, que es un cuerpo, casi cuerpo entero, medio cuerpo, pero estoy de frente para mí misma. Estoy de espalda hacia el público, pero estoy con la frente en alto y plantada, con los puños cerrados, con ganas de que el pasado tiene su lugar y lamentablemente queda ahí, pero poder construir un futuro en base de eso, de hablar y de, y bueno, de exteriorizar.
0: Mireia, escoltant la Nàdia, és evident el poder terapèutic de la fotografia i de les imatges per explicar una experiència traumàtica com és un abús sexual infantil. Ara em ve la frase, el tòpic d'una imatge val més que mil paraules. No sé si una imatge cura més que mil paraules.
1: La imatge té el poder simbòlic, no? Fer servir la metàfora per nombrar allò que no es pot nombrar en paraules moltes vegades ajuda a transitar totes aquestes experiències tan doloroses que no es poden verbalitzar, però sí que pot haver-hi una altra via d'expressió, que és la visual. Però en el taller també fem servir molt la paraula i també tot el procés terapèutic anterior, la paraula és bàsica, no? Com nombrem aquestes imatges, com les ressignifiquem i quina volta li donem a aquesta història que sempre ens hem explicat d'una manera i gràcies a un procés de creació podem canviar el punt de vista, inclús, segons com, al veure-ho penjat aquí a l'exposició, distanciar-nos del nostre propi relat i també replantejar aquest rol de víctima, de supervivent o de persona que ha passat per una experiència traumàtica, però no només és aquesta experiència traumàtica.
0: Tot això que ens expliques està sent objecte d'estudi, no?, per la Universitat de Barcelona.
1: És objecte d'estudi, estem fent un estudi científic on analitzem a través del Grèvia, de la UB, el nivell de benestar que porta el taller a les persones, encara donarà la llum al mes de setembre.
0: Les dades desvelen que un de cada cinc infants pateixen algun tipus d'abús sexual abans dels 17 anys. D'aquests, un 60% mai rebrà ajuda i el 90% no dirà res fins a l'edat adulta. Són dades esfereïdores i per això són necessàries iniciatives i exposicions com aquesta, no?
1: Sí, i per això de la mà de la Fundació Vic Bernadet, que està enfocada i és una organització de referència en trencar el tabú social, no? Com hi ha una part de l'exposició que és la creació, on les acompanyem durant 6 mesos, però després això que estem fent ara aquí, que és sensibilitzar a la societat, a les famílies també, a totes les persones, l'entorn de confiança per donar suport, no? Perquè aquestes persones que han patit abusos sexuals en la infància puguin parlar, puguin explicar el seu relat, no hagin de callar més, perquè bé has dit tu que és el 90% d'infants que no ho expliquen, perquè hi ha la culpa, hi ha aquest entorn de confiança, no? El trencar l'entorn de confiança, i això és una oportunitat per revisitar aquest relat i explicar-ho públicament, que en puguem parlar i que la societat també estigui més enfortida per quan et ve algú i t'explica que ha passat per una experiència així, no hi hagi aquest silenci ontològic que acompanya a l'abús sexual infantil, no? Quan parlem d'abús sexual i es fa com un silenci a la sala, no? L'elefant que apareix a la sala, no, hem de tenir recursos per poder acompanyar, escoltar i també saber on anar a demanar ajuda.
0: Nadia, como persona que ha sufrido pues esta situación, esta experiencia, ¿qué te dicen estos datos?
2: La importancia de estos entornos, o sea, haber vivido lo que fue el día de la inauguración, el miércoles, y que hubiera acudido tanto público, también es una muestra de que creo que finalmente la sociedad está dando pasos a poder hablarlo. Algo que es doloroso, porque es obvio, a nadie le gusta saber que un familiar o un amigo cercano sufrió una situación de estas, pero que se pueda plantar y diga, bueno, voy a escuchar, a ver qué puedo hacer. En el mismo día de la inauguración se dieron una serie de diálogos con personas que habían venido generando eso que era lo que pretendíamos, ¿no? El espacio, el medio para poder hablar, porque, como dije también, yo tengo una hija de 7 años y la mayoría de nosotras lo padeció antes de esa edad. Claro. Entonces, la importancia que tienen estos lugares, que son seguros, que son creados realmente con conocimiento, con empatía, para que se puedan hablar con la sociedad y con las familias, como decía Mireia, que es una de las cosas más importantes también, el soporte a la familia para saber cómo sostener o cómo, porque tampoco es sostener, porque tampoco es lo que tienen que hacer, pero por lo menos saber qué palabra decir para reconfortar un poco el momento, que no es nada fácil dar el paso adelante.
0: Claro, las personas que no han vivido esta situación, quizás muy fácil para ellas, ¿no? Decir que se tiene que hablar de esto, al final te tienes que abrir, la mejor terapia es hablar de esto, pero es que no es nada sencillo, ¿no?
2: No, para nada, sobre todo por los juicios de valores que pueden venir acompañados, que se daban en la terapia también y comentábamos, ¿no? cuánto vale, cuánto peor es tu historia con respecto a la mía, está validada, no está validada, es realmente grave como para hablar. O sea, se empiezan a hacer ese tipo de juicios de valores, que ahí es donde te das cuenta que realmente hay que hablar, que todo abuso es abuso, y no importa si es mayor, si es menor o qué grado.

0: tenga. Todos son abusos y si es hacia un menor, hay un ejercicio de poder y no debería haber ocurrido jamás.
1: Una altra dada encara més difícil d'assimilar, més dura, és la que desvela que entre el 80 i el 85

0: Clar, hi ha un pas enrere de com fer-ho per atrevir-te a explicar algo en el qual estàs apuntant directament a algú que és un referent per tu, no? O sigui, pare, mare, tiet, amic, professor d'esport, no? Com aquest poder, hi ha sovint una admiració al costat o no, perquè cada abús és particular, però sí que hem d'atendre i comprendre també que la complexitat de l'abús no es remet al fet abusiu en si, sinó en tots els efectes que té en la persona, i l'exposició reflexa part d'aquests efectes diferents que té. Parlem de prescripció, parlem d'abusos entre persones menors, parlem de les fases, no?, que una persona pot passar en un procés de recuperació, parlem d'aquesta integració de la nena amb la persona adulta, no?, d'aquest reconèixer de cop i volta dir tinc permís a existir, o també aquesta força de mostrar el dolor sense pudor tampoc, no?, el fet de tots ens sentim culpables, tots sentim agressivitat, tots tenim aquesta part fosca en nosaltres, i compartir-la d'una manera, com diu la Nàdia, en un context de seguretat, on ja s'ha treballat terapèuticament prèviament això, dona aquest gir que permet la fotografia, que és fer relats poètics sobre totes aquestes històries.
1: Míriam, t'escolten la Mireia i la Nàdia.
2: Mireia, Nàdia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies.
2: Mireia, Material Sensible va per la seva cinquena edició. Enguany són 8 dones les que participen en aquest projecte. En les darreres edicions el format ha estat el mateix o ha anat evolucionant?
0: Mira, fa 5 edicions, vol dir 10 anys, que vam començar com un projecte pilot, posant a prova la metodologia que ja portàvem molts i molts anys, fa 20 anys que fem projectes de creació participativa amb l'Alice Montel, la meva companya, i des d'aquí el projecte ha anat evolucionant. Sobretot hem anat creant més aquest espai de seguretat, o sigui, assegurar-nos que totes les persones hagin fet un procés terapèutic previ, tenir tot l'equip i el suport de tots els terapeutes de la Fundació Vicky Bernadet i dels terapeutes que acompanyen els participants durant també el procés de creació de material sensible, perquè també evidentment es remouen moltes coses, et pots imaginar atrevir-te a exposar tot això. Heu de pensar que sempre donem el permís a retirar-se en el moment que vulguin aparèixer, de la manera que vulguin, sigui amb el seu nom, cognom, inicial, pseudònim, el que vulgueu, o sigui que tots aquests en diem els règims de visibilitat, no? Com fer-te visible davant dels altres és una part molt, molt acurada, molt cuidada, també el perfil de les participants, no?, de les persones participants l'hem anat afinant més i més.
2: Crec que a banda de la pròpia exposició fotogràfica, Material Sensible compta també amb iniciatives complementàries, no?, que reforcen el projecte.
0: Sí. Arrel de les visites guiades, que aquest any en tenim el 3 i el 29 de juny a les 7, i també una conferència on parlem d'aquests 5 anys de material, 5 edicions de Material Sensible. En aquestes visites comentades ens hem donat compte d'això que deia la Nàdia precisament, que són les revelacions, no? Aquests joves o aquestes joves que venen i ens expliquen que ells han viscut o una mica viscut una experiència similar, i des d'aquí vam crear aquestes càpsules educatives on anem directament als centres educatius de secundària per treballar la sensibilització i també la prevenció d'aquests casos. Tenim un documental, Material Sensible, que està a Caixa Forum Plus i a Filmin també, el podeu veure, el podeu trobar, el va realitzar Anna de Quadres en col·laboració amb nosaltres, amb la Fundació Fotogràfic Social Vision, i des d'allà podeu veure també què és tot el procés de creació del projecte. A més, estem preparant un llibre commemoratiu, el traurem l'any que ve, al febrer, d'aquestes 5 edicions de Material Sensible amb l'editorial Blume, i com ja he comentat, tot aquest estudi de recerca científica sobre els efectes del taller que estem fent amb el Grevia de la Universitat de Barcelona.
2: Nadia, acabo contigo. A veces se dice que el abuso sexual, especialmente si es en la etapa infantil, pues no se supera nunca, que queda por siempre, para toda la vida. No sé si crees que hay un rayito de esperanza, un rayo de luz con actividades, con iniciativas como esta exposición fotográfica Material Sensible, para que algún día se pueda llegar a superarlo o como mínimo poder convivir con él.
3: Sí, justamente con lo último que decís, yo creo que te acerca más a poder convivir con él de otra manera, ya no como una carga, ni con vergüenza, ni con culpa, ni con cuidado de qué decís y qué no decís, ni a quién, sino que pueda justamente tener la libertad de poder hablarlo, trabajarlo, y desde mi intención poder ayudar a que cada vez más la sociedad también vaya a una concienciación total de la problemática, para que, lamentablemente, dejar de ocurrir no creo es utópico, pero por lo menos que se pueda visibilizar y que no demoren 30 años, 40, 50 en poder verbalizar.

0: Pasapalabra.
1: CJ.
2: Doncs arriba el millor moment, com a mínim del dilluns. Montse Valls, bon dia de nou.
3: Hola, que us he trobat a faltar al principi de tot, però ara no podia faltar.
2: Clar, t'han fet
3: quan
2: sortir,
3: toca.
2: T'han fet sortir, però
3: bueno. Quan toca, toca. Aquí. Dilluns, música, històries, que guai.
2: És fantàstic,
4: que
2: és fantàstic.
4: Quina manera és acabar... encertada de començar la setmana, eh?
3: La veritat, totalment, la veritat és que sí. Doncs, si voleu, anem amb la primera paraula.
2: Vinga, amb ganes d'estar.
3: Mira, la primera paraula és... plorar. Heu plorat molt últimament o no?
4: Cada dia, carina, una estona. L'altre dia l'Anna Utiel ho deia aquí, eh?
2: Una lloradita i a seguir.
4: Sí, l'Anna Utiel ho deia, cada dia una estona. I el Gabriel Figueredo li va dir, de debò? I diu, sí, cada dia una estona.
2: Tinc els 5 minuts per plorar.
3: Sí. No, no, m'encanta. És que crec que a sobre estem aquí a la taula 3 ploramiques.
4: Sí, sí.
2: Mira, Montse, venia en el metro llegint el llibre que m'estic llegint, Marina.
3: Sí. I venies
2: plorant, dic... La gent em deu mirar en plan, què li passa?
3: M'encanta, m'encanta. L'altre dia jo li vaig enviar un àudio justament a una amiga perquè sortint al metro m'estava acabant un capítol del llibre que m'estic llegint, sí, i li vaig enviar un àudio dient jo no puc entrar així a la feina ara, a les 6 i mitja al matí.
2: Sort
3: tot
2: que no
3: això,
2: hi ha ningú.
3: Doncs vinga, va, anem a plorar.
2: Vinga.
3: I si us sembla anem a escoltar la primera cançó. Vinga.

0: Guay. Me encanta. No.
1: Es muy chula.
0: Una pasada.
1: Es Cry Me a River del Justin Timberlake.
0: Ah, vale.
1: Pensaba que sí que la coneixeries. Doncs és de l'any 2002, està publicada dins del seu primer disc en solitari, Justified, i aquesta cançó és una de les més icòniques de la seva carrera en solitari.
0: Justin Timberlake, ojo, eh?
1: Sí, sí, ojo. Bueno, Mirrors, vull dir, és que és la seva cançó més coneguda. I és,
2: aquest és el que li va treure el pit a la Toya Jackson?
0: Crec... No, no.
1: Sí. Que sí, a la Super Bowl? No? A la Super Bowl, sí, no? Sí.
2: Jo creia que era el Justin Timberlake.
1: Sí, jo també crec que sí.
0: Va fer el half de Eurovision fa dos anys.
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí, sí.
1: Doncs va formar... O sigui, era quan començava a ser famós perquè havia format part de la banda NSYNC, uh-huh. I al principi de la seva carrera en solitari va publicar aquesta cançó. Ha estat produïda per Timbaland, que a vosaltres no us sonarà, però també és un producte molt, molt famós, sí, sí, que té molts èxits. I tot i que mai s'ha confirmat del tot, la cançó s'ha relacionat molt amb la seva exparella Britney Spears. Ah.
2: Va ser ell, el 2004, la
1: sí,
2: Super Bowl.
1: Sí, no? El Pit. Doncs aquesta cançó, Cry Me a River, significa plora'm un riu, i és com una frase feta de llàgrimes de cocodril, o que li diem aquí nosaltres, o sigui que ja no em crec tampoc les teves llàgrimes.
2: Que ploris, que no...
1: Exacte. I el que us portava com a anècdota, que és que sobre és una cançó que vaig portar a la primera temporada que vaig fer amb vosaltres,
2: ah, sí?
1: O alguna cosa així. Sí. Com a anècdota us porto que la Rosalía va fer servir la base d'aquesta cançó, de sí. Cry Me a River, per una cançó del seu disc del Mal Querer, que és el seu segon disc d'estudi, sí, amb el que es va fer famós amb Malamente i tot això. I és la cançó de Bagdad. I utilitza tot el ritme d'aquesta cançó, que és quan la Rosalía encara no era tan coneguda, però demanant-li drets al Justin per poder utilitzar la
0: base
1: de...
0: No va copiar, no va plagiar,
2: no, no,
1: va fer un sampler, va fer un sampler. Sí, sí, sí, super.
2: Que guai.
1: Així que
2: bé. No me'n recordava d'aquesta anècdota.
1: Ah, doncs, bueno, clar, és que també fa anys d'això ja. Així que... Seguim, va, següent cançó.
2: Vinga.

0: No he escoltat, la paraula plorar, no.
1: Jo cry, cry. Big girls don't cry. És de la Fergie, era la noia de The Black Eyed Peas. Mm-hmm. Sí. Va ser el seu també primer disc en solitari, la Fergie.
0: Un tamarro.
1: És un tamarro. Big girls don't cry, les nenes grans no ploren. I és un títol que ja diu, està super en contra d'aquest títol. O sigui que justament la cançó parla de tot el contrari. I parla del moment aquest en el que decideixes marxar d'un lloc, dir prou, i una lloradita,
2: ja seguir.
1: El que dèiem.
3: El Pol plora molt?
0: No té pinta.
4: Quan toca.
3: Quan toca? Pot tocar cada dia una estona? Ja.
4: Estic trist, ploro.
3: No, però és a dir, a veure...
4: Dissabte vaig plorar.
0: Per què va plorar el Pol? Què et va passar? Van trencar el cor?
4: No, però si t'ho dic, riurà, llavors no t'ho dic.
0: Ah, per algú del Barça o...
4: Per futbol. Per perdre un partit.
0: Ah, tu, vale, sí. amb les
1: però això ho entenc, i de ràbia es plora molt, segur que de ràbia plores molt.
3: Clar, és que hem d'analitzar el tema del plorar, que la gent ho associa, a priori, a que estàs trist, no té per què.
0: Pots
3: plorar d'emoció, d'alegria, de felicitat, vull dir, pots plorar de moltes maneres. Plorar de felicitat és una meravella.
4: Mai he plorat de felicitat.
1: Jo crec que tampoc, eh?
4: De felicitat no.
1: Jo de felicitat no? crec que tampoc.
3: Plorar de felicitat, d'alegria, és una meravella. Sí.
0: Bueno, és que a vegades s'ajunta la felicitat amb l'emoció.
3: Sí, l'emoció. És l'emoció,
0: clar. El dia del teu casament, quan neixen els teus fills, doncs plores...
1: No m'han passat aquests capítols a la vida encara, millor.
0: Doncs, carinyo, ja estàs posant-te les piles, eh?
1: Poc a poc. Si voleu, mentrestant seguim plorant i seguim amb la cançó.
0: Plores saníssim, eh?
3: Sí, i tant, molt bé.
1: Següent cançó, va.

0: m'encanta perquè ens hem mogut tots sí, aquí,
1: home,
0: eh?
1: És que, una bachata, la, no? Que diria, m'han quitat de la mano un helado de... lo que sea, es igual. Com que diria, jo era com un niño, i m'han quitat de la mano i anava a dir el helado, no? El helado.
2: Un pirulí de tres gustos.
0: Doncs aquesta és, com bé diu l'estrofa, He llorado como un niño, de Juan Magán y Gente de Zona, publicada el 2015.
1: Magán és d'aquí de Badalona, no?
0: Sí.
1: O de por ahí?
0: Sí, sí, Juan Magán és de Badalona.
1: Sí, Juan Magán és de Badalona.
2: Dos Magán de tota la vida.
1: Dos Magán de tota la vida. Llavors us dic Juan García Sánchez o una cosa així.
3: Ja ha estudiat a Premià de Mar.
1: Ah, sí?
0: Ah, sí? Mira com se sap.
3: Al meu
0: Mira.
3: Instint.
2: Ah, el Pol diu poques coses, però les que diu aporta dades. Molt bé, molt bé.
0: Doncs és una cançó que en realitat, si escoltes la lletra, és trista, perquè sí, parla d'un desamor, parla de deixar-ho, però tu t'alegres, com sí, un sí, niño.
1: Sí. Veure, el nom real de Juan Magán és Juan Manuel Magán González. Ah, ja l'he cagat. Pues no, es diu Magán de veritat?
2: Mira, no, els Magán de tota la vida, ja els conec.
0: Increïble, el que m'ha sorprès és que sigui del 2015 aquesta cançó, perquè han passat molts anys.
1: Sí, sí.
2: No tants.
1: 11.
0: La feia d'abans d'ahir, aquesta cançó, sí? Jo quasi. Sí, bueno, no ho sé, no ho sé.
2: Em sorprèn que em soni, perquè el 2015 estava jo enfeinadíssima.
0: No, però és que és un tema clar.
1: Una disculpa a Juan Magán si ens escolta el 93.5 de l'FM a Badalona, perquè deu dir, escolta, m'ha faltat... No, no, jo penso que t'havies...
2: Que era nom artístic, pensàvem, sí. Que era nom artístic.
0: De Martínez Gan...
1: Galán.
0: Algú.
2: Exacte.
0: Doncs això, canviem de paraula, si us sembla.
2: Vinga.
0: Bé. Anem amb la següent. I la següent paraula, he de donar una mica d'explicació, perquè és pluja, la següent paraula. Tot relacionat amb aigua.
2: No l'hem portat, pluja, ja?
0: Pluja fa dues temporades que la vaig portar.
2: Sí.
0: Però, o no, la temporada passada.
2: La temporada passada, perquè portem dues temporades amb paraula.
0: Amb això, sí. Doncs la vaig portar la temporada passada, però no passa res, perquè també he dit, va, és una paraula...
2: Hi ha moltes cançons.
0: Hi ha moltes cançons, m'ho puc permetre. A sobre.
2: I com llavors, que l'any passat no estava,
1: però...
2: no estava el Robert Calvo a portar la lluvia sobre la gata sobre el tejado.
0: No, no la vaig portar, però ja et diré quines vaig portar l'any passat, perquè crec que eren totes d'abans del 2000.
1: Molt bé, em facilites la feina.
2: No, és veritat, la gata
1: bajo la lluvia,
2: aquesta la vas portar. A mi em sona,
0: Pot ser, pot ser, perquè era un moment que també estava molt auge després de...
2: I si no, Robert, porta-la, que sí, és molt maca,
0: aquesta
2: cançó. Mal.
0: Aquesta te la deixo repetir.
2: Aquesta sí que és un tamac.
0: Vaig portar també... It's Raining Men.
2: Ah, home, és un clàssic.
0: Vinga, va, però
2: haig de dir, Montse, que la secció de la setmana passada del Robert va estar molt xula.
0: Sí?
1: Gràcies.
0: Sí. Que guai,
2: no va
0: Robert.
2: Ser tot flamenc
1: no,
2: i tal.
1: No, però vaig portar-te molt... Estrellita Castro.
2: Estrellita Castro, però un tamacla.
1: Sí, sí, mi jaca.
0: No la conec, però...
2: O sigui que...
1: Perquè, com que vam parlar de cavalls, vaig dir, i l'euga on és? On és l'euga? Mi
2: sí,
1: jaca,
2: o sigui,
1: clar.
2: La concessió de la setmana.
0: Ah, vale.
2: Sempre porta alguna.
0: No passa res. Bueno, jo vaig portar també amb pota.
2: Tu també.
0: Així sí. Que no passa res. Doncs això, pluja.
2: Vinga.
0: Va, si us sembla, la primera després dels 2000.
2: Vinga. Si levantar
1: el vuelo... És la Aitana, no?

0: Ai, quan plou sobre mullat.
1: Llueve sobre mojado. Heu dit Aitana, perquè la veritat és que al principi de tot que he posat és el tros de l'Aitana, però en realitat la cançó és de Pablo Alborán, juntament amb Aitana i Álvaro de Luna, publicada el 2021. És una cançó que, com es pot suposar una mica de com, per tots aquests artistes que sempre parlen del mateix,
0: sí, tracta Pablo Alborán, molt alegre no és.
1: Tracta d'una relació complicada, quan els problemes s'acumulen, el títol ho diu tot. Quan una cosa va malament, encara pot anar pitjor.
0: Sí.
1: Llueve sobre mojado.
0: Encara que pensem que no.
1: I això el que va sorprendre va ser la combinació d'aquestes tres veus. Sí que és veritat que Aitana i Pablo Alborán ja havien tingut més que res xerrades, o que se'ls havia vist junts en esdeveniments i coses. No s'esperava que fos una col·laboració ells dos junts, i més amb l'Álvaro de Luna, que en aquell moment era bastant desconegut.
2: He de dir que s'acaba de produir una cosa que passarà la setmana vinent, quan jo hagi de portar la paraula pluja, perquè hi ha un estimat cantautor de Miriam Frank que té una cançó que no és seva, sinó que la canta ell, i l'interpreta amb l'autor d'aquella cançó, que té el mateix títol.
0: Llueve sobre mojado.
2: Sabina. Any 1998.
1: Mira, sí, el millor any.
0: Ostres, la gata, el lluvés, ojo, quines seccions esperes claro. La setmana que ve.
1: Joder, ara m'he de posar les piles.
0: No, però... Sí, les temes sempre ens agraden, Montse.
2: No, però és perfecte.
0: No coneixem totes les cançons.
2: És perfecte, és perfecte que hi hagi dues cançons amb el mateix títol, que parlin del mateix tema de
0: diferents.
2: Segles diferents.
1: I tant, i tant. Vinga, va, doncs us porto la següent.
0: Vinga.
1: Som-hi.

0: María Villalón, me encanta.
1: María Villalón.
2: Es primer
1: recuerdo
2: factor X?
1: Desbloqueado totalmente. Sí, sí, sí. Creo sí. Que sí, puede ser.
0: Es la guañadora del primer Factor X Cabrera, ya por el 2004, así. Que presentaba
2: Jesús Vázquez.
0: Jesús Vázquez, yo creo.
1: Doncs, com estan dient, Maria Villalón, aquesta cançó és La Lluvia, publicada l'any 2007, i és el primer gran èxit que va fer la cantant després d'haver guanyat Factor X a Espanya, que ara el Robert ens dirà de quin any, quina edició de
0: 2007.
1: Factor X. Mira, 2007.
0: Diu, de la primera edició, saltó la fama a ser ganadora de la primera edició del programa Factor X en 2007.
2: Doncs mira, si li va anar bé.
1: Anava a dir, bueno, també és veritat que és el primer gran èxit que va tenir, crec que l'únic.
2: El One Hit Wonder, no,
0: però,
2: escolta'm, no és?
0: No, però després ha fet molts discos, ha fet discos d'homenatge a grans figures de la música andalusa, de la copla, també ha reeditat coples, vull dir, és molt interessant la carrera d'aquesta noia. I després presenta un programa a Canal Sur que es diu Tierra de Talento, que és una meravella de programa.
1: No sé, a mi aquesta cançó m'encanta, perquè mira que no tinc carnet de conduir, però m'imagino el cotxe conduint i cantant-la. La veritat, crec que és cançó perfecta pel cotxe. I jo he de dir que jo la vaig conèixer per ser banda sonora de la sèrie d'Antena 3, Física o Química. Física o química?
0: I té una,
1: doncs, per això la vaig conèixer.
0: Té una altra cançó que es diu Agüita d'Abril, que ara l'he recordat perquè surt aquí en la seva discografia, que és meravellosa també.
2: És que canta molt maco aquesta noia.
1: Sí. Vinga, anem amb l'última en pluja.
2: Vinga, va.
1: Més moguda encara.

0: com que
1: tot això?
0: Miriam,
1: eh?
0: Doncs
2: oi, ara me n'aniria a la festa, no, clar, i és dilluns, però... és que no puc.
0: A sobre aquí, amb una ampolla d'aigua damunt de la taula.
2: Clar, és molt trist, això.
1: La veritat, animada, eh? Animada.
2: M'has de portar alguna discoteca que posin aquesta música?
1: Ai, jo et porto, no sé. Jo et porto. Les meves discoteques de confiança...
2: Han de ser amb sí, aquesta així. Música, no? Fantàstic.
1: Doncs aquesta és Rain On Me, Lady Gaga, Ariana Grande, publicada l'any 2020 en plena pandèmia. I una col·laboració que també va sorprendre moltíssim per aquestes dues divas internacionals, dues veus molt potents del panorama actual de cantants. I és una cançó que transforma completament el significat de la pluja, perquè aquí no significa tristesa, sinó que significa alliberament. Això d'estar plovent, doncs surto fora i rain on me, que plogui sobre meu mentre jo vaig fent el que em dóna la gana.
2: El que tots hem desitjat de fer alguna vegada, eh? I és divertidíssim.
1: Ah, sí? A mi sí, no em crida l'atenció, eh? Jo, quan plou, soc més de... tranquil·leta, arropada...
0: Sí, però jo crec que el que diu la Míriam és molt, molt interessant de fer, de... Per exemple, a mi m'agrada una cosa quan plou, que la gent va com encongida pel carrer. Es posen així, et mulleràs igual, eh? Et mulleràs igual. Llavors, deixa que la pluja... Va, deixa que la pluja et mulli, si et mulleràs igual. Va, doncs,
2: si cau una d'aquestes, com la que va caure la setmana passada, i t'enganxa al carrer... A tu,
1: però a mi em fa ràbia la...
2: cap a casa,
0: sí, és igual, si mira, aquelles sabatilles o aquelles bambes les hauràs de tirar. És que és igual, ja està.
2: Sí, si no cau pedra, millor.
3: A mi m'ha pillat a una piscina, i m'he
2: quedat. Oh, quina meravella.
0: Però això, alerta, però alerta això, perquè si hi ha tempesta, alerta, no? Home, te l'obtrucutes?
3: Tenia 10 anys, no estava pensant...
2: Clar, tu creus que amb aquesta edat que tenen pensen en això?
0: Yeah, yeah.
2: No? Aquest jovent, Robert, no pensa en aquestes coses.
0: Ni sota un arbre, ni dins una piscina, ho diuen les normes generals d'urbanitat.
1: D'urbanitat.
2: Si hi ha un terratrèmol sota la taula.
3: Apunto.
1: Vinga, doncs vinga, va, anem amb l'última paraula.
2: Una mica més alegre, eh?
1: Sí,
2: lluga,
1: no,
2: pluja,
1: acabarem bé, acabarem bé, acabarem en un hotel.
2: Ah, molt bé. L'hotel Califòrnia, no, no és del 2000.
0: En això la portaré jo la setmana que ve.
2: Ai, que bé.
1: Vinga, va, anem amb la primera.

0: Quijano és...
1: Café Quijano, ja ho sabeu, és un dels grups més importants de la meva família. Home, Café Quijano ens uneix a tots.
0: Té cap tamarro
1: a... I a sobre, és que aquest disc és La Taverna del Buda.
0: Oh, és el millor.
1: És el disc, és el disc, millor. És on forma part En Totalment. Aquel Hotel Jamaicano, la cançó que hem escoltat ara, publicada el 2001, Rozando el Larguero.
0: Sí, no, però molt bé, molt bé.
1: Doncs aquesta cançó té un estil molt característic del grup. És que també són d'aquests grups que escoltes i els reconeixes molt fàcilment.
0: Tenen una veu.
1: Aquesta barreja de pop, també amb boleros, amb sons més llatins... no sé, és molt Café Quijano, la veritat.
0: Que ens agrada, el pots portar cada setmana, Café Quijano, no?
1: A sobre també són d'aquests grups que ens agraden perquè expliquen històries amb les seves lletres.
2: Sí. Jo una vegada els vaig entrevistar, no aquí a l'estudi, per telèfon, fa un temps, i tenia un prejudici cap a ells que em semblaven tres tios molt bordes.
1: Ah, sí? Sí, tenen pinta de ser supercampechanos, no?
2: Són supermacos, de debò, de debò.
1: Supercampechanos, tenen pinta.
2: Van entrar tot el joc, totes les conyes...
0: Clar, home, el següent disc, el de Quijano... També te'l recomano perquè és...
1: No, és que Café Quijano i Quijano, i després quan van ser Café Quijano, que també va estar sol Quijano, a casa meva s'escoltava en bucle, sí. És que mon pare no era molt de música, però Café Quijano sí, en bucle, li encantava. Llavors ens unia molt a tots a la família, escoltar Café Quijano. Vinga, va, anem amb la següent, canviem totalment d'estil,
0: Vinga, oi.

0: això és per perrear, no, una mica?
1: Sí, sí, sí.
0: Ho volia fer, però dic, no, ho facis aquí davant.
1: Per què no, Míriam?
0: Queda lleig, queda lleig.
1: No et veurà la gent, només
0: no
1: nosaltres.
0: No us vull fer enveja.
1: És Pitbull, grandíssim Pitbull, sí, adoro Pitbull. Hotel Room Service, publicada el 2009, és un tema pur estil. Pitbull, la veritat, festa, luxe, la veritat és que molt guai. I va ser un dels temes que va consolidar Pitbull com a estrella global. Després ja va tenir els altres èxits com I Know You Want Me, i després amb el que va fer amb la Christina Aguilera, amb Kesha, també va col·laborar moltíssim. És que si et poses a pensar, de Pitbull coneixem moltes cançons,
0: sí, sí, sí.
1: Moltíssimes.
0: Va, que porta molts anys.
1: Porta molts anys i la veritat és que t'amacles. L'any que ve crec que es ve aquí a Barcelona al concert. No tinc entrades, però jo vull anar-hi perquè és que sé que m'ho passaré superbé.
0: Ja no podem tenir entrades, no?
1: Potser pot aconseguir alguna cosa.
0: Escolta, ojo. Ja el posem aquí, al programa.
1: Si us plau.
0: Robert, demana'l.
2: Sí, sí.
1: Miss World Wear, si us plau.
2: Va, això el demano.
0: Aquest juliol, qui ens ha de venir? Que no...
2: Juan Magán no era.
0: No.
2: Ah, Don Omar.
0: Com està la cosa?
2: Doncs mira, vaig veure el responsable d'aquest tema fa uns dies aquí a la ràdio i no li vaig preguntar.
0: Doncs
1: li has de preguntar, que Don Omar...
0: Ja queda res, ja queda res, és el juliol, no?
2: Vaig a preguntar-li mateix, Don Omar, com ho tenim?
0: Pregunta-li com tenim Don Omar.
1: I vinga, va, anem amb l'última, estem
0: preparats?
1: Ja s'acaba, ho sento molt. Anem amb l'última.

0: seva cort, l'agraeixo, l'agraeixo de tot cor.
1: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país. I en aquest sentit ja estem plenament implicats.
2: Un acord que tots dos han exhibit amb bones paraules, com escoltàvem, i també amb gestos, una encaixada de mans que reforça la col·laboració de socialistes i republicans a Catalunya i probablement també a Madrid.

0: Els pressupostos, però, no tiraran endavant sense el concurs d'un tercer actor, els comuns, que també han elevat les seves pretensions. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, el portaveu dels comuns, David Cid, ha avisat a Salvador Illa que aquesta setmana no hi haurà pressupostos si no atén les seves reclamacions.
2: Si volen pressupostos aquesta setmana, millores en habitatge, per tant, volem més recursos en habitatge i augmentar clarament l'HPO, volem trens i que millorin els trens a l'ara i a l'avui i, evidentment, volem gravar els grans patrimonis d'aquest país.
1: De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha criticat que Esquerra hagi avalat els comptes sense que els socialistes hagin complert cap de les seves demandes inicials.
3: Esquerra Republicana torna a recolzar el govern del president Illa, aprovant-li uns pressupostos després d'una negociació on han anat desapareixent tot de línies vermelles que havia posat Esquerra Republicana. És a dir, que ni concert econòmic, ni clau de la caixa, ni traspàs de l'IRPF. Res de res.
0: Mentrestant, els sindicats educatius també veuen en l'acord pressupostari una via per aconseguir les seves millores salarials. Ferran Cuixart, bona tarda.
4: Bona tarda. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana propostes per la reunió de dimecres amb Educació i Responsabilitat també parlamentària en la negociació dels pressupostos.
5: Volem llançar un missatge molt clar a tots els grups polítics, sobretot als socis de govern, doncs a corresponsabilitzar-se de la importància que ha de tenir l'educació a Catalunya.
4: Avui han estat els docents dels barcelonès els que han estat cridats a la vaga. Aquest matí, centenars de professors han bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores.
0: Shakira guanya el pols a Hisenda, que haurà de tornar-li 60 milions d'euros.
1: L'Audiència Nacional ha esmenat la plana al tribunal que la va condemnar per una presumpta irregularitat en la liquidació dels impostos de la renda i del patrimoni de l'exercici del 2011. La cantant colombiana ha celebrat la victòria, però ha lamentat els 8 anys que ha patit aquesta persecució judicial.
0: Repassem també els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi.
0: Fermín López haurà de passar pel quiròfan i es perdrà el Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola.
6: Sí, el migcampista del Campillo, que va ser substituït ahir en el duel al descans, va patir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El segons ha comunicat el Barça fa uns minuts i passarà properament pel quiròfan. Per tant, Fermín López no podrà jugar al Mundial d'aquest estiu als Estats Units, al Canadà i Mèxic amb la selecció espanyola, perquè s'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa.
0: Repassem la previsió del temps. Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles precipitacions. Atenció a Barcelona i a Girona, on s'esperen ruixats i tempestes localment forts. Es podran acumular 20 o 30 litres per metre quadrat durant una hora. Atenció a les temperatures. Avui comencen a pujar i aquest ascens continuarà durant els pròxims dies. Tindrem una setmana amb dies de calor i temperatures més pròpies de l'estiu. De moment, avui màximes de 26 graus a Lleida, 22 a Barcelona, 21 graus a Tarragona i 20 a Girona. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu i altres zones de l'interior, núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Demà pujaran les temperatures i de forma notable als interiors. Màximes de 30 graus a Lleida, 25 a Girona, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:15 i 5 minuts de la tarda. Fran Villar, al control tècnic.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras han fet una primera escenificació de l'acord de pressupostos durant la presentació fa una estona de la línia orbital ferroviària. Somrient, s'han donat la mà formalment hores abans que Esquerra reuneixi el Consell Nacional del Partit buscant l'aval de la militància per donar el sí als comptes de la Generalitat, Ricard.
1: Sí, tant Illa com Junqueras

0: S'han presentat aquesta nova línia de trens que ha d'unir el Maresme amb el Garraf sense passar per Barcelona com un projecte que canviarà el model econòmic i social de Catalunya. El president de la Generalitat li agraeix la voluntat d'arribar a acords i Junqueras reconeix que sempre estan disposats a pactar amb els socialistes si és per millorar la vida dels catalans.
1: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana.
2: És la voluntat de canviar el model de país. I en aquest sentit ja estem plenament implicats.
0: Tots dos s'han donat la mà sobre l'escenari, somrients, lluint bona sintonia. Sembla que l'acord pressupostari és el caure, tot i que avui no han desvetllat el que realment haurà desbloquejat les negociacions. I és que Esquerra demana que els 5.200 milions d'euros que costarà unir 120 quilòmetres de trens els pagui l'Estat. Illa, però, ha deixat entendre que així serà. Tot plegat a les portes que aquest dimecres es reuneixi la bilateral Estat-Generalitat, on podrien sortir a la llum més acords que requereixen el vistiplau del PSOE.
1: I forma part també de tota una estratègia de treball que hem acordat amb Esquerra Republicana, que anirem explicant en el curs d'aquests propers dies. Les inversions han de dependre d'aquí, a la mesura que sigui possible. Recursos n'hem de tenir més. Tot això, diguem-ne, forma part, no és una flor d'un dia, ni és forma part d'un plantejament de conjunt que estem fent per fer avançar el país.
0: En aquest context, Esquerra ha convocat a 6:45 de la tarda un Consell Nacional de forma extraordinària. Serà per informar els responsables territorials sobre quina decisió ha pres l'executiva pel que fa al suport dels republicans als pressupostos de la Generalitat. Fons del partit indiquen que no hi haurà cap tipus de votació interna, un fet que no ha agradat a una petita part de la militància.
3: I a més de la línia orbital, hi ha dues demandes més d'Esquerra que la Generalitat i el govern espanyol estarien disposats a assumir per aconseguir l'aval dels republicans als pressupostos. Una injecció de 500 milions d'euros per muscular l'agència tributària catalana i, d'altra banda, que Catalunya, Ricard, tingui la majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
0: Segons avança La Vanguardia, el govern i Esquerra Republicana han pactat un contracte programa específic en què la Generalitat es compromet a destinar 527 milions d'euros fins al 2029 per tal que l'agència tributària tingui un finançament estable que li permeti preparar-se per augmentar la seva capacitat recaptadora. D'altra banda, les dues parts també estan negociant que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un pes majoritari en la governança del Consorci de la Zona Franca, que ara mateix està controlat per l'Estat. Un fet que des del consistori ja han valorat molt positivament. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia de l'àrea econòmica.
4: Això ens permet que hi hagi un procés de molta més coordinació que ja tenim fins ara, molt més elevada quan tenim i incorporem dins amb aquesta relació bilateral entre els dos el que és el Consorci de la Zona Franca i la possibilitat de portar inversions que considerem que són importants.
0: Aquest seria el nou guany en sobirania que els republicans han posat sobre la taula després que s'hagin encallat les negociacions per aconseguir una gestió de l'aeroport del Prat més propera. El Consorci és un organisme públic que impulsa l'activitat privada amb una contribució al PIB superior als 9.000 milions d'euros i dona ocupació a més de 137.000 persones.
3: En aquesta partida, però, hi ha un tercer en discòrdia. Els comuns, que surten a escena, Ricard, rebaixen les expectatives de tenir un acord amb el govern de forma imminent.
0: Sí, però els moviments interns i la relació fluida que mantenen amb la Generalitat no indiquen el mateix. Sigui com sigui, el seu portaveu, David Cid, ha evitat parlar de calendaris i condiciona el seu suport als pressupostos de la Generalitat si contemplen més diners per l'habitatge i els trens i la creació d'un impost que gravi el 2% dels patrimonis que superin els 100 milions d'euros.
5: Cal aquesta millora i, per tant, a partir d'aquí serà com avançarem si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
0: Ara bé, una hora més tard de pronunciar aquestes paraules, el propi Cid es reunia a la Conselleria d'Economia per actualitzar l'acord dels pressupostos tancat, recordem, el passat mes de febrer. A més, a partir de les 5 de la tarda reunirà l'executiva del partit per analitzar com avancen les negociacions i debatre si es donen les condicions per oferir de nou els seus vots al govern i aprovar així els primers pressupostos d'aquesta legislatura.
3: I Junts per Catalunya ja ha rebutjat que la línia orbital sigui prioritària per als catalans i ha acusat directament Esquerra de donar suport als pressupostos de Salvador Illa a canvi de res.
0: El porteu del Juntaire, Josep Rius, ha assegurat que els republicans han deixat de ser una alternativa als socialistes.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: Rius també ha lamentat que el PSOE hagi marcat els tempos de la negociació, ja que l'acord s'ha desencallat l'endemà de les eleccions andaluses. Un fet que ha recordat no ha impedit la derrota dels socialistes als comicis.
3: I d'altra banda, la CUP ha qualificat de presa de pèl al tren orbital perquè, diu, depèn de l'Estat i ha considerat insuficient el canvi al Consorci de la Zona Franca. Els anticapitalistes han exigit als republicans i als comuns que congelin la negociació de forma immediata.

0: immediata fins que no s'escoltin les demandes dels docents i s'aclareixi la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. I tanquem aquesta plana explicant-vos que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat el Congrés del Partit Popular per al proper 27 de juny. Els populars catalans van celebrar el seu últim congrés l'any 2018, quan Alejandro Fernández va ser escollit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a convocar aquest conclave, però la direcció nacional va decidir ajornar-ho davant les eleccions generals per a l'any següent.
1: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: L'altra gran qüestió del dia continua sent la vaga del sector educatiu, que continua i ha entrat en la seva segona setmana de mobilitzacions amb força. Aquest matí, centenars de professors han bloquejat l'accés de la Sagrada Família de Barcelona. Tot això a l'espera de la reunió de dimecres amb el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Aquests conscients que estem en la setmana dels pressupostos, Ferran, no fan una crida a no perdre tampoc aquesta oportunitat.
2: Exacte, el sector educatiu ha iniciat aquesta segona setmana de protestes amb una concentració a les portes de la Sagrada Família que ha impedit l'accés a la basílica durant les primeres hores del matí. Una protesta amb taules i cadires que pretenia escenificar la distribució d'una aula. Tot plegat en el marc d'una jornada de vaga que s'està desenvolupant a la comarca del Barcelonès, que segons el departament està tenint un seguiment del 18%. D'aquesta manera, els sindicats que pretenen mantenir aquesta pressió també de cara a la reunió amb el departament estava prevista per demà dimarts, però Educació l'ha posposat a dimecres. Des del sector educatiu avancen, però, que si Educació no els entrega un borrador previ, no hi acudiran. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, aprofita també i en el marc de la setmana de la negociació dels pressupostos al Parlament de Catalunya ha demanat al govern i també socis d'investidura posar-hi especial atenció i fixar línies vermelles.
3: Que hauria de situar l'educació com a línia vermella en l'aprovació de pressupostos i per tant des d'aquí volem llançar un missatge molt clar a tots els grups polítics, sobretot als socis de govern, a corresponsabilitzar-se de la importància que ha de tenir l'educació.
2: I reiteren que les mobilitzacions es mantindran perquè, precisament, diuen, aquestes són les que han permès construir aquest espai de negociació.
0: Uns docents que compten també amb les associacions de les famílies d'alumnes com aliades en el seu pols amb el Departament d'Educació. En una carta enviada a la consellera Esther Niubó, la FAC li reclama que escolti els docents i negociï amb voluntat política real les seves demandes.
4: Sí, segons la FAC, el Departament d'Educació tracta el conflicte com un problema d'ordre públic en comptes d'abordar-lo políticament. En aquest sentit, defensen que els docents no només reclamen millores laborals, sinó també més temps i recursos per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge i benestar. Des d'aquest punt de vista, les famílies han recriminat a la conselleria que s'afanyi a reforçar l'escola concertada i, en canvi, respongui amb silenci o deslegitimització als sindicats docents majoritaris.
0: Més coses. Salut obre la porta que els 5 catalans que viatjaven al creuer amb un brot d'antivirus puguin tornar a casa a partir del 7 de juny.
4: En una entrevista a Catalunya Ràdio, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que tots 5 haurien de fer un aïllament domiciliari o a l'hospital clínic. En tot cas, és un escenari que només es podria donar si continuen donant negatiu en la nova PCR que es farà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on estan fent quarantena. Si continuen sans, podran començar un règim de visites per als familiars.
0: Més coses, l'Audiència Nacional dona la raó a Shakira davant d'Hisenda, que li haurà de retornar a la cantant els més de 55 milions d'euros que havia estat obligada a pagar. Això sí, l'Agència Tributària instarà abans l'advocacia de l'Estat a recórrer la decisió davant el Tribunal Suprem. Més detalls amb l'Anna Utiel. Anna, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Audiència Nacional considera que l'artista colombiana no va passar més de 183 dies a Espanya l'any 2011 i que, per tant, no estava obligada a tributar aquí. Segons el tribunal, només es pot acreditar que Shakira va passar 163 dies a l'Estat aquell any, de manera que no queda provat que hi tingués el nucli d'interessos econòmics. Per tot plegat, estimat el recurs que havia presentat la cantant i ha anul·lat les liquidacions i sancions que li va imposar Hisenda en el seu moment. La seva defensa ha celebrat la decisió, tot i que ha criticat que s'hagi emès després d'un calvari de 8 anys i han assegurat que el procediment ha suposat un desgast inacceptable per la seva clienta. En un comunicat, la mateixa cantant lamenta que se l'hagi fet servir, a parer seu, per enviar un missatge amenaçador a la resta de contribuents. La sentència, però, es pot recórrer davant del Tribunal Suprem i així ho demanarà l'Agència Tributària a l'Advocacia de l'Estat. Hisenda ha recordat que Shakira va acceptar 3 anys de presó i 7 milions de multa l'any 2023 per delictes de frau fiscal entre 2012 i 2014.
0: En plan econòmic us expliquem

0: Que l'Autoritat Catalana de la Competència, l'ACO, es tira de les orelles a la Generalitat per prorrogar les concessions del servei d'autobús interurbà 6 anys més. L'ENS considera que no només és perjudicial per a la competència, sinó també per aconseguir uns serveis més barats i de més qualitat.
1: Per a l'ACO, el més greu és que la majoria de concessions vigents no s'ha obert a concurs des de fa més de 50 anys. L'any 2003 es va ampliar aquestes concessions per un període de 25 anys, de manera que l'any 2028 tocaria fer una nova licitació. La Generalitat, però, ha aprovat recentment un decret llei per ampliar les actuals concessions un màxim de 6 anys més. Això sí, condicionat a millores en el servei d'informació als usuaris i en la descarbonització de les flotes. L'Autoritat Catalana de la Competència pensa que aquests objectius es podrien assolir obrint el servei d'autobús interurbà a altres operadors. Al seu parer, un nou mapa concessional també comportaria preus més econòmics i un servei de més qualitat i millor adaptat a les necessitats del territori.
0: Parlem del mercat immobiliari. La compravenda d'habitatge es va caure un 3,5% al març amb poc més de 10.000 operacions registrades respecte del mateix període de l'any passat, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Els registres del març acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals acumulades des del mes d'agost. La compravenda d'immobles de segona mà és la més pronunciada i s'estén a totes les demarcacions, amb excepció de Girona. A l'altra banda, els habitatges protegits han registrat un augment interanual d'un 10%. Estem parlant d'un total de 532 habitatges, que només representen el 5% del total de pisos venuts. Tot i el descens general en les compravendes, és el tercer cop que se supera la xifra de 10.000 compravendes al mes de març.
0: Plana local, molt centrada a Barcelona, a la capital catalana, on s'ha presentat el pla antiracista per reforçar el lideratge de les ciutats en la lluita contra aquesta xacra. La capital catalana impulsa així un nou full de ruta per garantir la igualtat de drets i enfortir les polítiques antiracistes.
1: El pla fixa accions a 10 anys, volíem dir, vista per transformar les pràctiques institucionals, prevenir el racisme i reforçar l'atenció i la reparació de les persones afectades. Barcelona pretén esdevenir una ciutat destacada dins la lluita antiracista i treballar per ser una ciutat oberta i diversa.
0: I les famílies de l'Institut Escola Els 30 Passos al barri de la Sagrera denuncien davant la Sindicatura de Comptes els retards en la construcció del centre definitiu. Asseguren que gairebé 10 anys després de la seva creació, l'escola continua funcionant en barracons provisionals.
1: L'Associació de Famílies acusa el Consorci d'Educació i el Departament d'Educació de manca de coordinació i d'allargar durant anys una situació que consideren insostenible. Denuncien que encara no s'ha publicat la licitació d'obres ni existeix el permís per començar a construir el centre definitiu. Àlex Gómez, membre de l'Associació de Famílies d'Alumnes, denuncia que el projecte acumula errors i retards des de fa anys i critica que l'administració hagi hagut de reiniciar tràmits que ja estaven aprovats.
2: A l'última reunió que vam tenir ens van donar una explicació que és absolutament ridícula, és esperpèntica. Ens van dir que ja havien publicat la licitació per construir l'edifici, però no se n'havien adonat que ja s'havia aprovat el projecte perquè l'escola fos escola-institut. I, per tant, aquella licitació aprovada no servia. És tota una sèrie d'errades que són fruit de la inoperància i de la ineptitud.
1: Aquest matí les famílies han entrat a la seu del Consorci d'Educació per exigir una reunió amb els responsables del projecte i reclamar que es publiqui la licitació d'obres per començar a construir l'edifici definitiu.
0: Repassem algunes qüestions més de l'actualitat en format breu. Un home de 52 anys ha mort atropellat a la C-55 Cabrera, al Baix Llobregat.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís passades les 10 de la nit d'aquest diumenge i van enviar 4 patrulles. També es van desplaçar al lloc dels fets 2 dotacions de bombers i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar la vida de l'home, veí d'Arbrera. Amb aquesta víctima mortal ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home arran d'una baralla a Reus.
1: Els fets haurien passat dissabte al migdia en una masia. Després de rebre un avís, diverses dotacions del cos policial es van desplaçar a la finca, on van trobar el cos sense vida i amb signes de violència de la víctima. Els investigadors van arrestar 2 homes de 46 i 79 anys que van intentar fugir quan van advertir la presència policial. Tots 2 van ser detinguts per la seva suposada relació amb la mort violenta, que a casa es troba ara sota secret de sumari de les actuacions per ordre judicial.
0: El Tribunal Suprem ha confirmat 10 anys de presó per al mestre de la Salle Bonanova acusat d'agredir sexualment un fillastre i alumne.
1: El Suprem no ha admès el darrer recurs judicial de l'exprofessor i, per tant, confirma la condemna de 10 anys de presó que va dictar l'Audiència a Barcelona ja fa gairebé 2 anys, el juny del 2024. Segons la sentència inicial, l'home va aprofitar la condició de professor del col·legi d'entrenador de futbol del Club Esportiu

0: motiu la Salle i de parella de la mare per agredir sexualment el menor entre els anys 2010 i 2013, quan el noi tenia entre 12 i 15 anys.
1: I els Mossos detenen a Cardedeu un home i una dona acusats d'una estafa continuada amb bitllets falsos de 50 euros.
0: Segons la policia, actuen en diverses poblacions de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, i moltes de les víctimes eren venedors de loteria. La investigació va començar al març, quan es va detectar un augment de denúncies. Els agents expliquen que la parella seguia sempre el mateix patró. Compraven una rasca d'un 2 o 5 euros, pagaven amb un bitllet fals i recollien el canvi. En alguns casos, fins i tot col·locaven dos bitllets falsos consecutius a la mateixa víctima. Per guanyar-se la seva confiança, sovint anaven amb un nadó.
1: I abans de l'actualitat esportiva, un darrer apunt pel que fa a la mobilitat. Atenció si han d'agafar la 2, sobretot a Òdena en sentit Barcelona, perquè hores d'ara continua tallada per les tasques de retirada d'un camió accidentat. S'estan fent desviaments per la sortida 549 a Jorba i es registren més de 2 quilòmetres i mig de retencions.

0: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucia i hem de començar parlant de males notícies pel Barça i per la selecció espanyola. Fermín López s'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa.
1: Sí, per culpa d'una fractura, el 5è metatarsià del peu dret, una lesió que es va produir en el partit d'ahir contra el Betis i per la qual va haver de ser substituït al descans. Les proves mèdiques han confirmat aquesta lesió i el club ha comunicat que el migcampista del Campillo ha de passar pel quiròfan. Per tant, Fermín López no jugarà al Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola i és una baixa molt sensible per l'equip de Luis de la Fuente. Un cop realitzada l'operació, que podria ser demà mateix, el Barça emetrà un nou comunicat mèdic, però s'espera que el futbolista de 23 anys estigui entre 2 i 3 mesos de baixa.
0: I més enllà d'aquesta mala notícia de Fermín, ahir Robert Lewandowski es va acomiadar del Camp Nou.
1: I ho va fer amb un triomf per 3-1 davant el Betis i tancant una lliga perfecta com a local en què el Barça ha aconseguit 19 victòries en els 19 partits, una fita mai aconseguida a la competició domèstica. Un doblet de Rafinha i una diana més de João Cancelo van donar els últims 3 punts, els de Hansi Flick, com a locals a la Lliga. Lewandowski va ser titular, però no va poder acomiadar-se del Camp Nou amb un gol. Un dels capitans, Rafinha, recalcant la importància de Lewandowski al grup.
2: Lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él. Lo importante fue el cariño que todos nosotros tenemos por él. Somos todos agradecidos por poder haber compartido vestuario con él. Y la verdad que ha sido un ejemplo. Mismo sin jugar, sin tener minutos, ha sido siempre un ejemplo. Ha trabajado muchísimo, mismo no jugando algunos partidos. Y bueno, desde el primer día, la manera que llegó hasta el momento de hoy, es la misma persona, el mismo trabajador.
1: El polonès marxa després de 4 temporades en què ha marcat 119 gols i ha aixecat 3 lligues, una copa i 3 supercopes. I un altre comiat és el del capità del Real Madrid, Dani Carvajal, que tanca una etapa de 23 anys al club blanc, 10 al planter i 13 més al primer equip en què ha guanyat 27 títols.
0: D'altra banda, l'Espanyol aconsegueix la salvació i el Girona deixa els deures per al final.
1: Sí, el conjunt blanquiblau ha aconseguit la permanència amb una jornada de marge després de derrotar Club Atlético Osasuna al Sadar per 1-2 amb les dianes de Carlos Romero i Quique García. Després d'estar 18 jornades sense guanyar, l'entrenador periquito Manolo González se sentia alliberat.
3: No he asustado, porque si me hubiera asustado me tenía que ir. No es un tema asustarte, no, de verdad. No es un tema asustarme, yo estaba convencido que lo sacaríamos, pero claro, al final van pasando partidos. No negro, pero es que claro, que se complica y que ya no te queda el margen de fallar. Lo que pasa es verdad que hemos pegado la hostia en el momento adecuado. Eso también es verdad. Entonces eso también dice mucho de los chicos, de los jugadores.
1: En canvi, el Girona es va deixar els deures per la darrera jornada perquè va caure davant l'Atlético al Metropolitano, tot i que ha dit innumerables ocasions. Els de Mitchell ocupen la 18a posició amb 40 punts i jugaran una veritable final per la permanència aquest dissabte contra l'Elche. Continua amb confiança l'entrenador madrileny.
4: El porter ha fet unes aturades i que no han estat encertat només, però hem de continuar. Portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat. I l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit... tot o res.
1: Els comptes són molt, molt clars pels blanquivermells. Una victòria els manté a primera, però un empat

0: que trenca la soledat. La mobilitat que cura. Associació amb bici sense edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
2: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
1: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
3: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
4: Jo no sé com catalogar-ho. I jo crec que el problema que tindrem avui a la tertúlia és per posar-li una definició a la roda de premsa del mandamàs merengue.
5: Esperpento?
4: Jo he dit inaudita.
6: Jo també crec que ha estat una roda de premsa esperpèntica, inexplicable i que marcarà un abans i un després amb Florentino Pérez.
7: Jo diria vergonyosa. Crec que ha sigut vergonyós moltes de les coses que ha anat repetint al llarg de la roda de premsa.
3: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

0: ese odio que se dio en aquellos.
1: Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, Ana Iris. ¿Qué tal te llevas tú con el reggaetón, con el electrolatino? Ahora me lo vas a responder, en un momento, aquí en Por Fin.
2: En Onda Cero, Cantizano.
3: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
4: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
3: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
4: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
3: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
5: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontraelmaltrato.com.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
7: Onda Cero Barcelona.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
9: L'IBEX 35 es recupera del mal final de la setmana passada i arrenca aquest amb un creixement del 0,75%, superant els 17.700 punts. Cert optimisme davant un nou episodi negociador entre l'Iran i els Estats Units. Solaria, Repsol i Celnex lideren els números verds, mentre que ACS, Sabadell i Rovi són les empreses amb més pèrdues.
7: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu.
10: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Comencem l'agenda amb l'exposició Rodoreda, un bosc que explora l'univers literari de Mercè Rodoreda a través d'un recorregut simbòlic inspirat en un bosc, combinant literatura, art i audiovisuals. Es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb entrades des dels 6 euros.
12: Perquè les pedres...
11: Seguim amb l'exposició Les Pedres, que mostra la riquesa del patrimoni monumental de les comarques gironines i les tasques de restauració impulsades per la Diputació de Girona. Es pot visitar del 10 d'abril al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita guiada 1938, Memòries d'un hospital a Mas de Colom, convida a descobrir la història d'un hospital de guerra i els seus protagonistes. Es fa els dies 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, dura 90 minuts i és gratuïta amb reserva prèvia.
13: Comença un dia nou sobre les taules.
11: L'espectacle familiar Rebufa, de la CIA, va de botó, és una proposta musical participativa pensada per als més petits, amb música en directe i una història plena de fantasia. Es representa el 24 de maig a 6:15 al Teatre Cursal amb entrades a 12 euros. Per acabar, us porto el concert de la Camerata d'Eduard Toldrà. Presenta un repertori per a orquestra de corda que destaca la riquesa sonora i la qualitat interpretativa sota la direcció de Xavier Puig. Es fa el 24 de maig a 6:00 del vespre a l'Auditori Eduard Toldrà amb entrades a 17 euros.
7: Apunta-t'ho a l'agenda.
1: No és normal que cada any te suba més el precio del seguro. És que és com... Para tenerte contento.
14: Pues si esto os pasa también a vosotros, ya sabéis, os vais a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 5555. 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: ¡Por fin!

0: Durant la tarda de dimecres, Madrid serà l'escenari d'una reunió bilateral Estat-Generalitat que ha de servir de garantia perquè el govern espanyol compleixi amb les condicions d'Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió serà un sinònim de llum verda al nou consorci de la Zona Franca, al consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçar les competències en la gestió del litoral i, sobretot, a la línia de tren orbital. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
1: Vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo de tot cor.
2: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país. I en aquest sentit ja estem plenament implicats.
0: Un pas més que ens apropa a la viabilitat d'uns pressupostos per a Catalunya, però qui a principis d'any posava el camí planer, ara sembla que és la pedra a la sabata, perquè l'altre suport necessari, els comuns, consideren que encara no es donen les condicions necessàries per pactar els comptes i que falten moviments en matèria d'habitatge.
3: No es donen les condicions per tancar aquest acord. Ens hem emplaçat a una nova reunió amb la consellera d'Economia, que segurament serà o bé dimarts o dimecres, i per tant aquesta setmana ens tornarem a veure, però en tot cas, com us deia ara mateix, no tenim un acord.
0: Paraules del portaveu dels comuns, David Cid. A la brúixola d'avui valorarem aquest pas endavant en matèria pressupostària amb l'oposició.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dilluns, dia 18 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Els docents continuen en peu de guerra i veuen en l'acord pressupostari una via per aconseguir les seves millores salarials.
1: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana propostes per la reunió de dimecres amb Educació i responsabilitat parlamentària en la negociació dels pressupostos.
2: Volem llançar un missatge molt clar a tots els grups polítics, sobretot als socis de govern, doncs a corresponsabilitzar-se de la importància que ha de tenir l'educació a Catalunya.
1: Avui han estat els docents del Barcelonès els que han estat cridats a la vaga. Aquest matí centenars de professors han bloquejat

0: L'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
1: També parlem de vagues en altres contextos, en aquest cas el dels agents rurals, que han convocat 3 dies per denunciar la precarietat del cos.
0: Els sindicats reclamen millores laborals, més efectius i una millor organització i alerten que la pesta porcina africana està tensionant encara més el servei. De la seva banda, la directora general dels agents rurals, Elisenda Pérez, ha defensat el dret a vaga, però assegura que treballen per donar resposta a les demandes amb el pla estratègic.
2: Bé, no sabem que ja és un dret, evidentment, la vaga. Nosaltres estem treballant, diguem-ne, ingentment, doncs, perquè totes les demandes de les quals som molt conscients i, per tant, doncs, per això també s'ha fet aquest pla estratègic, per poder doncs, donar resposta a totes les demandes que té el cos des de fa molt de temps.
1: Més coses. Victòria de Shakira davant Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ha esmenat la plana al tribunal, que la va condemnar per una presumpta irregularitat en la liquidació dels impostos de la renda i del patrimoni de l'exercici 2011. La cantant colombiana ha celebrat la victòria, però ha lamentat els 8 anys d'escarni públic. L'agència tributària ja ha anunciat que portarà la sentència al Suprem.
1: Primer pla antiracista a Barcelona.
0: L'objectiu, doncs, combatre el racisme estructural i evitar, entre altres, el racisme institucional i la discriminació. El pla està dotat amb 3,4 milions d'euros i preveu un centenar d'accions, com ara revisar pràctiques i processos administratius, formar el personal municipal en antiracisme i un protocol específic contra la discriminació racial en l'accés a l'habitatge. En una estona parlarem amb la tinenta d'alcaldia de Drets Humans, Maria Eugènia Gay.
1: En cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí 2027.
0: És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. La presència del convidat d'honor es concreta en un estand d'uns 150 metres quadrats amb un escenari on s'ofereixen conferències, presentacions de llibres i signatures i una llibreria amb títols traduïts a l'italià i en llengua original.
1: A la segona hora del programa arribarà el torn de la secció setmanal de comunicació. En aquest cas, l'expert Alberto Gómez ens parlarà d'una roda de premsa.
0: De la roda de premsa de l'any, podríem dir. Avui Alberto farà gala de la seva versatilitat i abordarà des de la vessant comunicativa la roda de premsa del president del Real Madrid, Florentino Pérez. Tornarem a sentir les barrabassades de Florentino i l'Alberto, acompanyat de 3 veus amb experiència, analitzaran la gestió del mandatari en una situació tan crítica pel Club Blanc.
1: I ara el titular d'Esports, que ens el porta el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Fermín López espera el Mundial. El blaugrana es va lesionar i en el partit davant el Betis s'ha trencat el 5è metatarsià del peu de la cama dreta i superarà demà al matí. Un Barça que avui ha anunciat la renovació de Hansi Flick, que serà l'entrenador fins 2028. L'Espanyol va guanyar 1-2 al Sadar i ja és matemàticament equip de primera divisió la temporada vinent. Els de Manolo González han assolit l'objectiu a falta d'una jornada i tenen opcions fins i tot de jugar a la Conference League. L'altra cara de la moneda, el Girona, que no va poder superar l'Atlético de Madrid i es jugarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només val guanyar. Si guanyen, seran equip de primera divisió. Si perden o empaten, perdran la categoria.

0: Ara entrarem en matèria, però abans de tot volem conèixer la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya pujaran les temperatures i aquest ascens tèrmic continuarà durant els pròxims dies. Especialment el dijous i el divendres s'esperen dies amb temperatures més pròpies de l'estiu. De moment, demà màximes de 30 graus a Lleida, 25 a Girona, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. A l'interior i al Pirineu, durant la tarda, núvols d'evolució, sense descartar possibles ruixats i tempestes. També pujaran les temperatures nocturnes, mínimes de 15 graus a Barcelona i a Tarragona, 14 a Lleida i 10 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Doncs bones notícies pel que fa al temps per demà, perquè de fet aquesta tarda una forta tempesta ha deixat més de 90 litres d'aigua per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols, amb alguns pluviòmetres d'usuaris particulars marcant fins i tot els 120 litres. De fet, l'Ajuntament ha suspès les classes de la tarda als centres escolars del municipi i els bombers han registrat una seixantena d'avisos. Passant 8 minuts de les 7 de la tarda, el control tècnic Fran Villarra.

0: Estat de Generalitat, que presidirà el conseller de la presidència Albert Dalmau i el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
1: D'aquesta manera es donarà llum verda a la línia de tren orbital i al nou consorci de la zona franca. Salvador Illa, president de la Generalitat, la reunió servirà per oficialitzar el compromís del govern espanyol amb diversos temes que Esquerra Republicana ha acordat amb el govern en la negociació dels pressupostos, la majoria en la línia d'accelerar les inversions i reforçar la coordinació d'infraestructures. Pel que fa al tren orbital, parlem d'un projecte que es recupera després de 20 anys i que consisteix en 120 quilòmetres, 40 estacions i una inversió de 5.200 milions d'euros, uns diners que Esquerra demana que assumeixi l'Estat. Com hem anunciat anteriorment, ara sí, l'escoltem a Illa, el Salvador, el president de la Generalitat, que ha deixat enrere que així serà.
2: I forma part també de tot una estratègia de treball que hem acordat amb Esquerra Republicana, que anirem explicant en el curs d'aquests propers dies. Les inversions han de dependre d'aquí, a la mesura que sigui possible. Recursos n'hem de tenir més. Tot això, diguem-ne, forma part, no és una foto d'un dia. Forma part d'un plantejament de conjunt que estem fent per fer avançar el país.
1: De tot plegat, s'està informant a aquesta hora els responsables territorials republicans a la seu d'Esquerra, on s'està celebrant un Consell Nacional extraordinari. Fonts del partit indiquen que no hi haurà cap tipus de votació interna, un fet que no ha agradat a una petita part de la militància.
0: Tot això arriba després que aquest matí Illa i Junqueras hagin fet una primera escenificació de l'acord de pressupostos durant la presentació de la línia orbital ferroviària. Somrient, s'han donat la mà formalment hores abans que Esquerra hagi reunit, com deia ara el Joan, al Consell Nacional del partit des de fa poc més de mitja hora, buscant l'aval de la militància per donar el sí als comptes de la Generalitat.
1: Sí, tant Salvador Illa com Oriol Junqueras han presentat aquesta nova línia de trens que han d'unir el Maresme amb el Garraf sense passar per Barcelona com un projecte que canviarà el model econòmic i social de Catalunya. El president de la Generalitat li agraeix la voluntat d'arribar a acords i Junqueras reconeix que sempre estaran disposats a pactar amb els socialistes si és, això sí, per millorar la vida dels catalans.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana.
3: És la voluntat de canviar el model de país. I en aquest sentit ja estem plenament implicats.
1: Tots dos han donat la mà sobre l'escenari, somrients, lluint bona sintonia. Sembla que l'acord pressupostari és al caure, tot i que avui no han desvetllat el que realment haurà desbloquejat les negociacions.
0: A més de la línia orbital, hi ha dues demandes més d'Esquerra que la Generalitat i el govern espanyol estarien disposats a assumir per aconseguir l'aval dels republicans als pressupostos catalans. Una injecció de 500 milions d'euros per muscular l'Agència Tributària de Catalunya i que Catalunya tingui la majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: Segons ha avançat La Vanguardia, el govern i Esquerra Republicana han pactat un contracte programa específic en què la Generalitat es compromet a destinar 527 milions d'euros fins al 2029 per tal que l'agència tributària tingui un finançament estable que li permeti preparar-se per augmentar la seva capacitat recaptadora. D'altra banda, les dues parts també estan negociant que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un pes majoritari en la governança del Consorci de la Zona Franca, que ara mateix està controlat, recordem-ho, per l'Estat, un fet que des del consistori ja han valorat molt positivament. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia de l'àrea econòmica.
4: Això ens permet que hi hagi un procés de molta més coordinació que ja tenim fins ara, molt més elevada quan tenim i incorporem dins amb aquesta relació bilateral entre els dos el que és el Consorci de la Zona Franca i la possibilitat de portar inversions que considerem que són importants.
1: Aquest seria el nou guany en sobirania que els republicans han posat sobre la taula després que s'hagin encallat les negociacions per aconseguir una gestió de l'aeroport del Prat més propera. El Consorci és un organisme públic que impulsa l'activitat privada amb una contribució al PIB superior als 9.000 milions d'euros i que dona ocupació a més de 137.000 persones.
0: Doncs sobre el nou acord entre Esquerra i el govern per impulsar la línia orbital ferroviària, els alcaldes metropolitans ho veuen com una aposta per la dignitat, diuen, de la segona corona. En un acte sense dormir de noia, alguns alcaldes han destacat els efectes positius en l'àmbit social i també econòmic.
1: Els alcaldes aplaudeixen el projecte i ho veuen com una aposta per la dignitat del territori més enllà de Barcelona. En aquest sentit, posen en valor que es trenqui amb el pensament exclusiu de la capital catalana. Escoltem l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Benet, Marta Ferrés, de Sabadell, i per últim Isidre Pineda, de Caldes de Montbui, respectivament.
5: Per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta.
6: Volem que la capital li vagi bé, quan a la capital li va bé ens va bé a tots, però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país.
7: La mobilitat és un dels principals maldecaps

0: per molta gent dels nostres pobles.
1: Amb tot, reclamen que això no faci oblidar les inversions de la xarxa de Rodalies actuals perquè deixi de ser un mal de cap pels usuaris que cada dia utilitzen el tren per desplaçar-se.
2: I mentre socialistes i republicans perfilen els pressupostos, els comuns asseguren que encara no hi ha acord ni en habitatge, ni en trens, ni per aprovar un impost pels rics. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. És el balanç de la primera reunió entre els comuns i el govern celebrada aquest migdia. Just abans de reunir-se a la plana major del partit per analitzar la situació, el portaveu dels comuns, David Cid, ha admès que segueixen lluny d'arribar a un acord.
4: No es donen les condicions per tancar aquest acord. Ens hem emplaçat a una nova reunió amb la consellera d'Economia, que segurament serà o bé dimarts o dimecres, i per tant aquesta setmana ens tornarem a veure, però en tot cas, com us deia ara mateix, no tenim una.
3: A més, sense incloure-ho en el paquet de condicions indispensables, els comuns exigeixen al govern que arribi amb una proposta per millorar els salaris als docents en la reunió que mantindran dimecres amb els sindicats que convoquen les mobilitzacions liderats per l'USTEC.
2: Gràcies, Ricari. Què opina l'oposició de tot plegat? Doncs Junts per Catalunya ha rebutjat que la línia orbital sigui prioritària per als catalans i ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos de Salvador Illa a canvi de res.
1: El portaveu dels juntaires, Josep Rius, ha assegurat que els republicans han deixat de ser una alternativa als socialistes.
5: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: I Rius, el mateix Rius, també ha lamentat que el PSOE hagi marcat els tempos de la negociació, ja que l'acord s'ha desencallat l'endemà de les eleccions andaluses, un fet que, ha recordat, no ha impedit la derrota dels socialistes als comicis.
2: D'altra banda, la CUP ha qualificat de presa de pèl, ha dit, el tren orbital perquè depèn de l'Estat i ha considerat insuficient el canvi al Consorci de la Zona Franca. Els anticapitalistes han exigit als republicans i als comuns que congelin la negociació fins que no s'escoltin les demandes dels docents i s'aclareixi la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. I quan passen 15 minuts de les 7 de la tarda, també volem saber quina valoració en fan els populars. Per això saludem el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Bona tarda.
2: Quina opinió els mereix aquesta passa endavant que estan escenificant republicans i socialistes per aprovar els comptes?
6: Bé, nosaltres considerem que el que pacten el Partit Socialista i Esquerra Republicana no és autogovern, és sobirania al marge de l'esperit de la Constitució i conflicte a molts nivells, començant per aduanes, hisenda i control de la Caixa al marge d'hisenda, no? És una proposta que referma la nostra posició, el que venim defensant des de fa molts mesos, que és que l'acord dels pressupostos entre Partit Socialista i Esquerra Republicana no tenen res a veure amb els pressupostos i que han mantingut en secret fins al dia després de les eleccions a Andalusia. El resum és que Salvador Illa i Esquerra Republicana estan creant estructures d'estat amb els milions que haurien d'anar a la sanitat pública i a l'educació, no? I aquesta proposta que fan de la línia orbital no és més que el parany que posen els socialistes i Esquerra Republicana als catalans, al conjunt dels catalans, perquè ens empassem aquests pressupostos, que no és una proposta, com he dit, que estigui basada en la millora dels serveis públics, sinó tot el contrari, que són propostes dirigides a crear més estructures, més macroestructures de la Generalitat i, sobretot, una estructura que no serveix, que no està al servei dels ciutadans, sinó que està al servei dels partits que governen.
2: Ara feia menció vostè a la línia de tren orbital, una iniciativa que es treu del calaix 20 anys després. Si aquesta proposta no impliqués una llum verda per als pressupostos, la veurien amb bons ulls des del Partit Popular?
6: Bé, però és que jo crec que ens hauríem de retrocedir abans d'aquesta proposta, no? Aquesta és una proposta de fer volar coloms, no? Estem parlant d'inversions. La Generalitat no és que tingui un bon grau d'execució de les seves inversions a dia d'avui. Per tant, basar els pressupostos, aquest acord, els pressupostos, la seva proposta estrella d'aquest acord en una obra amb una inversió importantíssima, jo crec que és un parany, és una trampa al conjunt dels catalans, no? Perquè no sabem si al final aquesta proposta serà una realitat, no? Però després, jo crec que l'anàlisi que hem de fer al conjunt dels catalans i als grups de l'oposició és si Rodalies a dia d'avui està com està, per què hem d'agafar i hem de prioritzar una inversió que potser no és la que beneficia a més persones, no? El primer que hem de fer, el primer que han de fer el govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya és posar-se les piles i executar les inversions pendents des de fa dècades a Rodalies i, per tant, millorar aquest servei que afecta a mig milió de catalans. I després, i jo crec que no és una qüestió de descartar, sinó és una qüestió de fer en paral·lel o de fer, diguem-ne, quan tinguis

0: problemes actuals ben resolts.
1: Aquest i altres acords a què han arribat Esquerra Republicana amb els socialistes per tirar endavant els comptes necessiten de Madrid, depenen de l'Estat. No sé si creu que el govern de Pedro Sánchez estarà a l'alçada del compliment d'aquestes peticions.
0: Bé, jo no puc respondre per part del govern de Pedro Sánchez. El que està clar és que Pedro Sánchez és capaç de tot per tal de continuar en el poder, no? És la corrupció política que nosaltres venim denunciant des de fa molt temps, no? Pagar a través dels interessos dels catalans aquells favors que han fet els partits independentistes, Esquerra Republicana o Junts, a Pedro Sánchez per mantenir-se a la Moncloa, no? Jo crec que darrere d'aquest acord hi ha una cosa més forta, no? I és que està el desballestament de l'Estat a Catalunya, que ja no es fa per la porta del darrere, sinó de forma explícita i davant de tothom, no? La conclusió que nosaltres des del Partit Popular traiem d'aquest acord entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista és que Salvador ja ha traït d'una forma menyspreable els seus votants constitucionalistes, aquells que li van donar confiança, però sobretot ha traït aquells que són socialistes i que li van donar la seva confiança. Ha canviat els seus principis, si els tenia, de dalt a baix, no? I això és una qüestió molt greu, no? Tenim al front del govern de la Generalitat una persona que no té principis, una persona que ha traït els seus votants, els votants constitucionalistes i els votants socialistes, perquè ara mateix està pactant desballestar a l'Estat a Catalunya.
1: Ja que el tenim aquí, li volíem preguntar també per una altra qüestió, aquest congrés del Partit Popular que ha convocat Alberto Núñez Feijóo per al proper 27 de juny, l'últim a Catalunya es va celebrar el 2018, a què es deu que hagi tardat tant?
0: Bé, al final jo no em quedaria amb això de que si ha trigat o no ha trigat. Jo crec que l'important és que el Partit Popular ha pres una decisió i és rellençar, consolidar, i sobretot aquesta és una oportunitat, a la celebració del Congrés és una oportunitat no només en clau interna, sinó de manifestar a la societat catalana que el Partit Popular és la millor alternativa a dia d'avui al socialisme i a l'independentisme que ha portat Catalunya a la pitjor època de decadència de les últimes dècades.
1: Ja per acabar, quins aspectes creu que s'haurien d'abordar en aquest congrés? No sé si creu que caldria replantejar també l'estructura de partit.
0: Jo crec que la prioritat per qualsevol polític, i al final nosaltres som persones amb vocació de servei públic, les prioritats a abordar en aquest congrés és allò que preocupa els catalans, aquelles amenaces que tenen damunt la taula els catalans, no? Per tant, en aquest congrés es parlarà en el centre d'aquestes propostes, en el centre d'aquesta acció política, estaran totes aquelles qüestions que preocupen els catalans, com pot ser l'accés a l'habitatge, la situació econòmica de Catalunya, no aquesta situació econòmica que ens ven el govern de Salvador Illa d'aquesta prosperitat compartida, sinó aquesta situació econòmica que veuen els ciutadans a peu de carrer, no? Quan baixes a la microeconomia, el suport als autònoms, per què continuen marxant empreses de Catalunya, aquest infern fiscal, i sobretot qüestions com la prestació als serveis públics que ara mateix no estan a l'alçada de les circumstàncies.
1: Juan Fernández, portaveu del PP al Parlament, com sempre, moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi bé.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: Passen 22 minuts de les 7 de la tarda, fem una petita pausa per la publicitat i continuem repassant tota l'actualitat de la jornada aquí a la brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya.
2: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hazte mutuero.
4: Condiciones en mutua.es.
5: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.

0: Deixem els pressupostos de banda, parlem ara de la vaga del sector educatiu que continua i ha entrat en la seva segona setmana de mobilitzacions amb força. Aquest matí centenars de professors han bloquejat l'accés a la Sagrada Família de Barcelona, tot això a l'espera de la reunió de dimecres amb el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Serà un dia intens informativament dimecres. Aquests conscients que estem en la setmana dels pressupostos fan una crida a no perdre l'oportunitat. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, sí. El sector educatiu que ha iniciat aquesta segona setmana de protestes amb una concentració a les portes de la Sagrada Família que ha impedit l'accés a la basílica durant les primeres hores del matí. Una protesta amb taules i cadires que pretenia escenificar la distribució d'una aula tot plegat en el marc d'una jornada de vaga que s'ha desenvolupat a la comarca del Barcelonès i que, segons el departament, han tingut un seguiment del 21%. D'aquesta manera, els sindicats que pretenen mantenir la pressió també de cara a la reunió amb el departament estava prevista per demà dimarts, recordem, però Educació l'ha posposat a dimecres. Des del sector educatiu avancen, però, que si Educació no els entrega un esborrany previ, no hi acudiran. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, aprofita també i en el marc de la setmana de la negociació dels pressupostos al Parlament de Catalunya ha demanat a govern i socis d'investidura posar-hi especial atenció i fixar una línia vermella.
2: Que hauria de situar l'educació com a línia vermella en l'aprovació de pressupostos i, per tant, des d'aquí volem llançar un missatge molt clar a tots els grups polítics, sobretot als socis de govern, a corresponsabilitzar-se de la importància que ha de tenir l'educació.
1: I reitera que les mobilitzacions es mantindran perquè precisament apunta aquestes són les que han permès construir un espai de negociació.
0: Gràcies, Ferran. Els docents compten amb les associacions de les famílies d'alumnes com aliats en el seu pols amb el Departament d'Educació. En una carta enviada a la consellera Esther Niubó, la FAC li reclama que escolti els docents i negociï amb voluntat política real les seves demandes. Segons la FAC, el Departament d'Educació tracta el conflicte com un problema d'ordre públic en comptes d'abordar-lo de manera política. Joan.
3: En aquest sentit, defensen que els docents no només reclamen millores laborals, sinó també més temps i recursos per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge i benestar. Des d'aquest punt de vista, les famílies han recriminat a la conselleria que s'afanyi a reforçar l'escola concertada i, en canvi, respongui amb silenci o deslegitimació els sindicats docents majoritaris.
0: La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que a les famílies nombroses a partir del curs 2026-2027.
3: Montserrat ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars. Alhora ha subratllat que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública i per evitar que ningú en quedi exclòs per motius econòmics.

0: Salut obre la porta que els 5 catalans que viatjaven al creuer amb un brot d'antivirus puguin tornar a casa a partir del 7 de juny.
1: En una entrevista a Catalunya Ràdio, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que tots 5 haurien de fer un aïllament domiciliari o a l'Hospital Clínic. En tot cas, és un escenari que només es podria donar si continuen donant negatiu en la nova PCR que es farà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on estan fent quarantena. Si continuen sants, podran començar un règim de visites per als familiars.
0: L'Audiència Nacional dona la raó a Shakira davant d'Hisenda, que li haurà de retornar la cantant els més de 55 milions d'euros que havia estat obligada a pagar. Això sí, l'agència tributària instarà l'advocacia de l'Estat a recórrer la decisió davant del Tribunal Suprem. Manu Tiel, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. L'Audiència Nacional considera que l'artista colombiana no va passar més de 183 dies a Espanya l'any 2011 i que, per tant, no estava obligada a tributar aquí. Segons el Tribunal, només es pot acreditar que Shakira va passar 163 dies a l'Estat aquell any, de manera que no queda provat que hi tingués el nucli d'interessos econòmics. Per tot plegat, ha estimat el recurs que havia presentat la cantant i ha anul·lat les liquidacions i sancions que li va imposar Hisenda en el seu moment. La seva defensa ha celebrat la decisió, tot i que ha criticat que s'hagi emès després d'un calvari de 8 anys i han assegurat que el procediment ha suposat un desgast inacceptable per la seva clienta. En un comunicat, la mateixa cantant lamenta que se l'hagi fet servir, a parer seu, per enviar

0: un missatge amenaçador a la resta de contribuents. La sentència, però, es pot recórrer davant del Tribunal Suprem i així ho demanarà l'Agència Tributària a l'Advocacia de l'Estat. Hisenda ha recordat que Shakira va acceptar 3 anys de presó i 7 milions de multa l'any 2023 per delictes de frau fiscal entre 2012 i 2014.
1: Gràcies, Anna. De fet, aquesta tarda els tècnics d'Hisenda han rebaixat la devolució a Shakira dels 55 milions que indica la sentència del Suprem als 27,4 milions més interessos. Això és la meitat. Per tant, se situen al costat de l'Agència Tributària Espanyola i han informat que estudiaran la sentència per decidir si la recorren al Tribunal Suprem. Més coses. Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga per denunciar la precarietat del cos, mentre la direcció assegura que ja treballa per donar resposta a les demandes. Ens en apropa més informació el Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Els sindicats han anunciat aturades els dies 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores laborals, més efectius i una millor organització interna. Denuncien sous baixos, manca de planificació i una plantilla insuficient. Una situació que, asseguren, s'ha agreujat amb l'impacte de la pesta porcina africana, que està tensionant el servei. Davant d'aquesta convocatòria, la directora general dels agents rurals, Elisenda Pérez, ha defensat el dret a vaga, però ha remarcat que s'està treballant per millorar el cos amb un pla estratègic que preveu arribar als 1.300 agents al 2030. L'escoltem.
3: Bueno, sabem que ja és un dret, evidentment, la vaga. Nosaltres estem treballant, diguem-ne, ingentment, doncs, perquè totes les demandes de les quals som molt conscients i, per tant, doncs, per això també s'ha fet aquest pla estratègic, per poder doncs, donar resposta a totes les demandes que té el cos des de fa molt de temps.
2: Mentrestant, podem escoltar el cap del cos. Josep Antoni Mur ha posat el focus a la prioritat d'accelerar la captura dels senglars a Collserola per frenar la pesta porcina i poder alliberar efectius de cara a l'estiu.
4: Tenim un operatiu que supera les 100 persones diàries, entre personal extern i personal propi, i de cara a l'estiu confiem en que podrem incorporar més personal extern per poder alliberar recursos de l'operatiu sense perdre l'eficàcia i la intensitat de les tasques.
2: En paral·lel es mantenen converses amb els sindicats per garantir els serveis mínims i la cobertura del territori durant els dies de vaga.
1: En punt, 7:45 del vespre, gràcies, Dan. Atenció a l'alerta que fa Unió de Pagesos. Diuen que les ventades de la setmana passada al Camp de Tarragona posen en perill els conreus de fruita seca.
5: Sí, i fan un càlcul. El sindicat calcula que la producció que ha fet perdre el vent a les àrees afectades ha estat d'un 40% en Garrofer, d'un 30% en Avellaner i d'un 20% en Ametller. Per poblacions, les més afectades ha estat la Masó a l'Alt Camp, pel que fa al Garrofer, i la Selva del Camp, al baix, en el cas de l'Avellaner.

0: En economia, l'Autoritat Catalana de la Competència, l'ACO, es tira de les orelles a la Generalitat per a prorrogar les concessions del servei d'autobús interurbà 6 anys més. L'ENS considera que no només és perjudicial per a la competència, sinó també per aconseguir uns serveis més barats i de més qualitat.
1: Per l'ACO, el més greu és que la majoria de concessions vigents no s'han obert a concurs des de fa més de 50 anys. L'any 2003 es van ampliar aquestes concessions per un període de 25 anys, de manera que l'any 2028 tocaria fer una nova licitació. La Generalitat, però, ha aprovat recentment un decret llei per ampliar les actuals concessions un màxim de 6 anys més. Això sí, condicionat a millores en el servei d'informació als usuaris i en la descarbonització de les flotes. L'Autoritat Catalana de la Competència pensa que aquests objectius es podrien assolir obrint el servei d'autobús interurbà a altres operadors. Al seu parer, un nou mapa concessional també comportaria preus més econòmics i un servei de més qualitat i millor adaptat a les necessitats del territori.
0: La compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març, amb poc més de 10.000 operacions registrades respecte del mateix període de l'any passat, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Els registres del març acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals acumulades des del mes d'agost. La compravenda d'immobles de segona mà és la més pronunciada i s'estén a totes les demarcacions, amb l'excepció de Girona. A l'altra banda, els habitatges protegits han registrat un augment interanual d'un 10%, estem parlant d'un total de 532 habitatges, que només representen el 5% del total de pisos venuts. Tot i el descens general de les compravendes, és el tercer cop que se supera la xifra de 10.000 compravendes al mes de març.
0: I l'empresa Quality Espresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè professionals, ha comunicat a la plantilla la seva intenció

0: l'acció de presentar un ERO d'extinció que afectaria 80 persones d'una plantilla de 117 en total.
1: L'expedient inclou tot el personal de producció i només deixa fora els serveis de postvenda i magatzem. Els sindicats acusen el grup italià Evoca, propietari de la companyia des de l'any 2018, de mala gestió i de voler deslocalitzar la producció. També els acusen de fer un ERO en dues fases, ja que no veuen viable la continuïtat de l'activitat

0: Salona, María Eugenia Gay.
1: La brújula amb Lola Sorribas.
2: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
2: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
2: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
4: ¿Picor en los ojos? La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
0: Obrim plana local a Barcelona, on s'ha presentat el primer pla antiracista de la ciutat, Joan.
5: Sí, una estratègia amb l'horitzó fixat al 2036 que busca combatre el racisme estructural i garantir una igualtat real de drets i oportunitats. El projecte inclou més d'un centenar de mesures en àmbits com l'habitatge, l'educació, la salut o la participació ciutadana i neix en un context marcat per l'augment de les discriminacions racials detectades a la ciutat.
0: Doncs per parlar de les mesures concretes, dels objectius i dels reptes d'aquest pla pioner, avui ens acompanya María Eugenia Gay, tinenta d'Alcaldia de Drets Humans. Senyora Gay, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, aquest és el primer pla d'aquest tipus que presenta la ciutat de Barcelona. Primer de tot, li voldríem preguntar per què ara i per què no abans?
6: Miri, aquest pla ha estat el fruit d'una feina que es porta fent des que vam entrar al govern municipal ara farà 3 anys. Per tant, el fet ha estat, per un costat, efectivament, doncs, per un moment històric complex que estem atrevessant a nivell també doncs, social en la ciutat, però també perquè doncs, ha estat ja ara el fruit d'aquests 3 anys de feina que vam voler posicionar els drets humans com a eix transversal que pivotés no?, tota l'acció de govern a nivell municipal. Per tant, doncs, el moment no ha estat escollit molt puntualment, però sí que efectivament doncs, es produeix també en un moment doncs, complex, no?, com dèiem.
5: Complexa perquè hi ha un auge de discursos d'odi. Entenc que aquest auge de l'extrema dreta dels últims anys demostra que socialment estem potser pitjor que fa uns anys en matèria de racisme.
6: Miri, jo crec que efectivament els atacs i els delictes d'odi doncs, i els discursos d'odi estan en auge i això és una realitat que portem detectant des de ja fa diversos anys, almenys des que nosaltres vam entrar al govern municipal. Per això doncs, vam entendre i vam voler convertir a Barcelona en un autèntic referent no, en la defensa dels drets humans. I això passava per tota una sèrie de mesures encabudes en un pla no, sobre els drets humans i un d'ells ha estat, una de les mesures ha estat precisament el pla antiracista. Hem passat del que era una declaració com a tal a que s'ha convertit en una autèntica política pública amb una estructura. No? Aquest és l'eix vertebrador precisament d'aquest pla, no? Que s'ha adjudicat doncs, un calendari, un pressupost, una governança transversal i multilateral i amb un seguiment i avaluació que es farà del mateix, que s'implementarà per 10 anys, com deien vostès, amb 6 eixos, 23 mesures i més de 100 accions, que el que volem és transformar la institució per actuar sobre la ciutat i reforçar, sobretot, la nostra projecció internacional com a ciutat antiracista.
5: Intentarem detallar algunes d'aquest centenar d'accions que s'inclouen en el pla. Abans, però, començo amb una característica que ara vostè esmentava. Aquesta transversalitat, era important que tota la ciutat estigués emmarcada en aquest pla i que, per tant, totes les àrees municipals doncs, estiguessin incloses dins d'aquesta iniciativa.
6: Exacte, no? I sobretot doncs, el fet de que nosaltres no hem de començar per col·locar l'antiracisme dins de l'acció de govern, no com una campanya puntual, sinó també com una prioritat, com dèiem, que travessi totes les àrees, els districtes i tots els serveis. No? I aquí és on també tenim la idiosincràsia d'aquest pla, que requereix una ciutat exigent, no? Una ciutat antiracista que ha de revisar també com funciona la pròpia administració. Per això doncs, incorporem la prevenció del racisme institucional, la formació obligatòria del nostre personal i dels nostres tècnics, la revisió de pràctiques internes, l'establiment de protocols, una coherència entre els discursos i l'actuació administrativa. No? I per tant, doncs, efectivament, comencem amb una revisió interna.
0: Clar, ara deia el Joan que intentaríem parlar d'algunes d'aquestes accions, estem parlant d'un centenar. Un dels àmbits amb especial rellevància precisament és el de l'habitatge.

0: fa uns mesos aquí a la brúixola explicàvem el primer cas de racisme immobiliari. Què passarà a partir d'ara quan una persona denunciï discriminació racial per accedir, per exemple, en aquest cas, a un pis?
1: Doncs miri, efectivament, el pla entra en un d'aquests àmbits en els que el racisme doncs, està d'una manera viu, no? I que és precisament doncs, l'accés a la vivenda, i així s'ha doncs, detectat i per tant, l'Ajuntament el que ha de fer dins de l'àmbit de les seves competències, perquè també recordem doncs, que estan delimitades i en tot cas també limitades, doncs es prendran una sèrie de mesures contra aquesta discriminació immobiliària que serà posar aquests canals de denúncia, assessorament jurídic, inspeccions, per poder acompanyar aquell ciutadà que ha estat víctima d'aquest assetjament immobiliari per poder assessorar-lo sobre quines accions emprendre, no? I en tot cas doncs, actuar en conseqüència.
2: Ho dèiem, l'horitzó és de 10 anys fins al 2036, un horitzó ampli i també llunyà. Entenc que també haurà d'alguna manera valorar l'Ajuntament com evoluciona la situació del racisme a la ciutat i entenc que es mesurarà si el racisme, per exemple, institucional disminueix o no per actuar d'una manera diferent
1: Exacte.
2: A com s'està fent, si no és així.
1: Exacte. Miri, nosaltres tenim les dades de l'Oficina contra les Discriminacions en el que efectivament doncs, detectàvem que hi havia aquest auge de denúncies, no?, per part dels ciutadans en què havien patit doncs, aquest tipus de violència. No? I per tant, el que sí que farem ara és aquesta un seguiment, sobretot doncs, amb més recursos i amb més instruments per poder tenir indicadors, no?, i veure una mica com avança, efectivament, en aquests casos, doncs, el pla. I, per tant, doncs, això requereix, doncs, efectivament, el dotar no, de tècnics que facin aquest seguiment i aquesta avaluació per poder veure que, efectivament, doncs, està tenint una implementació favorable i positiva.
2: Clar, en plans d'aquest tipus, on l'horitzó, com dèiem, és de 10 anys, certament algun sector de la població ho pot veure com quelcom de futur i que les mesures doncs, no les començaran a materialitzar fins d'aquí uns anys. Serà així o ja, per exemple, enguany començarem a veure mesures concretes i efectives?
1: No, nosaltres anirem aplicant tota una sèrie de mesures efectives, concretes, que aniran precisament doncs, des de la protecció i reparació de les víctimes no?, que hagin patit aquest tipus de situacions, de vulneracions, i en què doncs, hi haurà una sèrie de protocols amb incidents que es puguin produir, amb acompanyament psicosocial, accessibilitat lingüística i cultural i reforç, sobretot, dels circuits de protecció. Però, a més, comptem amb un consell assessor antiracista, que és sobretot el que tindrà un protagonisme, que serà un espai central de seguiment, d'avaluació, de propostes i de revisió crítica, amb coneixement expert i experiència comunitària. Per tant, estarà integrat també per entitats, col·lectius, comunitats, persones expertes no?, i equips municipals que coneixen de prop no?, on es produeixen aquestes discriminacions, com dèiem, doncs, la vivenda, però també en educació, en espai públic, en serveis, en participació, en relacions amb l'administració, i per tant, doncs, que puguin donar aquest suport no?, al llarg de l'execució del pla, que serà per 10 anys, amb un pressupost de 3,5 milions d'euros durant aquest període de vigència i que ens ha de poder permetre aquest desplegament gradual i sostingut en el temps.
0: Ara parlava vostè de diferents col·lectius. M'agradaria centrar-me en el de la infància. En l'àmbit escolar, què canviarà arran d'aquest pla que avui es presenta?
1: Home, doncs tot el que és la comunicació directa no?, amb les escoles. El tema per això, clar, hem d'entendre que l'Ajuntament aquí té la comunicació directa també no?, amb la conselleria i tot el que sigui doncs, situacions que es produeixin en les aules es comunicaran també a través dels canals de denúncia oportuns i es prendrà i es desplegaran les mesures oportunes.
2: M'agradaria preguntar-li per una altra institució que es crearà arran d'aquest pla, que és l'Observatori Antiracista de Barcelona. Li volia preguntar quin formarà part i, d'altra banda, si serà una institució independent.
1: Sí, no, l'Observatori sí, serà com una institució independent, efectivament, integrada en el sí per això de l'Ajuntament i per persones de la societat civil, acadèmic, del món acadèmic, tècnic, professionals no, del sector i que, per tant, doncs, és encara embrionari, però la idea doncs, és poder-ne fer la seva implementació d'una manera en els propers mesos. Ara està doncs, per definir la composició i el funcionament.
2: Ho dèiem a l'inici, crec que ho hem comentat durant l'entrevista, que un dels motius d'aquest pla és l'auge dels discursos d'odi. no sé si també han contemplat un cert control perquè aquests discursos no s'insereixin a la societat com ho han fet fins ara.
1: Sí, en un principi la idea és sobretot poder fer un front contra aquests discursos d'odi. També jo crec que tot el que les administracions puguem reaccionar davant d'aquesta realitat tan lamentable de la qual n'estem sent tots testimonis, doncs resulta fonamental. I més fer-ho des d'una governança multilateral i col·laborativa amb les diferents administracions, no? Amb l'administració de la Generalitat, avui doncs, també hem pogut comptar amb la participació de la consellera d'Igualtat, també amb el Ministeri d'Igualtat, amb la seva directora general d'Igualtat, si no discriminació, perquè, sens dubte, que aquesta governança transversal i multilateral és fonamental per abordar aquests discursos d'odi, que es puguin anar prenent mesures, no?, que permetin, en certa mesura, protegir també a la infància i als més vulnerables davant d'aquest auge i que, en tot cas, doncs, desgraciadament, continuen sent les principals víctimes d'aquesta realitat.
0: De fet, un dels espais que no sé si també s'inclouen en aquest pla, però per això li pregunto, que són un bon cubell, podríem dir, malauradament, de discursos d'odi i de racisme, són precisament les xarxes socials.
1: Sí, efectivament. Aquí ja doncs, són també nosaltres estem treballant i hem treballat amb la mesura del benestar digital per a nens, nenes i adolescents. Vull dir, aquí creiem que és fonamental protegir també, no?, els infants d'aquesta realitat i clar, l'Ajuntament per això té una capacitat doncs, que arriba fins on arriba, no? Però que en tot cas efectivament, també seria el punt on venia a posar la denúncia, l'Oficina de No Discriminació, i per tant allà trobarà les persones que hagin estat víctimes d'aquests discursos d'odi, d'aquests atacs a les xarxes socials, trobaran un acompanyament, un assessorament jurídic i tot el recolzament que es necessita en aquests casos, no? Perquè en moltes ocasions desconeixen quines són les accions que poden prendre i en tot cas doncs, és important que sàpiguen, no?, que poden posar una denúncia, que poden acudir a un advocat d'ofici, que poden tenir l'acompanyament de l'administració, un acompanyament psicosocial, un acompanyament, com dèiem, que desplega tot aquest recolzament i aquest emparament que l'administració ha de donar necessàriament a la seva ciutadania, sobretot tenint aquesta proximitat que tenim amb ells, i que és una oficina, l'Oficina de No Discriminació, oberta a tots els públics, que atén, no?, totes les denúncies que s'hi fan, se'n fa el seguiment, i que, per tant, dins després de l'àmbit de competència de l'Ajuntament, doncs s'actua. I, en tot cas, doncs s'ha de posar en comunicació a qui correspongui.
2: Ja per acabar, senyora Gall, vostè mateixa ho deia a l'inici, que aquest pla era el resultat de molts anys de treball en aquesta matèria. Jo li volia preguntar si, per confeccionar, per materialitzar aquest pla definitiu, han pres de referència o d'exemple altres ciutats, potser europees, que s'havien posat les piles en antiracisme abans que vostès.
1: Bé, nosaltres sí que formem part de l'associació ECAR, i també estem molt vinculats amb la UNESCO, que es va celebrar precisament, ara farà 2 anys aproximadament, el foro antiracista de la UNESCO, i per tant doncs, vam ser un punt de trobada, de reflexió, de debat sobre tot el que era la lluita contra el racisme, no? I vam crear la Global Alliance, de la que nosaltres n'hem estat ciutat pionera, i en el fons Barcelona ells ens tenen com a autèntic referent en la lluita a favor dels drets humans i aquí, doncs, en el dia d'avui han participat ciutats europees que ens tenen efectivament com un referent i el nostre pla és pioner a Europa. Hem de destacar que no hi ha cap altre ajuntament que tingui un pla del nostre impacte, no? I que, per tant, doncs, s'ha de posar també en valor aquesta idiosincràsia innovadora que suposa un pas endavant, el caminar i el que no, a més, no quedi només en una simple declaració, sinó que després es pugui fer un seguiment de la seva materialització. I nosaltres a nivell europeu doncs, sí que fem aquest intercanvi, sí que hem estat doncs, molts anys compartint experiències i així ho seguirem fent, no? Perquè efectivament així ens enriquim. No? La diplomàcia de ciutats és fonamental per afrontar els problemes que ens trobem cadascuna de nosaltres, perquè són molt similars. El tema de la immigració també doncs, ha mogut una realitat, no? que es comparteix en molts ajuntaments mediterranis, en molts ajuntaments europeus i per tant, doncs, Això ens fa que haguem d'estar amatents i, sobretot, amb una ampliació de protecció de drets fonamentals.
0: Queda dit, Maria Eugènia Gay, tinenta d'Alcaldia de Drets Humans de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns aquí a La Brúixola aquesta
1: Moltes
0: tarda.
1: Moltes gràcies a vostès.
0: I més informacions en clau local. Les famílies de l'Institut Escola Els 30 Passos al barri de la Sagrera de Barcelona denuncien davant la Sindicatura de Comptes els retards en la construcció del centre definitiu. Asseguren que gairebé 10 anys després de la seva creació, l'escola continua funcionant en barracons provisionals.
2: L'Associació de Famílies acusa el Consorci d'Educació i el Departament d'Educació de manca de coordinació i d'allargar durant anys una situació que consideren insostenible. Denuncien que encara no s'ha publicat la licitació d'obres, ni existeix el permís per començar a construir el centre definitiu. Àlex Gómez, membre de l'Associació de Famílies d'Alumnes, denuncia que el projecte acumula errors i retards des de fa anys i critica que l'administració hagi hagut de reiniciar tràmits que ja s'havien aprovat.
3: En l'última reunió que vam tenir ens van donar una explicació que és absolutament ridícula, és esperpèntica. Ens van dir que ja havien publicat la licitació per construir l'edifici, però no se n'havien adonat que ja s'havia aprovat el projecte perquè l'escola fos escola-institut. I, per tant, aquella licitació aprovada no servia. És tota una sèrie d'errades que són fruit de la inoperància i de la ineptitud.
2: Aquest matí les famílies han entrat a la seu del Consorci d'Educació per exigir una reunió amb els responsables del projecte i reclamar que es publiqui la licitació d'obres per començar a construir l'edifici definitiu.
0: Més coses. El Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona reclama que les administracions incloguin els tallers dins les línies d'ajudes vinculades a la transició cap al vehicle elèctric i la nova mobilitat.
2: En un comunicat, l'entitat alerta que prop de 8.000 empreses de reparació hauran d'afrontar pel seu compte inversions importants per adaptar-se als nous requisits tecnològics. Ho consideren un greuge, tenint en compte que altres actors de la cadena de valor ja disposen de suport públic. La reclamació coincideix amb l'inici de la nova etapa del gremi, liderat pel nou president Germán Palomas.
0: Anem ara a una de les cocapitals del Vallès Occidental, perquè demanen el tancament immediat del centre de salut mental Ferran Sales de Rubí per motius de seguretat.
2: Concretament, qui ho demana és el comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa. Els treballadors recorden que l'equipament té prop de 50 anys i acumula greus deficiències estructurals. Posen els següents exemples. Diuen que disposa d'una única sortida d'emergència, han detectat també filtracions d'aigua quan plou fort i la presència de plaques de fibrociment. Aquests són alguns dels aspectes que el comitè retreu al CST i a l'Ajuntament de Rubí, que és el propietari de l'edifici.
4: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: En clau de successos, un home de 52 anys ha mort atropellat a la C-55 a Abrera, al Baix Llobregat.
2: Els Mossos van rebre l'avís passades les 10 de la nit d'aquest diumenge i hi van enviar 4 patrulles. També es van desplaçar al lloc dels fets 2 dotacions de bombers i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar la vida de l'home, veí d'Abrera. Amb aquesta víctima mortal ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany. El comitè recorda que ho ha denunciat a Inspecció de Treball i reclama alternatives mentre no resolgui la situació.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home arran d'una baralla a Reus.
2: Els fets haurien passat dissabte al migdia en una masia. Després de rebre un avís, diverses dotacions del cos policial es van desplaçar a la finca, on van trobar el cos sense vida i amb signes de violència de la víctima. Els investigadors van arrestar dos homes, més de 46 i 79 anys, que van intentar fugir quan van advertir la presència policial. Tots dos van ser detinguts per la seva suposada relació amb la mort violenta. El cas es troba sota secret d'actuacions per ordre judicial.
0: També els Mossos han detingut un home de 19 anys a Salou, acusat d'haver agredit la seva parella embarassada en ple carrer.
2: El cos de seguretat el considera presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. Els fets van tenir lloc dissabte a la nit i hi va haver diversos testimonis. Després d'atendre-la i de prendre-li declaració, els agents van detenir l'individu. La dona va ser traslladada a un centre mèdic.
0: El Tribunal Suprem ha confirmat 10 anys de presó per al mestre de la Salle Bonanova acusat d'agredir sexualment un fillastre i alumne.
2: El Suprem no ha admès el darrer recurs judicial de l'exprofessor i, per tant, confirma la condemna de 10 anys de presó que va dictar l'Audiència de Barcelona fa gairebé 2 anys, el juny del 2024. Segons la sentència inicial, l'home va aprofitar la condició de professor del col·legi, d'entrenador de futbol del club esportiu La Salle i de parella de la mare per agredir sexualment el menor entre els anys 2010 i 2013, quan el noi tenia entre 12 i 15 anys.
0: I per acabar de repassar les informacions en clau de successos que ens deixa el dia d'avui, els expliquem que a Lleida, investigant una agressió a un adolescent, l'haurien comès dues noies a la plaça de la Llotja de la ciutat. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant la víctima com a les teòriques agressores.
4: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio impecable. Experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900 215 470.

0: En 5 minuts ens plantem a les 8 del vespre, obrim la plana cultural aquí a La Brúixola amb una notícia d'última hora que hem conegut fa poc. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí 2027, un esdeveniment literari de referència a tota Europa.
1: Així s'ha anunciat aquest dilluns durant el balanç de l'edició d'aquest any de la ciutat italiana. La presència del convidat d'honor es concreta en un estand d'uns 150 metres quadrats, amb un escenari on s'ofereixen conferències, presentacions de llibres i signatures i una llibreria amb títols traduïts a l'italià i en llengua original. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, explica en què es concreta aquest anunci.
2: En primer lloc, amb la presència en un gran estand de 150 metres quadrats, amb la participació d'entre 15 i 20 autors, de ficció, no ficció, poesia, còmic i literatura infantil i juvenil, la participació a l'espai professional de la fira per a la compra-venda de drets i en activitats culturals complementàries a tota la ciutat de Tuí, vinculades a la cultura en general, també al teatre, a la música, al cinema, etc.
1: La consellera apunta que estem davant d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana.
0: Més coses. Barcelona serà l'eix central de la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Serà la darrera amb la directora Carme Portacelli al capdavant.

0: I si sona Sílvia Pérez Cruz és perquè la programació de la temporada arrencarà amb ella, que inaugurarà la Sala Gran amb un concert especial i es tancarà amb una obra d'Angèlica Lidell. La directora Portacelli diu que tenia clar l'eix de la seva última temporada al capdavant del TNC.
1: Aquesta temporada, el rètol que hi haurà aquí serà Barcelona. És una temporada que dedicarem a Barcelona. Això no vol dir que només sigui per Barcelona, vol dir que és per tothom, perquè si veus una obra anglesa o alemanya també et toca, vull dir, és només Barcelona. Per què és Barcelona? Té dos motius. Des del primer dia que jo vaig arribar aquí, vaig tenir la intuïció que la meva última temporada la volia dedicar a Barcelona.
0: I entre les produccions pròpies destaca l'estrena de l'Hostal de les Tres Camèlies, que és de Mercè Rodoreda i està dirigida per la mateixa directora, Portacelli. La tornada de la Tercera Fuga, de Victoria Sprunsberg, i l'aterratge de la mare Coratge i els seus fills, dirigida per Josep Maria Mestres, amb Emma Vilarassau entre el repartiment.
2: El Festival Montllibre explorarà les dimensions de l'espai literari en una edició que se celebrarà del 29 al 31 de maig al CCCB i al MACBA.
0: Seran els dos escenaris d'una programació gratuïta i diversa adreçada al públic infantil i juvenil, famílies i també professionals. L'objectiu és reflexionar sobre el llibre com a espai i l'espai en el llibre, des de l'òptica dels infants i adolescents. Escoltem la comissària del festival, Anna Juan.
3: L'espai infantil com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt estrany, molt canviant, però també l'espai construït per a les infàncies, la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre

0: espais reals.
1: A més de propostes escèniques i tallers, un dels plats forts del festival és l'exposició central a càrrec de l'estudi de disseny i editorial gallega Fabulatorio, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. Montllibre també comptarà amb la presència de noms destacats com el d'Oliver Douzou, Anna Font o Pere Ginart.
2: Ja coneixem el nom de la persona guardonada amb el Premi Honorífic Montserrat Carulla del Festival Internacional de Cinema en Català. És l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
1: Des del festival expliquen que volen premiar una trajectòria clau en la construcció de la ficció contemporània catalana. Es remarca que l'actor ha estat des dels inicis una figura central en la popularització de la ficció televisiva en català i en la creació de projectes d'ampli abast.
2: I acabem amb música, perquè l'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat avui els nominats dels Premis Alícia 2026, uns guardons que reconeixen els projectes i professionals més destacats del panorama musical català. Entre els noms propis d'aquesta edició hi apareixen Rosalia, en Andreu o l'Smuc.

Els premis arriben aquest any a la seva 7a edició i inclouen categories com autoria, directa, interpretació, internacionalització o talent emergent. Entre els artistes i projectes nominats també hi destaquen Irene Reig, Alosa, Remei de Cala Fresca, Jorge Rossi o Magalí Saré. A més, l'Acadèmia reconeixerà amb el premi a la trajectòria l'organista Montserrat Torrent, coincidint amb la celebració dels seus 100 anys. Els guanyadors es donaran a conèixer el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona.

0: Quan passa un minut de les 8 del vespre, temps per conèixer què ens espera en uns 29 minuts aquí a la brúixola del Radio Estadio. I per conèixer el menú d'avui, el que ens queda és saludar a l'Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui analitzarem la penúltima jornada del campionat de Lliga Primera Divisió. Amb atenció especial al Barça 3, Betis 1, que deixa una mala, molt mala notícia. Trencament del cinquè metatarsià del peu dret de Fermín López, que haurà de passar pel quiròfan i, per tant, es perdrà el Mundial. Mentre, per cert, Hansi Flick ha signat la seva renovació, recordeu, fins a 2028 amb opció d'un any més. El Sevilla 0, Real Madrid 1. Avui el Club Blanc ha anunciat la no continuïtat del seu capità Dani Carvajal. En les 6 darreres temporades s'han retirat els 6 darrers capitans de l'entitat de la capital d'Espanya. L'Osasuna 1, Espanyol 2, que segella la permanència matemàtica dels blanquiblaus a la categoria. I l'Atlético de Madrid 1, Girona 0, que obliga els gironins a guanyar l'Elche dissabte vinent a Montilivi per seguir a Primera Divisió. A més, les efemèrides esportives de l'Eloi Collazo, Saltar el dia com avui, l'Onda Futbol, podcast de futbol internacional a Onda Cero Punesa, i el de Tia Green repassant tota l'actualitat del món del golf. Tot plegat de 2 de 9 a les 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, moltes gràcies, ens escoltem.
1: A tu, adéu.
0: Això és el que ens espera d'aquí una estona a la brúixola del Radio Estadio, com dèiem amb l'Albert Arranz. Ara farem una petita pausa per la publicitat i entrarem a la segona part d'aquesta brúixola, que avui la dediquem a parlar d'un tema de comunicació, però vinculada també amb l'esport.
2: Sí, curiosament, l'Alberto Gómez ens porta a aquella roda de premsa, jo crec que ja històrica, que va fer Florentino Pérez la setmana passada. És veritat que la vessant més esportiva, podríem dir, d'aquest esdeveniment ja la van tractar a la brúixola del Radio Estadio i crec que molta gent ja la coneix. Ens centrarem més aviat en com es va abordar comunicativament i també amb tres veus expertes, però que també tenen una llarga trajectòria en el món de la comunicació política. Ens explicaran, doncs, altres anècdotes de quan la idea de comunicar una cosa era bona, diguéssim, però l'execució no ho va ser tant i què va fallar en tot plegat. És una crisi, la crisi del Real Madrid, i en aquest moment els líders de les institucions han d'erigir-se, no? per mostrar el camí als seguidors i també, doncs, a tothom que forma part d'aquest club i que ho està passant malament. Veurem si el que va fer Florentino, doncs, estava mesurat o no.
0: Doncs fem una petita pausa, ja tenim l'Alberto Gómez per aquí i ens hi posem.
3: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
4: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
5: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
4: ¿Pero parece tan fácil?
5: Ese es el secreto.
4: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Frente a un problema de salud mental y adicciones, hay proyecto.
9: Con un tratamiento integral de la mano de un equipo de profesionales que te acompaña. Con un plan adaptado a ti, a tu ritmo, a tu vida.
8: Tratamiento integral de salud mental y adicciones de Proyecto Hombre.

0: És dilluns i ja saben que toca començar la setmana parlant sobre comunicació. De vegades és política, de vegades institucional, de vegades més empresarial. I ho fem amb l'Alberto Gómez, periodista i expert, consultor en comunicació, que porta una certa trajectòria analitzant, dissenyant estratègies i sobretot també donant consells a empreses, entitats, col·legis professionals per intentar assolir una bona imatge o també més aviat per sortir d'alguna crisi reputacional que també ens n'ha parlat en algunes ocasions. Vaja, que intenta que quan una persona o una entitat dona, per exemple, una roda de premsa, i ho deixem així ara a l'aire, l'entendran per què, que sortir bé. Alberto, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. No sempre surt bé, però bueno.
0: No sempre surt bé i crec que avui portem un exemple precisament d'això.
2: L'Alberto ja saben que pilota la secció Comunicant. Bona tarda, Alberto.
1: Bona tarda.
2: A veure,
1: bona.
2: Aquesta setmana hi ha una escena comunicativa que sobresurt, jo crec, per sobre de tota la resta. Crec que avui és fàcil intuir el tema del que vens a parlar-nos. Com deia Lola, d'una roda de premsa que potser podem qualificar d'històrica i no pas ho diem en positiu.
1: Exacte, jo crec que serà històrica, la gent no s'oblidarà, i el que és més curiós és que en principi era una roda de premsa que quasi ningú hauria dit que hauria acabat d'aquesta manera.
3: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
4: Bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce, me da vergüenza decirlo, que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque... Pero será posible que se lo crean hasta mis amigos. A uno más, yo. Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. Pero tengamos que escuchar al comité, al presidente del comité de árbitros, que eso son cosas que hay que olvidar. Pero ¿cómo que hay que olvidar? Si estamos haciendo un dossier de 500 páginas...
0: Com segur que ja hauran reconegut tots els oients, era Florentino Pérez, autèntic protagonista d'una roda de premsa que, com deia l'Alberto, serà difícil d'oblidar i que va rebre una llista interminable de qualificatius.
1: I tots negatius, Lola.
0: Sí.
1: Joan, qualificatius perquè, evidentment, deixen veure o qualifiquen una roda de premsa que, en la que hi ha una successió, no?, de frases completament a la inversa, diguem, del que qualsevol expert en comunicació recomanaria per intentar, el que deia al principi Lola, no?, que una roda de premsa surti bé.
2: Sí, sí.
1: Mitjanament bé, no?
2: Hem sentit 40 segons d'una roda de premsa que va durar molt més. Vull dir que van haver moltes més declaracions de Florentino que, evidentment, no estan als llibres de cap roda de premsa, no?
1: Mm-hmm. Però jo, Joan, el que volia avui, per no perdre temps, diguem, en recordar aquest episodi, ja dic, inoblidable, que segur que pràcticament tots els nostres oients hauran escoltat, ni que sigui una part, és posar-nos per un moment en la pell d'algun membre de l'equip de comunicació del Real Madrid i intuir que, evidentment, una bona part o una gran part, no?, de les respostes d'aquella roda de premsa del president madrileny els hauria fet sentir aquests membres de l'equip de comunicació allò de tierra trágame,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, totalment, perquè jo crec que senten el missatge, la idea de comunicar, s'acabarà perdent en una onada de crítiques sobre les formes. No sempre és el contingut, també és molt important les formes en com es comunica.
1: És que quasi no es parla actualment, no?, del contingut d'aquella roda de premsa, es parla de les formes, no? I el que he volgut avui és portar-vos, vaja, tota una sèrie de situacions, no diguem similars, no? És difícil igualar això, empatar-ho, no? Però sí d'aquelles són el resultat d'una intenció, una estratègia comunicativa surt, diguem, del revés, no? I que fa que un o una professional de la comunicació, aquella persona que, ostres, que porta un temps preparant aquesta roda de premsa, el lloc, l'hora, no?, que vinguin els periodistes, intentar més o menys que el missatge arribi, no? Una altra cosa després les preguntes, no?, dels propis periodistes, no? Però que aquesta imatge, doncs, arribi, no?, que aquesta posada en escena sigui, si no perfecta, quasi, no? I no, la cosa ens surt malament i té ganes de que li tragui la terra, no? Si voleu, comencem amb en Josep Salvat, expert consultor en comunicació des de fa temps, i que ell va veure davant dels seus ulls com un entrevistat s'aixecava de la taula i donava per finalitzada una entrevista a la segona o tercera pregunta.
5: Doncs jo també vaig tenir un moment d'aquells de que se m'empassi la terra. Fa molts anys vaig acompanyar a un client important, un laboratori de cosmètica, a una reunió, a una entrevista amb un diari econòmic molt potent, amb Expansión. I ja està clar que el director de comunicació i de ventes, de màrqueting i ventes de l'empresa, no sabia ben bé davant de quin mitjà estava, amb quin mitjà estava parlant. De manera que bé, la periodista, amb molta picardia, va fer una o dues preguntes sobre el sector, sobre els productes. Li va fer dos o tres fotos i la tercera pregunta va ser sobre els resultats financers de l'empresa, cosa òbvia davant d'un mitjà econòmic, no? Però clar, el director de màrqueting i ventes es pensava que allò, més que una entrevista, era un massatge i en comptes d'estar sentat amb Expansió es pensava que estava doncs, parlant amb una revista sectorial. De manera que es va sentir superincòmode, va dir que no volia fer l'entrevista, que no volia parlar de temes financers. I no passava res, vull dir, davant d'un mitjà econòmic has de parlar de temes financers, no? I l'empresa havia passat per un mal moment, però estava reeixint, estava anant endavant. Vaja, que em vaig sentir absolutament incòmode, l'entrevista es va acabar immediatament i vam marxar, no? I després vaig ser jo qui vaig haver de trucar a la periodista i demanar-li disculpes. Bé, coses que ens passen als consultors de comunicació.
1: Clar, se te'n va l'entrevistat? I què fas?
2: Què fas, eh? Què fas, eh?
0: Jo aquí tinc un dubte, que és, ell no sabia on anava?
1: Sí, però creus que tens la, no? Diguem, la varita, com per dir, com que no m'agrada, doncs marxo. Podia haver-ho fet Florentino a la segona pregunta, no? De fet, no ens agraden com a periodistes les convocatòries on no admeten preguntes, precisament per això, perquè sí, llavors sí. No tenim el dret de preguntar i repreguntar, que és encara millor, cosa que hauria d'estar obligatori, sobretot per a aquells representants públics, no? Que no és el cas de Florentino.
2: El que passa és que Florentino estava lluny de marxar, perquè si sentíem una part on deia m'ho estic passant molt bé i seguiria aquí molta estona. Per tant, jo crec que estava en un estat de desconnexió amb l'entorn i que no tenia un criteri de dir escolta, és que el que estic dient és una barbaritat. A mi em va sorprendre moltíssim.
1: Sí, no, sí. La reacció d'aquest home davant un diari econòmic és just al contrari, però perquè no veu una xarxa de seguretat. Ell no creu en les seves possibilitats d'expressar unes bones respostes, diguem, reputacionals de cara a la seva empresa i decideix marxar. Clar, però...
2: Sí, no, i jo crec que és pitjor marxar perquè no tens aquesta xarxa que qualsevol cosa que puguis dir, encara que fiquis la pota, però fer aquest gest ja diu molt de tu, jo crec, i del que havies de dir en teoria.
1: Home, jo t'asseguro que la periodista aquella d'aquell diari econòmic no se l'oblida aquest no entrevistat, perquè clar, no el va poder entrevistar, ni suposo, ni publicar la pseudo-entrevista.
0: La mini-entrevista.
2: No? Sí, sí. Tens més? Algun exemple més?
1: Sí, home, sí. Mira, quan intentes que la persona que assessores, no, que portes un temps allà treballant i tal, vinga, va, anem a intentar-ho, anem a intentar mostrar-li al públic una imatge més natural teva, no? Més humanitzada, no? Escena viscuda o patida per un altre gran expert en comunicació, l'Oriol Llop.
6: Durant uns anys vaig treballar per un polític que s'havia de presentar a les eleccions i li calia una millor humanització. Tothom deia que era molt bon tècnic en la gestió, però que li faltava ser més conegut a nivell de persona, a nivell d'emocions, a nivell

0: humanització. Així és que un dia vam anar a part de la Ciutadella, a Barcelona, on hi havia una trobada de moviments d'esplai, del que jo en coneixia molts dels monitors i monitores que estaven en aquella trobada. Hi havia haver-hi, no sé, mil nois joves, a tots allà a la, en aquella, davant de la font, amb una espècie de trobada, i tots hi havia un escenari, i tots estaven allà mig ballant, mig cantant i tal. No? Llavors jo coneixia el presentador de l'acte i vaig dir, va, demana-li al polític pel que jo treballo que pugi aquí dalt, i que balli amb tots vosaltres, i el posem aquí al mig de tots els nois joves, i d'aquesta manera l'humanitzarem, el farem proper a la gent jove, etc. I el farem més proper a tothom, no? Molt bé. Doncs el problema és que aquest polític i el seu ball no va ser precisament el més bo del món, i va ser un dels moments en els que vaig pensar, ostres, avui sí que m'he equivocat. Evidentment la foto va sortir a tots els diaris, totes les televisions, i no va ser precisament la millor estratègia d'humanització d'aquell polític.
1: La idea era bona, però l'execució no tant, no?
2: I ho hem parlat més d'una vegada. El perill dels balls.
1: Sí.
2: Quan hem vist a l'alcalde de Vigo ballant, no sí. Sabem si encerta o és un desastre, tot i que es parli molt d'ell, no?
1: Sí. Sí. Bueno, és una estratègia, vull dir, per exemple, em ve el cap el ball de Donald Trump, que ell l'utilitza com una icona, com un segell de marca, no? Però clar, diguéssim que estem parlant de coses diferents. En aquest cas era per mimetitzar-se amb l'entorn i segur que va sobresortir i va desencaixar més del que, més que no pas al contrari.
2: Tots els polítics passen per festes tradicionals o festes regionals o sí. Fires, no? Clar, en aquestes fires poden treure't, no? Poden sacar-te a bailar, no?
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Clar, hi ha un perill.
1: Hi ha un perill. Recordo una secció que vas portar fa molts mesos que parlaves de quan Pedro Sánchez, per exemple, anava a les escoles i ho feia vestit, amb traig, no, diguéssim. Crec que també és una idea, no? De saber en quin moment t'has de posar més al costat de les persones que visites, no? I potser seria més adequat, doncs, anar amb texans en aquest sentit, o no, eh? No, però crec que s'ha de medir molt bé, mesurar molt bé qui sóc i de quina manera vull comunicar perquè la meva figura no quedi en entredit, com segurament li ha passat en aquest cas al polític del qual parla l'Oriol Llop.
3: Sí, a mi una cosa que m'ha agradat per això de l'àudio de l'Oriol és aquest punt d'autocrítica, no? De dir, en un inici vam pensar que això podia ser una bona estratègia, ho vam fer i vam veure que no. I crec que també és important, sí. No? De prova i error i veure doncs, quines coses poden funcionar i quines no.
2: Home, ens equivoquem moltíssimes vegades.
3: Per això.
2: Tu creus que un esmorzar de premsa, tu creus que una roda de premsa en tal lloc, amb el sol, tal, no sé què, i al final la cosa no surt i, evidentment, has de fer autocrítica, sí, sí.
1: Clar.
2: Vull dir que tu en el llit a casa teva pots tenir molt bones idees, però això és portar-les a la pràctica i, sobretot, expressar-li al teu líder o a la teva líder, no? I fer-li entendre per què és bo fer aquesta, no? Aquesta posada en escena, diguem, a tal lloc o a un altre, no? Perquè sempre hi ha un risc i en aquest cas era pues, les poques, no? Arts per ballar del polític, no?
1: Jo et volia preguntar, Alberto, com a comunicador, comunicador en l'àmbit de la política, clar, sembla que el tracte de tots els polítics amb la gent o quan es mesura de quina manera donarà la cara en un acte, està tot molt pautat, hi ha un guió molt clar, però hi ha moltes escenes, diguéssim, com aquesta segurament que ha explicat l'Oriol Llop, que hi ha la improvisació i, per tant, el risc, també.
2: Mira, el que trenca normalment tot el que tu tinguis imaginat al teu cap i pautat i, no, i mesurat i tal, és la típica senyora que se salta tots els límits, no?
1: Els protocols.
2: Que se'n va directament al teu polític o a la teva líder política amb un to de naturalitat brutal, no? Humanitzant, no? Ai, tal, no sé què, no sé quantos, no? Amb un gest de carinyo, tocant, no? A aquesta persona, i allà has de reaccionar pues, tractant com Déu mana, no? A aquesta dona, que evidentment l'únic que vol és mostrar-te el seu carinyo i el seu apreci cap a tu, i que et votarà, però és que no només et vota, sinó que és clar. Fan teva, t'estima, t'encanta, tal, no sé, i vol, evidentment, un selfie i un autògraf, no? Doncs aquesta senyora típica, no?, que ens podem imaginar, és la que trenca normalment tot allò que tu tinguis programat, pensat, imaginat i guionitzat fins i tot, no? Entrarem per aquí, sortirem per aquí, i tota aquesta comunicació salta pels aires amb una senyora d'aquestes, no?, super, pues, naturals i que evidentment, pues, et planteja un escenari que és de pura naturalitat, que, perquè el teu polític ha de reaccionar, diguem, a la naturalitat que demana aquesta senyora, que és dos petons i que, bueno, que guanyi, no?, les eleccions al cap de pocs dies, no?, si estàs en campanya. No?
3: Sí, a mi a vegades em fa la sensació que ho veig, per exemple, amb les xarxes socials. No? Ara tots els polítics volen ser propers a través de les xarxes socials. No sé quina valoració em fas tu d'això, perquè hi ha vegades que alguns doncs, sí que van més amb la seva naturalesa, amb la seva manera de ser, i doncs, ja li agrada expressar-se, recomanar-te llibres, el que sigui, no? Però clar, que ho faci un i que aquest un li funcioni, potser perquè també va amb el seu caràcter, vol dir que els altres ho hagin de replicar, perquè potser no van, i llavors hi ha aquest, no van amb la seva manera de ser, i llavors hi ha aquest to forçat que a vegades també t'allunya més que l'objectiu principal, que és precisament apropar-te al personatge.
2: I jo crec que, Lola, és molt ben expressada el teu dubte. Podríem preguntar-li als seus fills, no? Aquell polític o política que li diu escolta, tu faries, no? O sigui, si fossis jo, faries un vídeo a TikTok i segurament el fill li digui no. Doncs a partir d'aquí, si ell, aquest fill de X anys, no? Domina, evidentment, la xarxa, en aquest cas, TikTok, i no veu el seu pare dins Clar. De TikTok, el pare l'hauria de fer cas i no fer-li cas als seus assessors, no? Que li diran, sí, a TikTok tenim un marge de... No tenim un marge, no tenim un marge.
1: És un bon termòmetre.
2: No tenim una edat, no? Digues, per dir-ho d'una manera.
1: Sí.
3: Molt bé, ens has portat dos casos, però tinc entès que en tenim un últim.
2: Sí, vinga. Ivan Guerra, una altra periodista experta en termes de comunicació, ella va estar a punt de patir, en aquest cas no va arribar, no?, a ser un tierra trágame, de patir tot un conflicte comunicativo con la Casa Real. La escuchen.
4: Uno de los momentos más comprometidos que he vivido como responsable de comunicación fue en un acto con Casa Real. Cuando el rey participa en un acto oficial, siempre va acompañado por un ministro de lo que se llama un ministro de jornada, que es un miembro del gobierno que lo acompaña, simbolizando el apoyo del gobierno a esa actuación del rey. Pero ese ministro nunca habla, porque si habla el jefe de Estado, pues ya no ha lugar que hable un miembro del gobierno. Esa vez resulta que se había producido un accidente en el que estuvieron implicados españoles, un accidente de tráfico, y al ministro de jornada se le ocurrió que tenía que dar explicaciones al respecto justo después del acto, es decir, cuando todavía estábamos en ese contexto de Casa Real. Tuve que apañármelas para frenarlo con la ayuda del equipo de comunicación de Casa Real. Finalmente conseguimos frenarlo y evitar un conflicto institucional que me hubiera traído bastantes problemas.
2: Sí, en aquest cas, no? Pues aquest protocol, no? Que també te la pot jugar i pot enfadar-se, no? Una institució o fins i tot un líder, no? Que sí, també has de mesurar.
1: També tenia la brúixola Ivan Guerra de la teva mà, diguéssim, acompanyat per l'Alberto Gómez. Jo, clar, ser equip de comunicació a la Casa Reial ho veig encara més complicat perquè els protocols es multipliquen per 5 respecte a un altre polític.
2: La seguretat, els terminis... o sigui, no pots improvisar. Una cosa tan fàcil com acreditar-te, no? Com portar el teu DNI per intentar entrar en un acte, això una hora abans no pots fer-ho, no? I llavors tot això ho complica. Llavors, normalment no hi ha situacions inesperades, però la que la pobra Iva quasi va viure,
1: sí
2: que era una situació d'aquestes inesperades i no previstes, perquè és el ministre no parla i no parla mai, quan està en aquest cas el cap de...
1: Molt interessant aquests tres exemples que ens portes de tres persones expertes, però que a més tenen una llarga trajectòria i per tant han pogut recopilar
2: veteranos.
1: Exemples d'aquest tipus. I per tancar el cercle, perquè hauríem amb Florentino i no oblidar-ho, crec que també la roda de premsa de Florentino és un bon exemple del que deia l'Oriol Llop, no? D'una bona idea i una mala execució. Jo quan vaig veure que ell mateix sortia a donar la cara davant de la premsa en un moment tan necessari on l'equip es desfà, hi havia crisis... però no només esportives, sinó també a nivell mediàtic, perquè bueno, tots sabem, no?, els conflictes que hi havia dins del vestidor. Home, doncs que el màxim representant d'una institució com el Real Madrid sortís a donar la cara era una bona idea. A mi que em sorprèn és el resultat, perquè es va empitjorar tot més. I això és el que no pot passar mai per part d'un president d'una entitat com el Real Madrid. Jo et pregunto, Alberto, què va fallar? L'equip de comunicació no va preparar amb prou seriositat o amb prou temps aquesta intervenció tan crucial o és que què va passar?
2: A veure, d'una banda, hem d'acceptar, perquè vivim en el món que vivim, que hi ha moltes convocatòries d'eleccions que es fan de manera automàtica per un comunicat, per xarxes socials, en la que la persona que convoca no surt a donar la cara per convocar eleccions. És a dir, que Florentino podia haver convocat enviant una nota de premsa a tots els mitjans esportius i ja està, i estalviar-se aquesta roda de premsa. És a dir, que tenia ganes de sortir a la palestra, diguem, no a donar la cara, sinó a explicar per què convocava i en quin ànims, no?, ell torna a presentar-se a aquestes eleccions. Insisteixo que ell podia haver enviat una nota de premsa sense sortir en cap roda de premsa i explicar, ei, convoco, ja està.
3: I ningú li va dir que no era una bona idea, això?
1: Clar.
2: No sabem
1: Sembla que no.
2: no sabem del tot, exacte.

0: No ho sabem, però sembla que no, que si ell tenia ganes, si portava unes quantes, no, situacions en les que ell estava en desacord, pues potser tenia una mena de ganes de rendir cuentas. No? Os voy a pasar cuentas a todos vosotros, que en los que no creo, no os leo, no os escucho, porque solo decís mentiras. No?
1: Sí. Però clar, s'ha de fer molt bé, perquè és precisament en un moment en què el Real Madrid està com està, que teníem la lluita de Valverde i Tchouaméni als vestuaris, que evidentment se li preguntaria per aquesta qüestió. És a dir, que havies d'entrar doncs, amb,
0: potser
1: sí,
0: el que
1: amb una
0: força pensa
1: i amb una
0: és que el públic,
1: mental.
0: És que potser el que ell pensa, Florentino, és que el públic, el que està en contra és dels jugadors o de que es baregin jugadors o de que Mbappé faci no sé què, no sé quantos, i no en comptes d'un president més o menys intocable, però que ha fet tot pel seu club, fitxar a qui calgui, no? I, diguem, guanyar unes quantes, entre altres, unes quantes Champions. No? És a dir, que potser ell pensava, com que el meu públic està amb mi, jo surto i dic la meva peti qui peti. No? És a dir, sense fre, sense filtres,
2: sí, sí.
0: Però sense una mà esquerra, que és el que jo hauria recomanat, no a Florentino, sinó a qualsevol cada vegada que surt una roda de premsa. Entre altres coses, per no insultar, per no quedar com un masclista, com un barruer, com un mal educat.
2: Sí, jo crec que en aquestes intervencions en aquests moments tan crítics sempre pots sortir molt ben parat, reforçat, a més, a les portes d'unes eleccions, o no, o tot el contrari. El que passa és que Florentino crec que es va passar en molts pobles i que això doncs, li acabarà costant, li acabarà passant factures en aquest procés electoral que tindrem d'aquí poc.
0: Mira, hem parlat més d'una vegada de la vestimenta, no? De l'aspecte físic, no? De la comunicació no verbal. Eren frases d'una persona, amb perdó per la gent que fa servir xàndal, però eren frases d'una persona en xàndal. En canvi, és una persona que va sempre impecable, trajo, no? Corbata, tot afeitat, tal. Perquè veieu que la comunicació no verbal potser era impecable, però la verbal, en aquest cas, va ser horrible. No? Eren frases pròpies d'una persona maleducada i barruera, sí. Dels que podem trobar pel carrer, no? I que mai diríem que exerceix un càrrec tan important com el president d'un dels clubs més importants del món.
2: I, de fet, sempre en les seves intervencions havia tingut aquest to de president intocable, de president perfecte, no? Bueno, mesurat, diguéssim. No tan estil Joan Laporta, diguéssim.
0: Només podem saber què li va passar del tot la propera vegada que faci una roda de premsa. Veurem, no? Quin to fa servir la següent.
2: Ja en campanya.
1: Exacte. I ho analitzarem amb tu, Alberto, queda dit. Gràcies, molt bona tarda i d'aquí 15 dies tornem. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Yeah.
3: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
4: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
5: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
6: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
7: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
8: Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
9: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
8: Pero cero dudas, ¿eh?
9: Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament... plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
10: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
12: Estats Units avui compensen,
11: eh? Estats Units.
12: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
11: Ah, mira.
12: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
11: No és molt dels Estats Units, no?
12: No és dels Estats Units.
11: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandas de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi són.
10: Escolta Nits de Ràdio de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Dic que és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça ens deixa triomf davant el Betis amb doblet de Rafinha i gol de Cancelo a la penúltima de Lliga, comiat de Lewandowski, molta tristor pel Fermín, que espera el Mundial, i renovació de Hansi Flick. Amb tot, Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Són dues notícies importants d'aquest dilluns. Començo per la part positiva, que és la renovació de Hansi Flick. El mateix entrenador alemany ja ho va confirmar a la roda de premsa anterior al duel contra el Betis, i el club ho ha fet oficial aquest migdia. Hansi Flick ha renovat per una temporada més, fins l'any 2028. El contracte del de Heidelberg acabava el 2027 i ara el club l'ha ampliat un curs més amb un altre fins al 2029 d'opcional. En dues temporades ha guanyat dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei, i ara pot ampliar el seu llegat al club blaugrana. Però és que Flick encara té fam, són declaracions al club.
2: Barça is more than a club, you know? And for me...
3: El Barça és més que un club i per a mi és un plaer continuar aquesta aventura. Puc sentir cada dia la passió del club, de l'staff, dels jugadors i també la que tenen els aficionats. I això és fantàstic. Per mi és especial perquè ja hem compartit molts moments fantàstics i encara tinc gana. Vull aconseguir més títols. Gràcies per la confiança. Estic molt feliç per la confiança. Estic molt feliç.
2: I'm really happy about that.
1: Realment és una gran història d'amor, eh? A més, des del principi, la de Flick amb el Barça. Però sempre, totes les temporades, hi ha coses a millorar. I ha recalcat Flick que hi ha un somni encara per complir.
2: We have to change something, we will do this together with Deco.
3: Hem de canviar coses i ho farem. Ho farem junts amb Deco. M'agrada molt treballar amb ell i el seu equip. Realment aprecio la confiança del club i del president. Significa molt per mi. És fantàstic ser part d'aquest equip i ho donarem tot la temporada vinent i pot ser que els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols, potser la Champions, i treballarem per aconseguir-la.
1: Era un secret a veus i només faltava l'oficialitat per part del club que ja ha arribat avui. I una notícia menys agradable és la de Fermín López. El migcampista del Campillo es perdrà el Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola, segons ha comunicat el Barça, perquè Fermín pateix una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, una lesió que es va produir en el partit d'ahir contra el Betis i per la que va haver de ser substituït al descans. Les proves mèdiques han confirmat aquesta lesió i el club ha comunicat que el migcampista de 23 anys ha de passar pel quiròfan segurament demà i es podria estar entre 2 i 3 mesos de baixa. És un pal duríssim per Fermín López, que estava acabant la temporada de forma espectacular, de forma extraordinària. Tot en el partit d'ahir en què el Barça va derrotar el Betis per 3 gols a 1 en el duel que tancava la penúltima jornada del campionat de Lliga. I d'aquesta manera, doncs, el Barça ha guanyat tots i cadascun dels partits que ha disputat a casa aquest curt. 19 victòries en les 19 jornades entre l'estadi Johan Cruyff, l'estadi Olímpic i des del mes de novembre el nou Camp Nou. Primer equip de la història de la competició domèstica que assoleix aquesta fita. Sobre la Lliga Perfecta, Gavi.
4: Yo creo que tiene mucho mérito. Ganar también todos los partidos en casa es una parte importante también para ganar la Liga. Y así ha sido, ¿no? Yo creo que hay que darle mucho mérito a esta Liga, como te digo, y yo creo que la afición sabe lo difícil que es ganar la Liga y tienen que estar felices.
1: Rafinha, autor d'un doblet, i João Cancelo van ser els golejadors en el comiat de Robert Lewandowski com a futbolista blaugrana després de 4 temporades al club, en què ha marcat 119 gols i ha aixecat 3 lligues, una copa i 3 supercopes. Flick va canviar el polonès al tram final del partit, va ser titular, va rebre una merescuda ovació del Camp Nou, no es va poder acomiadar amb un gol i al final va ser mantejat pels seus companys. A més, es va voler adreçar a l'afició al final del partit.
5: Para mí es un día muy emocionante y muy difícil. Pero cuando llegué a Barcelona sabía que este club era grande. Pero por vuestro cariño ha sido increíble. Desde el primer día me sentí aquí en Barcelona y también en este campo como en casa. Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé. Visca el Barça y visca Cataluña.
1: discurs superemotiu de Robert Lewandowski,

0: Només la història, al pas del temps, ens farà valorar quina posició històrica acaba en el polimp de davanters del Barça, de millors golejadors de la història del club. Sens dubte, va arribar en un moment complicadíssim pel Barça i els títols i els gols parlen per si mateixos.
1: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
2: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.

0: A tocar les 8 i 43, l'Espanyol signa la permanència matemàtica guanyant a Pamplona. Osasuna amb gols de Romero i Quique García. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. Objectiu complert. L'Espanyol continuarà la propera temporada jugant a primera divisió. No hauran d'esperar a la darrera jornada per assegurar el seu futur a la màxima categoria del futbol espanyol. Dissabte es podrà tancar la temporada sense la pressió viscuda a les dues darreres campanyes. És cert que existeix un petit percentatge d'anar a la Conference League, però no només els blanquiblaus han de guanyar a la Real Societat, necessiten d'altres marcadors per fer-ho. Amb la d'ahir, l'equip de Manolo González ja suma dues victòries consecutives, deixant enrere la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Carlos Romero i Quique García van certificar el triomf espanyolista al Sadar, el que va obrir pas a la celebració a la gespa de tota la plantilla i el cos tècnic amb els aficionats pericus desplaçats a Pamplona. En aquesta celebració es va poder veure la unió de la plantilla de la que va parlar el tècnic espanyolista en sala de premsa per argumentar com s'havia aconseguit la salvació.
2: Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. Ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta. Jo dic sempre, el vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
1: En aquestes celebracions es va poder escoltar per part dels seguidors espanyolistes el Manolo Quédate, que ja van entonar dimecres passat al final del partit contra l'Athletic Club a l'RSD Stadium. Recordem que Manolo González té un any més addicional de contracte. En cas de

0: mantenir l'equip a primera divisió i ho ha fet. Ara, el club haurà de decidir si compleix el contracte o no. El tècnic vol continuar.
1: Sí, tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, a partir d'aquí, pues, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, vull acabar el contracte i vull seguir. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament, lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament, però estic fort i ho vaig dir de veritat. Jo sé que la gent no em creu, quan vam perdre l'Oviedo vaig dir que pujaríem, vaig dir l'any passat que ens salvaríem, i aquest any el mateix. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant, de veritat.
0: Salvada la categoria, toca centrar-se en la propera temporada. A Manolo González, de cara al futur més immediat, li agradaria que el club tingués estabilitat per créixer.
1: Jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant per aconseguir, primer, l'estabilitat a primera, no arribar cada any, i bueno, mireu la quantitat d'equips que hi ha aquest any, però intentar pues, millorar per fer altres coses que potser ens haguessin agradat com a cos tècnic i potser a vegades no pot fer.
0: La plantilla ha tingut avui jornada de descans i demà també la tindrà. Dimecres tornaran a la feina a 11:15 per començar a preparar el darrer partit de la temporada 25-26 contra la Real Societat a l'RCD Stadium a partir de les 9 de la nit.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Vull dir 47, de seguida la tertúlia, però abans el Girona perd el Metropolitano en la deu de Griezmann i es jugarà seguir a primera dissabte a Montilivi davant l'Elche. Víctor Lozano, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. I els comptes pel Girona són ben senzilles i no admeten maldecaps ni dubtes. Si guanya dissabte a l'Elx, es salvarà. Si empata o perd, baixarà a segona divisió. Aquí és com tot, qui vulgui veure l'ampolla mig plena, doncs que digui que el seu equip depèn d'ell mateix i a més amb el punt a favor de jugar a casa davant d'una afició entregada i en un Montilivi que serà una caldera. Prova d'això és que avui mateix ja s'han exhaurit les entrades per aquest partit i ja només hi haurà disponibles els seients que alliberin els abonats. Els que veuen l'ampolla mig buida, doncs poden dir perfectament doncs això, que l'equip està en zona d'ascens i que només ha fet 2 punts dels últims 18. El Girona semblava salvat després de guanyar el Villarreal a casa i empatar contra el Madrid al Bernabéu. Aleshores deixava el descens a una distància de 9 punts i ara, a l'última jornada, s'ho haurà de jugar tot a caixa o faixa. Un dels que veu l'ampolla mig plena a l'hora d'afrontar aquesta final, com no podia ser d'una altra manera, és Mitchell.
5: Ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat. No hem de mirar enrere de lo que ha passat fins ara, perquè és la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessitem a tothom, perfecte. Últim partit, a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus, i un mes final per fer història i continuar a primera divisió.
4: Contra l'Atlètic de Madrid, més del mateix en relació al duel anterior contra la Real Societat. Bon partit del Girona, domini del joc i bones ocasions, boníssimes ocasions de gol. Però la manca de punteria dels gironins i una actuació estel·lar d'Oblak van privar els de Mitchell de treure almenys un punt, que tampoc hauria servit de res, perquè tot el que no fos la victòria ahir al Girona no li servia. Al final, derrota per 1-0 contra un equip que no es jugava res i amb poca tensió competitiva. L'angustiosa i extremadament preocupant manca d'encert cara a porta va tornar a condemnar els de Mitchell. El tècnic madrileny n'és conscient.
5: El porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat només, però hem de continuar. Portem dos partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat. I l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Faré una bona setmana.

0: Setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
1: Encara tenim a la nostra retina l'ocasió desaprofitada per Brian Hill, qui sol dins de l'àrea petita, increïblement, va rematar de cap fora quan a porta buida el més fàcil era empentar la pilota dins de la porteria. L'acció de Brian Hill és imperdonable i absolutament impròpia d'un professional del futbol. Recordo que hagués significat el 0-1. El Girona només ha fet 2 gols en els últims 4 partits. Tots dos signats per Cristian Estuani. La sensació és que si no marca el davanter uruguaià quan surt a les acaballes dels partits, aquí ningú és capaç de fer un gol, tenint en compte més que el màxim golejador de l'equip, Vanat, està lesionat. Una dada esfereïdora i que reflecteix molt, molt, molt rebé això que estem comentant. El Girona és l'equip de la Lliga que més vegades ha xutat en les 2 últimes jornades, amb un total de 54 xuts. No obstant això, és un dels equips que només ha pogut marcar 1 gol en aquests últims 2 partits. Un exemple que fa inqüestionable que es digui que a aquest Girona li falta gol. Avui l'equip de Michel ha fet festa. Alguns qüestionen doncs, que se'ls hagi donat dia lliure tenint en compte com està la situació, però el cert és que ha estat així i que demà tornarà a la feina ja preparant el partit del proper dissabte, aquesta final contra l'Elx a Montilivi.
2: 8:05:51, ho dic bé, tertúlia.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
4: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
4: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
5: 99, 2 gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
6: ¿Vamos de visita?
7: Hola, ¿qué tal?
6: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
8: Bien.
6: ¿Y la pequeña qué tal?
8: Está bien.
6: ¿Y tu gato?
8: Bien, muy bien.
6: Esta es.
9: ¡Wow! Me encanta.
10: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
6: Bienvenida.
10: Century 21.
11: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
12: To lose this train, I don't know if the world's gonna play these rules under my feet.
13: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
2: I amb la doble M en el dia d'avui, M de mestre en tots 2 casos. Francesc Perarnau, mestre, hola, bona nit. El teníem. Xus Carrillo, mestre, molt bona nit.
14: Hola, espero que sí que hi sigui.
2: Sí, s'ha enredat amb el cable i haurà caigut pel terra, però bueno, de seguida és juvenívol, per tant, de seguida estarà amb nosaltres de tornada el Francesc Perarnau. Xus, tinc una...
14: Que no li hagi entrat un pelícan a casa seva.
2: No, home, no, que li ha entrat una trucada, em diu. Francesc Perarnau, mestre, hola.
15: Hola.
2: La trucada era per vendre o per comprar?
15: Era per intentar subornar-me.
2: No, mare de Déu, senyor, però si vostè és incorrupte, és incorruptible, vostè. Home, no. Com estàs, Francesc, bé?
15: Encantat de parlar amb vosaltres. Bona nit a tothom.
2: Igualment. Xus, tot bé?
14: Sí, tot fantàstic.
2: Us celebro.
14: Tot fantàstic.
2: Us deia, tenim 2 notícies amb clau blaugrana en el dia d'avui. No, del cap de setmana en parlarem, però del dia d'avui en tenim 2. Una de bona i una dolenta. Per on comencem, Francesc? Una altra trucada que ha entrat, segurament. Xus, et dono a escollir a tu, la bona o la dolenta?
14: Sí. Home, comencem sempre per la dolenta per acabar per la bona, no?
2: Clar que sí, jo faig sempre el mateix. La dolenta és la lesió de Fermín. Sempre pensava que el dit petit del peu no serveix per res, però vet aquí que hi ha un os que connecta el dit petit del peu amb el turbell, que es diu quinto metatarsiano, i sí. que o bé per estrès, o bé producte, per tant, per sobrecàrrega, o bé per producte, algun cop es pot trencar. Això és el que li va passar ahir a

0: a Fermín, sí, que va abandonar el terreny de joc al descans. Es van fer les proves perquè no remetien les molèsties i les proves han dit que ha de passar pel quiròfan 2 mesos a 10 campionat del món. Xus.
1: Sí, una pera per Fermín i una pera per tothom, no? El que passa és que, clar, Fermín portava, jo no sé si els últims 10 partits, 10 titularitats i a tope, no? Perquè Fermín és un tipus Carles Puyol, no? És a dir, Carles Puyol, encara que jugués Copa del Rei contra el Ceuta, doncs anava, com es diu col·loquialment, a saco paco, no? I Fermín té aquest mateix esperit de joc, no? Amb una posició, òbviament, molt més avançada que la de l'etern capità del Barça, no? I això és futbol, això, aquestes coses passen. I si passa, doncs se'l saluda i s'han d'operar, doncs, i fins a la pretemporada del mes d'agost.
0: Ja, però no pots fer res més. Ja estem parlant de la lesió de Fermín, Francesc, però clar, quan tu ets un dels jugadors, per no dir el jugador espanyol més en forma en la recta final del campionat, sí, la temporada ha sigut magnífica, del Campillo, però la recta final de temporada convindrem gairebé tots amb que ha sigut el jugador nacional més en forma, probablement juntament amb Joan García, però jo encara destacaria més l'andalús. Home, tenia tota la pinta, bueno, no, era un indiscutible en la llista que Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, sí, té previst anunciar el proper dilluns, per cert, festiu, segona Pasqua, en alguns llocs de Catalunya. D'aquesta manera, Francesc, estem davant d'un revés, jo diria que des del punt de vista mental, del que caldrà també recuperar-se, no únicament de la fractura del quinto metatarsiano, Pere Arnau.
2: Bé, mira, nosaltres tenim la sort de ser molt grans, sobretot jo, no sé si sóc el major de la mesa o no, però si m'està escoltant, que escolta'm, que nosaltres hem vist, jo he vist lesionats a Messi del quinto metatarsiano, de la cosa aquesta dels isquiotibials,
0: sí,
2: i mira on està Messi, mira on està Guardiola, mira on estan tots aquests, i no passa res, sobretot que no hi pensi, perquè si tu tens actitud, força, talent, aquesta il·lusió, aquest entusiasme, al final has de medir, quan tingui 35 anys se n'enfotrà de l'elecció aquesta. Per tant, jo crec que res. No es pot fer res, però sí que es pot fer una cosa molt important, que és tirar endavant i ja està, i no passa res.
0: Ja, el que passa, Xus, és que quan un nano de la seva edat, que té 23 anys, que està davant de la seva possibilitat de debutar un campionat del món, tot això de la perspectiva amb el pas dels anys, doncs li sona xinès, no?
1: Sí, li sona xinès. Per cert, Messi es va lesionar, com apuntava el Francesc, la temporada 2006-2007 al Camp Nou contra el Saragossa, no? Però, escolta'm, té 23 anys, bé, mínim li queda 2 mundials més per jugar. Dos mundials més. Probablement el d'Espanya, no? El 2030, sí, i el del 34, que ara mateix no sé on es jugarà.
0: Aràbia segur, ja t'ho dic jo.
1: Mare de Déu, bueno.
0: Doncs, poderoso caballeros don dinero. Ja ho saps.
1: Sí, no, clar. Ah, llavors, doncs, escolta'm, aquestes coses passen. Aquestes coses passen. Ahir a MotoGP va ser un desastre de caigudes,
0: sí,
1: però és que el que va passar ahir a Montmeló pot passar a cada gran premi.
0: Sí.
1: A cada gran premi pot passar. I, escolta'm, aquestes coses passen. És futbol i ja està. Però no, anem per la notícia bona, no?
0: Anem per la notícia bona. Doncs vinga, ja no és cap sorpresa. De fet, avui era un tràmit formal que s'havia de fer perquè ja s'havia anunciat en el seu moment la renovació de Hansi Flick amb el Futbol Club Barcelona fins al 2028 amb una opció d'un any més, 2029, en cas d'aconseguir-se objectius. Recuperem de seguida el Francesc Pere Arnau, que definitivament el tema tecnològic, doncs, avui no està de la seva banda, i anirem al telèfon convencional, que no falla absolutament mai. Bueno, Xus, tota la nostra vida fent ràdio via telèfon, i ara resulta que no, és que la comunicació tecnològica és aquest. I a l'hora de la veritat...
1: Sí, per internet, la wifi, la wifi que falla.
0: Sí,
1: no?
0: Cagada, pastoret, i tornem al telèfon.
1: Doncs, escolta'm, molt content pel Flick, pel l'entorn de Flick, per el president Laporta, Juste, Deco, Bojan, etcètera, etcètera.
0: Quan parla de l'entorn de Flick, es refereix a la família, suposo.
1: Sí, clar. Ah, vale. l'entorn del Flick, és a dir, el seu segon, l'entrenador de porters, el Dela, i tota la gent que ha incorporat al Barça aquest staff, la gent de premsa, comunicació, etcètera, etcètera, no? Escolta'm, doncs, aquest home doncs, ha donat amb la tecla. Ha fet, amb les circumstàncies alienes que li han ajudat, sens dubte, perquè no ens oblidem que aquest home es va trobar amb una plantilla on ja hi era, per exemple, Cubarsí, ja hi era Condé, ja hi era Gerard Martín, ja hi era Balde, ja hi era, per exemple, Caçador, Lamine, per suposat, Lewandowski, etcètera, etcètera, no? Escolta'm, és un home doncs, que, si no existís, l'hauríem de fabricar, no? L'hauríem de parir.
0: Sí.
1: I, escolta'm, doncs, ha guanyat 5 títols de 8 possibles en 2 anys. L'assignatura de la Champions, home, has de tenir un equipàs per guanyar la Champions, tu ja el tens, però et fa falta aquella punteta de sort, aquell arbitratge que la moneda de gris
0: aquí
1: de
0: cara. Ja hi som.
1: No.
0: Ja trigàveu.
1: No, que em vinc a referir que han de coincidir per guanyar una Champions, han de coincidir moltíssimes coses, tu ho saps millor que jo, i de moment aquesta, totes les situacions doncs, no s'han donat, però tard o d'hora es donaran. I per tant, la continuïtat de Hansi Flick és una magnífica notícia pel barcelonisme.
0: És la notícia, Francesc Perarnau, positiva de la jornada. Jo crec que no pot haver-hi més consens, unànim, pel rendiment esportiu i sobretot per al tarannà, perquè a mi em perdonareu, jo no surto a celebrar res de res, més que Mundials i Eurocopes, com sempre dic. Però, escolta'm, que en el futbol nacional arribi un tio amb la seva elegància, la seva educació, el seu sentit comú, sempre és de celebrar, i que romangui encara un parell d'anyets més, doncs també, Francesc?
2: Sí, home, sí, estem encantats amb Hansi.
0: De totes maneres, jo segueixo... Bueno, això del Hansi, a mi em patina. Sí. Jo sé que la gent jove és el Hansi, però a mi el Hansi és Krankel. I jo sóc del Flick, de tota la vida. Això del Hansi... Sí, sí. Hansi és Krankel, tu. Què vols que et digui?
2: A mi el Flick és allò de les mosques.
0: També.
2: És una conversa tristíssima.
0: Correcte.
2: Intentem esborrar aquesta imatge. Mira, escolta, ho tinc molt clar. Aquest senyor, el mèrit que té és que té molt de mèrit, que es creu a la porta. ¿Vale? I el primer any es va creure que li portaven a Nico Williams, a no sé qui, no sé quan. I es va trobar que se'n va anar de gira amb 4 canyes que van resultar ser una generació d'or de la Masia. ¿Vale? El segon any l'han enredat igual, però l'han enredat com una bèstia, li van prometre també no sé què, i al final li van portar a Rashford, un jugador de lloguer, que ja sabem el que és, i Cancelo. ¿Vale? I Joan García, que, bueno, aquest sí que estava l'únic, el pobre no es podia inscriure. Bueno, un drama. Que toma, es sobreposa més que arribats al Madrid, a l'Atlètic, es sobreposa, diguéssim, a l'ensurt diari d'entrenar el Barça. ¿Vale? I tenir un president com Laporta, que en dies aixeca li ha fotut a l'Iñigo Martínez, m'entens? I l'altre, com ara, li està dient que li portaria el bastoni, que si li portaria el Julián Álvarez i ara un tal Leao. Aquest home està fet per tot. I és veritat que té una bondat infinita, però ja et dic, s'ha cregut, cosa que no ha fet el Xavi Pascual, s'ha cregut que té que dir.
0: És correcte.
2: Endavant, Hansi.
0: És correcte, el Xavi Pascual està enfadat com una mona.
1: Mare de Déu, com anem.
0: I avui he intentat convèncer-lo i reconduir-lo al bo del Rafa Juste, però el Xavi se'n va cap a Dubai, però vamos.
2: Però el Xavi té bona font dins del club, sap el que l'espera, i el pobre Hansi, que és d'una pasta, que no se l'han tret, pobre, doncs que no s'entrega de res i l'enreden com un quino.
0: Home, però està clar, Carrillo, que el Flick, agafant el que tenia, li ha tret un rendiment magnífic, les coses com siguin.
1: Sí, clar, és a dir, no ens oblidem que és un entrenador que dels últims 40 anys, a l'igual que va fer noms, imagina't quins noms et dic, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique o Ernesto Valverde, en els seus 2 primers anys ha guanyat les 2 lligues, no? 2 lligues de forma, a més, consecutives, no? Cosa que no ha de ser gens fàcil, no? Perquè no ho va fer ni Reynolds Michels, ni ho va fer Johan Cruyff, en fi. Per tant, jo crec que Hansi Flick, al marge de de la conya de l'amic Pere Arnau.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: No és conya, no és conya, eh?
1: No és conya, diu.
2: No, no, no, dic que no dic.
0: És veritat, eh?
2: Amb la forma que ho ha comentat, home, el rendiment que li ha tret, efectivament, en una situació, per exemple, el d'Íñigo Martínez, doncs, efectivament, el mes d'agost...
3: Era el cinquè central, perquè molt poca gent ho recorda, això. Quan no, arriba Flick, no, era el cinquè no, central, si jo no ho vaig
2: no
3: errat.
2: No s'esperava ningú, no? Ah. Però mira, però d'acord, és a dir, se li en va Íñigo Martínez i suposo que el Musquets seria... extraordinari, però ves per on...
3: S'inventa Gerard Martín.
2: Va i treu a Gerard Martín.
3: Sí, sí.
2: I en el mercat d'hivern, com que Valde encara no està tal, doncs em podeu portar Cancelo? O què em podeu portar? A jo o Cancelo? Endavant. I ja, llavors, doncs, escolta'm, i el lateral dret em falla Condé, no està tal, el veig una miqueta despistat a l'home. Doncs, escolta'm, provo Eric García i, escolta'm, atenció, eh? Albert, és a dir, el Barça ha guanyat la Lliga amb Cubarsí i Gerard Martín de centrals.
3: Sí, no, és brutal.
2: Un nano que té 19 anys i l'altre em sembla que té 22.
3: I un inventat.
2: Poca broma.
3: No, no, però ja no per la joventut. Ah, és que és un nano de 18 anys i un lateral esquerre suplent, que això ho dèiem el divendres.
2: Correcte.
3: Ja, vull dir,
2: correcte. Llavors,
3: ja, clar, és un mèrit tremendo.
2: Jo no sé si Gerard Martín... Jo no sé si... lo de Bastoni... Bueno, lo de Bastoni, sí, jo l'he vist 3 o 4 partits, però... Algú pot posar les mans al foc ara mateix?
3: Que serà millor que Gerard Martín?
2: Mateu Bastoni és millor que Gerard
3: no,
2: Martín?
3: No, ja t'ho dic jo.
2: No ho sé, no ho sé.
3: No, no, no, que no es poden posar la mà al foc, que no es pot posar la mà al foc.
2: Clar, llavors, clar, llavors l'altre dia surt l'Álvaro Cortés aquest, que va complir,
3: sí.
2: I dius, escolta'm, ens podem estalviar, dic jo, els 30, 40 o 40 més variables del Bastoni i ho posem tot... amb el que, perdona que t'entri un tema que igual el tenies més endavant, per parlar. És a dir, jo crec que el Barça, dues coses, de cara a la propera temporada.
3: Lewandowski, suplent? El suplent de Lewandowski, vull dir?
2: Sí, és a dir, per mi, punt número 1, Rashford. Rashford, te l'has de quedar.
3: Sí, però no amb 30. Que
2: són
3: amb
2: 30 milions, no, perdona, són 30 milions d'euros, ja coneix la casa, coneix la Lliga, i el que portis... et costarà molt més. Imagina't tu...
3: I la fitxa cap amunt, eh? En els darrers anys de contracte amb el United, la fitxa de Rashford va cap amunt, eh?
2: Bé, doncs has de parlar amb ell. Ja. Has de parlar amb ell. Si parles amb ell, potser diu, vale, compro pulpo com animal de companyia, vale? I el substitut de Lewandowski, per mi, només hi ha un nom.
3: Ja, Harry Kane.
2: Kane.
3: Correcte, sabia Harry que Kane. Aniries per aquí. Sabia que aniries Harry per Kane, aquí, però se li ha de vendre la moto,
2: Harry
3: eh?
2: Kane.
3: Se li ha de vendre la moto com en el seu dia es va vendre Lewandowski.
2: Ah, sí. Correcte.
0: Per
2: vendre motos, un amic del Pere Arnau, jo crec que pot vendre la moto, eh? Un amic del Pere Arnau. Molt amic, íntim. Escolta'm, que Harry Kane pot jugar de nou i escolta'm, Harry Kane, fa molt temps que el veiem, fora de l'àrea, poca broma, Harry Kane, eh? O sigui, Lewandowski era 9 puro.
3: Ja.
2: O sigui, Lewandowski tenia, ja. És a dir, era un crack com a 9, 9 puro de tota la vida. I però Harry Kane té la mateixa qualitat que Lewandowski dintre de l'àrea, però és que a més s'associa fora de l'àrea. Per tant, és que el Barça ha de posar totes les figues al paner de Harry Kane, per mi. I quedar-te a Rashford, que ja el tens.
3: Està clar. Mira, sol un número. Ara entrarem amb el tema de substitut de Lewandowski, perquè hem d'entrar amb la retirada de Lewandowski. Però Harry Kane ha quedat màxim golejador de la Bundesliga amb el Bayern, fent 36 gols. El segon és el davanter centre de la Stuttgart, Deniz Undaf. N'ha fet 19. 36-19. Vale, que el Bayern té la millor plantilla perquè es compra tot el que hi ha a Alemanya. Vale, tot el que vulguis. Però després s'ha de ficar entre els tres pals i que no l'agafi el porter. Per la qual cosa, escolta'm, màxim respecte pels 36 gols de Harry Kane. Si no tenim res més a afegir de la renovació de Flick, que ja dic que és un tema debatut perquè s'havia anunciat ja doncs feia una, dues setmanes, me sembla, i avui únicament s'ha estampat la firma. Anem amb la déu de Lewandowski, que la veritat és que deixa un molt bon record perquè és rendiment... Jo no sé si has parat o no, Francesc, quan tu vas assabentar-te de que fa tres temporades, procedent del Bayern, correcte, un jugador que fotia en les darreres quatre amb els alemanys 40-40-40, no sé si esperaves que a la seva edat d'un

0: és el rendiment que ha donat, que recordo és 190 partits, 119 gols, 24 assistències, 143 contribucions de gol i 3 lligues, 3 supercopes i una Copa del Rei, Francesc.
1: Vale. No us enfadeu en la resposta meva, eh?
0: No, jo no pas.
1: Bueno, però què? Quantes Champions hem guanyat?
0: Cap!
1: Aquesta, no aquest,
0: aquesta me la sé. No hi ha més preguntes, senyoria. Correcte. Rebot, xus.
1: Aviam, m'explico el matís.
0: Ah.
1: Nosaltres hem de fitxar jugadors,
0: sí,
1: per guanyar Champions.
0: Sí. Vale?
1: Lewandowski, un gran fitxatge extraordinari, rendiment magnífic. Ara, nosaltres hem fet a la vida, hem fitxat Henry, hem fitxat de tots per guanyar Champions, hem fitxat Luis Suárez, hem fitxat Neymar, hem fitxat Mascherano
0: per guanyar Champions? El Barça va fitxar Mascherano per guanyar Champions? No fotem,
1: home. Sí, sí, però hem guanyat Champions.
0: Sí, que la va guanyar, sí, però no el va fitxar ell per guanyar la Champions.
1: No, però vull dir, hem de fitxar el jugador que al cap de 2-3 anys guanyem una Champions. El Lewandowski està molt ben fitxat en un moment donat, i lògicament perquè és perquè el representant és amic del president i el Bayern són gestos, el Bayern són gestos, tenia el Harry Kane, van dir, coño, lo cambiamos, ¿vale? i està molt bé. Ara, nosaltres no hem guanyat cap Champions. ¿Vale?
0: Això és veritat, amb el setè golejador de la història, del futbol, Cristiano el primer, 971, Messi el segon, 909, Vican amb 805, no tinc el gust, Pelé amb 770, Romario amb 761,
2: Romario.
0: Puskas amb 760, ve darrere Lewandowski amb 717 en 1.034 partits jugats. El rendiment és magnífic. Evidentment, ell sol no pot guanyar una Champions. Xus!
2: No, està clar.
0: Ah.
2: Aviam, quan va venir Lewandowski... veníem de... anys abans veníem de la torrada aquella de Quique Setién.
0: Sí, les vaques.
2: Veníem d'un any de Koeman que es va guanyar la Copa del Rei, però que veies que l'equip estava molt lluny d'intentar guanyar la Lliga.
0: Mm-hmm.
2: Venies d'aquella mitja temporada amb Xavi que es va aconseguir, després de la destitució de Koeman a Vallecas, que es va aconseguir classificar-te per la Champions com si fos una cosa extraordinària.
0: Uh-huh.
2: I després, amb l'arribada de Lewandowski, jo crec que el Barça ha tornat a treure el nas a Europa i al món. I sobretot, el més important, a Espanya, que no podies treure el cap ni a Espanya. M'entens?
0: Sí.
2: Per tant, l'arribada de Lewandowski, dius, home, equip per guanyar la Champions. Potser l'any passat i aquest any podies haver-la guanyat. No l'has guanyat per allò que hem comentat abans, detalls de gent molt jove, per exemple, i un PSG intractable, i mala sort contra l'Inter fa 2 anys, i molta mala sort i un arbitratge lamentable contra l'Atleti de Madrid aquest any.
0: Mm.
2: Per tant, jo crec que el fitxatge de Lewandowski, escolta'm, són 4 temporades, són 120 gols, són 30 gols per temporada. Amb l'edat que té, està molt bé. Està molt bé.
0: Mm. Substituts. I apuntàvem el nom de Harry Kane. Contracte fins al juny de 2027 amb el Bayern de Munic. Una clàusula de rescisió estimada amb 65 milions d'euros. Tot i que aquesta xifra, sabem que a l'hora de la veritat a Alemanya funciona d'aquella manera, perquè has d'acabar entenint-te amb el Bayern de Munic. Francesc, noms. Julián Álvarez. Entre 120 i 150 l'Atlético de Madrid es donaria amb el canto en los dientes. Per menys, no n'és. Amb Joao Pedro estem parlant al voltant dels 100 milions i el Chelsea acaba de firmar per 4 anys Xavi Alonso i no és tonto. És a dir, que Joao Pedro el voldrà retenir. Avui ha sortit el nom de Lautaro Martínez, contracte fins al 2029, capità i pal de paller d'un Inter que acaba de guanyar la Lliga. I ens queda Kane. Jo ho veig força difícil trobar algú d'aquest nivell.
1: Perdona, mai m'he estat més a prop de repescar a Vitor Roque que a mi.
0: A Tigrinho.
1: Vale? Perquè vosaltres esteu aquí i sou benaventurats com va passar en l'Ulisses, que us creieu això de l'1-1 aquest estiu?

0: Això, barcelonista, el senyor Carrillo.
1: El que van dir l'any passat, i l'altre, des del 22, estem al 26. Fum.
2: 25 de desembre.
1: Fum. És fum. Aviam si comença el Mundial i es comença a... I el pobre Cansi li han dit sí, si no és Kane serà el Julián Álvarez, si no el Leao, i si no ja trobarem... Penseu que el que va dir tant Laporta com Juste, quan li pregunta per això, una cosa que publica la premsa que li expliquen des del club. El 1-1, no sé què, tal, tot això. La premsa fa el muntatge, però del club ningú ha dit que serem a l'OU. Nosaltres, a la premsa, quantes vegades ha sortit que estarem en el 1-1 aquest any, per fi? Bueno. Quantes vegades han sortit? 200.000. Perquè el club ho filtra. Ara, quan parla Juste i Laporta, diuen, bueno, veurem com està el mercat i si no hi ha res que millor en un de casa, ens quedarem a l'1 de casa.
0: Clar, el que passa és que a casa, Xus, si no em corregeixes, no hi ha un nou i no hi ha un golejador nou. Clar... Repescar Jean Virgili, però Jean Virgili no és un golejador, ni de conya.
2: No, jo, si me'n parles de repescar algú, perquè de tots aquests noms no pots portar ningú, doncs, home, hi han dues alternatives que no estan... Sí, home, hi ha dues... Bueno, d'entrada, el juvenil, hi ha l'Òscar Gistau, que està molt bé. És un molt bon jugador. Ara, nou pel Barça l'any que ve, titular, no. No ens oblidem que està Ferran, eh? No ens oblidem que tenim a Ferran Torres, eh?
0: Sí, hem fet una temporada magnífica.
2: I al marge d'això... Sí, i al marge d'això, home, a mi hi ha un nano que em porta boig. Ja sé que és molt jove i que no té aquest perfil de crac i d'estrella, no? Que és Oscarsson. El de la Real?
0: No, m'ho diràs, de debò?
2: Sí.
0: No? Sí. Xus, de debò? Però si li fan aviam, conya amb la manca de golejadora que té.
2: Opció, aviam, l'altre dia contra el València va fer un partidàs.
0: Bueno, farà un partidàs el que vulguis, però el que fica els gols és el del costat, que es diu Oyarzábal, que té 29 anys,
2: home,
0: que té contracte en vigor i que també s'ha d'anar amb la clàusula de 75 per davant.
2: I després, aquesta segona volta, França... Ansu no ho ha fet malament.
0: Ja.
2: I és teu.
0: Ansu està lligada a la voluntat del Mónaco de pagar la recompra entorn als 10-11 milions. Parlava de l'1-1 al Perarnau. Molta gent ha barrejat xurres i merines i ha dit, no, és que clar, amb la retirada de Lewandowski, com que li quedaven 26 de milions de la propera temporada, això és mentida. O sigui, Lewandowski formava part... Correcte. Lewandowski formava part de la plantilla. Per tant, no entra amb ninguna reducció de massa salarial per adequar-se a l'1-1. En l'1-1 el que s'ha de fer és trobar algú que posi 36 quilos dels palcos VIP, que encara no els han trobat. I dos... fer una venda. I probablement, si trobes els 36 i el Mónaco exerceix la clàusula de recompra d'entre 10 i 11, t'estaries aproximant. Però si no, tio, no me passe el río.
1: Però, i compte, que a partir que estàs a l'OU, vol dir que pots gastar tot el que més que ingressis en fitxar. Vale? Vull dir que llavors has de vendre a Marc Bernat, a Casadó, a Koundé i un parell més.
0: Bueno, o a Frenkie de Jong i que algú piqui.
1: Sí, home, aquí, Rooney, això és més difícil que arribar a l'1-1, eh?
2: Per 10 o 12.
0: Aquí, Rooney, dius tu, Xus.
2: A Rooney Bardaggi el pots vendre per 10. Sí. A Koundé el pots vendre per 40 més incentius. Clar, pots... I més si fan un bon Mundial, no amb el cas de Rooney Bardaggi, no?
0: Sí.
2: Però hi ha molts futbolistes que van al Mundial. Clar, aquí alguns es poden revaloritzar molt. I aquí, doncs, pots treure... Jo el que crec que també li fa falta al Barça és un segon porter, eh?
0: Sí.
2: És un segon porter.
0: No sé si acaba contracte el de la Real. Ramiro.
2: No?
0: Ramiro. Ara t'ho diré.
2: Ramiro. Doncs jo el portava, perquè Diego Cochen, el porter dels Estats Units... Jo el cediria a Cochen i que jugués, saps? I que jugués molts partits.
0: Ramiro té contracte fins al 27 i la clàusula de 50. No seria el cas.
1: I després... L'han d'inscriure després, eh?
0: Qui?
1: Que l'han d'inscriure després.
0: Ah, que l'han d'inscriure, sí, clar. Sí, sí. Bueno, però porters cedits

0: Tens por ahí també, en aquest cas, per fer de segon del Joan García, que és indiscutibilíssim i usarà a mesura que segueixin...
1: Sí, però Albert, has de tenir un segon porter de campanilles.
0: Bueno, que tens Chesney, eh?
1: Perquè mira, sí, bueno, però Chesney fa dos anys...
0: El Chesney d'ara,
1: ho va fer molt bé.
0: Sí, però...
1: Sí, però... Escolta'm. Però ho va fer molt bé.
0: Ja, fa dos anys, no és el Chesney de la Juve.
1: És clau amb el títol de Lliga,
0: sí,
1: clar.
0: Sí.
1: Però no sé, però hi ha el del Chesney, doncs ja, doncs jo crec que ja aquest any crec que plega, no? No ho sé.
0: Sí,
1: però faria falta un segon porter de categoria perquè, escolta'm, a Joan García se li pot quedar, Déu no vulgui, eh? I a qualsevol futbolista se li pot quedar, mira el de Fermín, m'entens? Has de tenir un segon porter tela marinera, m'entens? I això, si et costa una mica més de calés, els has d'invertir. És a dir, un equip que vol guanyar Supercopa, Copa, Lliga i Champions, que l'any que ve necessita tenir posicions doblades i 22, 23, 24 titularíssims. I a nivell Barça això val molts calés.
0: I tant que val. Parlàvem del comiat de Lewandowski, però no ha estat l'únic. Aquest cap de setmana s'ha acomiadat. S'ha acomiadat un ex blaugrana. Bé, de fet, dos. I un del Madrid. Els dos ex blaugrana són Antoine Griezmann, que s'han anat de l'Atlètic de Madrid després de 499 partits, 212 gols, una UEFA, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya. Ell sempre molt arrepentit, molt empenedit d'haver fitxat pel Futbol Club Barcelona en el seu moment. De fet, quan va tornar de l'estada a Can Messi aleshores, el que va dir és que intentaria reconquerir el cor dels atléticos. I home, dona la sensació que pel comiat que va tenir ahir el Metropolitano, doncs una mica sí que ho ha aconseguit. Què t'ha semblat el pas d'Antoine Griezmann per la Lliga Espanyola en general, el record que tinguis de Can Barça, ara que marxarà rumbo a Orlando, a la MLS Carrillo?
1: Mira, que li vagi bé. Jo no considero ex-blaugrana, la veritat, perquè els dos anys de Griezmann, no. El més lamentable que va passar Griezmann i el Barça amb ell.
0: Yeah.
1: Per tant...
0: home, si Cleo és ex-blaugrana, per tant, jo crec que Griezmann també.
1: No, però amb Cleo vam riure molt perquè l'amic Joan el va casar a la plaça Gregorio.
0: Casaus, no?
1: Allà al carrer Ganduixer el va casar.
0: Però no va ser induït, i la idea no va ser de Nicolau Casaus, que en Pau descansi?
1: Jo crec que va ser l'amic Joan.
0: Ah, sí? O sigui, vale.
1: Això només se li pot ocórrer a l'amic Joan. Llavors, Cleo, vam riure molt amb ell. I els jugadors d'aquella època també.
0: Sí.
1: Però jo, allò de Griezmann, és a dir, és que jo no veig a Griezmann del Barça. Jo és que quan em parles d'Antoine Griezmann puc recordar aquell xavalet de la Real Societat i sobretot amb l'Atlètic de Madrid, no? Fallant penals a finals de Champions contra el Madrid. Aquest és el Griezmann que recordo.
0: Home, Enrique sí que no seria. Enrique Adriano Bas no seria comptabilitzat com a jugador del Barça, Francesc Perarnau, però...
1: Tampoc.
0: Però Griezmann sí, no?
1: Mira com t'agrada, eh? Mira com t'agrada provocar-lo. Mira com t'agrada
2: provocar-lo. A mi estic molt d'acord amb aquest parèntesi Griezmann al Barça. És un parèntesi total, és a dir... No té, diguéssim, no va deixar cap vincle, cap arreglament, cap cosa. Per a Sigur Sánchez, com a trajectòria fora del Barça, és un jugador amb un talent excepcional i que ho ha demostrat, per descomptat. Ara bé, el Barça, doncs mira, a mi el comparo per el que jo sé i per el que jo sé, m'han explicat, jo procuro ser sempre ben informat, a vegades no sempre...
0: Ho aconsegueixes, raó, però com tots, clar.
2: T'informes, I és una mica semblant al cas del Cesc, és a dir, per exemple, Cesc estava a l'Àsena, era un jugador, un 10 clàssic, que quan hi havia un 10, te'n recordeu, quan al futbol hi havia un 10,
0: sí,
2: que era el que manava, diguéssim, portava allò la manica, que el fitxa el Wenger i el posa a jugar amb 17 anys, el posa... I un jugador extraordinari, amb un talent extraordinari, i Guardiola el volia, el Tito el volia, els jugadors el volien, i quan el porten, no va. I no va. Molestava Iniesta, molestava Xavi, Messi es dia de moure, i no anava. I ell mateix ho va veure, i tu ho va veure, i va dir, bé, però ha molestat. I Griezmann, a mi em diuen que va ser un fitxatge que va posar condició, com condició, si no marxava,

0: Pep Valverde, perquè estava convençut que era el jugador que li faltava per encaixar amb l'equip. I no va anar. No va anar per què? Perquè pel que sigui, pues, tapava els forats que on no havia de posar més i la manera... És a dir, no... I, a més, envoltat amb aquella cosa estranya, que un any va dir que no, l'altre va dir que sí, l'altre va dir que se queda però que no vendrà, que era més barat durant el... I després no ho veiem. La tridente Coutinho, Griezmann, Dembélé, vale? Com al seu moment Neymar, havien de ser criticats i censurats per tota la premsa que era un guardiolista i laportista i tota aquesta cosa que arrosseguem, no? Llavors, sent tres jugadors bons, com ha demostrat Dembélé i ho ha demostrat Griezmann, com a mínim tenen qualitat per jugar a clubs de gran primer nivell, pues aquí se s'hi va fer la vida impossible. I puc dir-te que hi havia molts jugadors que en el seu moment, i quan dic molts jugadors, estic parlant de Messi cap endavant, que deien que volien a Coutinho, que volien a Dembélé i que volien jugadors d'aquest nivell i després no encaixen.
1: Ja. Això ha passat. Em queda un minut i l'heu de repartir entre els dos gairebé de forma matemàtica perquè si no tindrem un problema amb la planxa que en tingui molta. I l'altre que heu esmenat, i també ha dit adéu, és Ernesto Valverde. L'Atlètic Club doncs, ha entrenat 500 partits, campió de Copa, classificat per la Champions, semifinalista de l'Europa League. No se sap encara. Però a mi és un tio que, Xus, a mi m'enterneix. O sigui, a mi sempre m'ha caigut bé, quan li anava bé i quan li anava malament. Sempre.
2: Bon tipus. Bon entrenador, va guanyar dos lligues, podia haver guanyat dos Champions amb l'equipàs que tenia en aquella època, circumstàncies que van fer que no les guanyés. Va perdre una final de Copa precisament perquè venia de perdre Anfield 4-0 i jo crec que no hauria d'haver començat el tercer any. El va començar i al final doncs va plegar perquè, compte, a mi em diuen, i de bona font, que va ser ell el que va demanar plegar el mes de desembre del seu últim any.
1: No m'estranyaria, perquè és un tio honest, íntegre, recte, educadíssim, elegant. Bueno, ja et dic, no soc objectiu, em cau fantàstic. I no el conec de res, personalment, vull dir. Però, en fi, m'he quedat sense temps, Ja us dic que tinc un munt de planxa per enllestir. Així que us emplaço la propera vegada que vosaltres vulgueu, perquè aquesta és casa vostra. Francesc Perarnau, mestre, cuida't.
0: Quan tu vulguis. Encantat. Abraçada.
1: Xus Carrillo, mestre, cuida't molt.
2: Una abraçada al Pere Arnau, a tots els oïdors de la Brúixola d'Onda Cero i a tu, Albert.
1: Seguim en directe a la Brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Haz tu verano realidad con Travelplan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travelplan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
7: valorado
6: en España. Vaya temazo, valorado.
7: Y otra,
6: valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: A tocar 9 i 29, que més rima. Abans de continguts del Nits de Ràdio, amb el David Cervelló, de 2 fins a les 6 en punt, tota la matinada a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
8: Molt bones, doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, ja sabeu, la nit de dilluns a dimarts comencem en sèries. Entre les dues que farà, farem una mica d'espoilers, una és El Senyor de les Mosques, de la BBC. Es veu que aquesta ha agradat molt. No és de superherois, no és de Marvel. No és allò d'algú que li pica una mosca o que li està molestant, li cau a la sopa i es converteix en un... No. Aquesta és dura, Es veu que... és de passar-ho malament, però bueno, qui li hagi agradat la novel·la, que és un clàssic, doncs tindrà ganes d'aquesta adaptació que diuen que està molt bé. S'havia fet en cinema, però no en sèries. O sigui, no en sèries. En sèries sí que... Bueno, ja m'enteneu. També tenim recomanacions de llibres amb en Víctor Ruiz Novel. Veurem sobre quin fil argumental o...

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i gairebé 32, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dilluns 18 de maig al marge del futbol. Marc García, bona nit.
2: Bona nit, Albert. Àlex Márquez ha rebut l'alta mèdica després del seu greu accident d'ahir al circuit de Montmeló. El subcampió de la MotoGP va impactar 200 km per hora amb la moto de Pedro Acosta, que tenia problemes mecànics i va sortir volant. Una caiguda que, tot i que va ser duríssima, les seves conseqüències, per sort, no ho han estat tant. El de Cervera ha estat operat aquesta nit a l'Hospital General de Catalunya d'una fractura a la clavícula i es recuperarà a casa d'una fractura residual no operable de la vèrtebra C7. Cap dels dos germans Márquez estaran disponibles pel GP d'Itàlia. Seguint amb motor, Àlex Palou no té sostre. Va aconseguir la seva segona pole en les 500 milles d'Indianàpolis. El de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la primera posició el proper 24 de maig. El tetracampió defensarà el títol de l'any passat. Així ha explicat com ha aconseguit la pole.
1: Sí, va ser intens aconseguir fer-ho tot avui. El clima va posar tot sota pressió, però increïble. Honestament, no podria estar més feliç ara mateix. No ho esperàvem. Com vas esmenar, vam tenir dificultats per entrar en el FAS 12. Estàvem en el lloc 11 i no perquè cometéssim una errada o perquè la volta no hagués estat neta. La volta va ser perfectament neta. Simplement no teníem suficient velocitat per entrar amb seguretat. Aleshores vaig pensar, bé, hem d'intentar alguna cosa per arribar al Fast 6. Ho aconseguim en segon lloc i després vam ser agressius per intentar aconseguir la pole. Així que increïble.
2: A la Fórmula E, Pepe Martí ha aconseguit el seu primer podi de la història a l'Epirix de Mònaco. És el primer podi d'un espanyol en les 9 temporades de competició elèctrica. A més, va remuntar 12 posicions perquè el barceloní va sortir en 15a posició i va acabar tercer. En bàsquet, segons informa el diari Esport, reunió de Xavi Pascual i Rafa Juste, on el tècnic de Gavà ha comunicat l'oferta que té sobre la taula del Dubai, que triplica el seu actual sou. Això deia Pascual, encara entrenador del club blaugrana, a l'acabar i el partit contra la Laguna Tenerife, al ser preguntat pel seu futur.
3: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
2: En clau ACB, aquest cap de setmana s'ha disputat la jornada 32. Dissabte, el bàsquet Girona va caure a la pista del Breogán i el Baxi Manresa va guanyar el bàsquet Saragossa. Diumenge, el Llopo Lleida va assolir la permanència superant el Gran Canària 75-72. La penya s'aferra al play-off derrotant a un Madrid pensant ja en l'Eurolliga i el Barça va guanyar la pista de la Laguna Tenerife i és la cinquena victòria consecutiva i la vuitena en 9 jornades dels blaugranes. Roberto Íñiguez continuarà al capdavant de l'Uni Girona la temporada vinent. El tècnic

0: Basc firma per una temporada més. I el Club Pati Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'Hoquei. Dibars ha aixecat el seu segon títol consecutiu després de vèncer el Telecable per 3-1.
1: Des d'ara,

0: esto al agacharte es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
1: Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Enisa.es. Campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
2: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloi Collazos.
3: Tal día com avui, fa 38 anys que l'Espanyol va deixar escapar la Copa de la UEFA Leverkusen.
4: Ha fallado la sala y señoras y señores, el Espanyol eliminado. La final de la Copa de la UEFA ha sido ganada por el Bayer Leverkusen.
3: L'equip blanquiblau arribava al partit de tornada amb un 3-0 favorable aconseguit a Sarrià, amb dos gols de Lozada i un altre de Soler. El Bayer Leverkusen, però, va igualar l'eliminatòria amb 3 gols a la segona part. Després de la pròrroga, el títol es va decidir als penals i el conjunt alemany es va imposar per 3-2. L'Espanyol es quedava així a les portes del primer títol europeu de la seva història. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 19 de maig del 1991, el Joventut Badalona va tornar a ser campió de Lliga 13 anys després.
5: Gran, queden 5 segons amb 8 dècimes, ha d'intentar un triple a Barcelona, això la fa, Vall de 3, no hi ha triple, el Montigalà, Joventut campió de Lliga, la penya campiona de Lliga, l'eufòria dels jugadors verd i negres.
3: La penya va guanyar el Barça per 78-81 al Palau Sant Jordi en el quart partit de la final de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va tancar la sèrie per 3-1 i va conquerir el seu tercer títol de Lliga. Dimecres farà 9 anys que el Club Natació Atlètic Barceloneta va guanyar la 12a Lliga consecutiva. El conjunt mariner va derrotar el Club Natació Sabadell per 9-7 en el tercer partit de la final del play-off. L'equip entrenat per Xus Martín venia d'imposar-se en el primer partit per 12-8, havia perdut el segon a Sabadell per 13-12 i va sentenciar el títol en el duel decisiu. Dijous es compliran 10 anys que Mireia Belmonte va guanyar la medalla de plata en els 1.500 metres lliures de l'Europeu de Natació. La badalonina va ser segona a la final de Londres amb un temps de 16 minuts i 20 centèsimes. L'or va ser per a l'hongaresa Boglar Capas i el bronze per la gallega Maria Vilas. I acabem el divendres perquè també és una data important pel ciclisme català. El 22 de maig del 1956, el ciclista Miquel Poblet va aconseguir la seva primera victòria d'etapa al Giro d'Itàlia. Poblet es va imposar la cinquena etapa entre Bóguera i Màntua. Aquella edició del Giro la va guanyar el luxemburguès Charlie Gaul, però ciclista de Montcada i Reixac va deixar-hi empremta amb 4 victòries d'etapa.
6: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtros sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
7: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
8: Temps pel podcast a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Els dilluns som molt fans de veure què tenen preparat els de Onda Futbol. Futbol internacional a OndaCero.es. Cada setmana un capítol nou. Corresponsal Calcio en el Radio Estadio, Mario Gago. Com està ahí?
9: Com està ahí?
8: Les notes de l'eje franco-alemán, eh?
9: Es que han acabado las ligas de Alemania y de Francia, la Liga y la Bundesliga, y nos vamos a París con Manu Terradillos para que nos diga los mejores jugadores que han estado en esta Liga. Tenemos varios, uno por línea, digamos así, pero también analizamos los que han sorprendido, los que han desilusionado, papel especial para Hendrik en el Olympique de Lyon, y igual en Bundesliga hay mucho talento que no vais a conocer, nos lo cuenta Alejandro Diago, nuestro compañero de OneFootball desde Berlín, y bueno, también una pequeña previa de la Europa League, donde está el Friburgo, y por supuesto la DFB Pokal Stuttgart-Bayern Múnich, va a ser la próxima semana, mientras que en Francia la final de Coupe la disputan el Lens y el Niza que ha acabado antepenúltimo en la liga regular y que tiene que jugar la promoción, así

0: Ramon Palomar, hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit a tots.
0: El millor John Ram es queda a les portes de guanyar el Major del PGA Championship.
1: Sí, efectivament, el golf espanyol s'ha quedat molt, molt a prop de completar el gran slam, és a dir, guanyar els quatre grans aquest diumenge a Aeronimic Golf Club a Pennsylvania. I és que John Ram, com deies, ha quedat segon amb un total de menys 6 en el PGA Championship, un torneig vibrant en què ha estrenat el seu casella de victòries l'anglès Aaron Ray per sorpresa. En una prova en què jugar sota par cotitzava molt alt, Ray ha donat un masterclass de joc i encert en aquest diumenge per obtenir el seu primer triomf més preuat, un major. Fins ara tresorava dues victòries al DP World Tour com a major reconeixement a partir d'ara, però pot ja presumir de tenir un PGA Championship a la butxaca al seu palmarès, després d'haver-lo guanyat superant en un mama final amb John Ram i altres jugadors del nivell de Justin Thomas o Ludwig Haber, tots empatats a menys 5, amb el nord-americà Alex Smalley, líder a l'inici del dia, i també l'alemany Matti Schmidt, que també va estar lluitant per la victòria. Aquest PGA li ha servit per confirmar que està John Ram, diem que està en el camí correcte, per tornar a aixecar un major, i això ja que és una gran notícia per tot el golf espanyol, i especialment per ell. Aeronímic, el basc, ha tornat a ser molt sòlid, amb voltes de 69, 70, 67 i 68 cops, i va mostrar una ambició que el va portar a col·liderar després dels seus birdies en els seus primers forats. Tot i això, va tancar els primers 9 forats al par, un resultat que el mantenia a la carrera pel triomf, però que no va poder mantenir el ritme del campió, que va estar espectacular als segons 9 forats i que li van permetre guanyar sense patiment. Un gran resultat, però, per John Ram, que confirma el seu gran moment de forma després de firmar el seu millor resultat en un torneig gran des de que va iniciar el seu camí a Live Golf. Sembla que el basc torna a estar en disposició de guanyar el seu tercer gran a la seva carrera i la propera oportunitat serà ben aviat, d'aquí un mes, a US Open al Shinnecock Hills. Segur que tornarà a ser un dels grans favorits. Una gran notícia, sens dubte, pel golf espanyol.
0: I Aaron Ray, el guanyador d'un major potser més inesperat dels darrers anys.
1: Sens dubte, aquesta 108a edició del PGA Championship no l'havia guanyat una estrella, ni hi havia unes quantes ben disposades a fer-ho i que sortien a moltes opcions, com el mateix John Ram, Rory McIlroy, Xander Schauffele, Adler, Smith, molts jugadors, però potser a partir d'ara comencem a considerar a Aaron Ray tan fabulós com el seu últim llarg tram dels 10 forats que va fer aquest anglès de pare indi i de mare africana que signava un parcial inimaginable de 6 a sota per entregar una targeta de 65 cops i emportar-se molt sobrat el segon gran de l'any i el primer de la seva carrera amb 3 cops d'avantatge sobre Ram i Alex Smalley. L'anglès va fer 4 voltes de 70, 69, 67 i un magnífic 65 al darrer dia amb un pat espectacular de 21 metres al forat 17 que va ser la culminació del dia somiat per aquest jugador que s'ha guanyat a pols la seva ascensió mundial. Un jugador que s'ho ha treballat tot venint des de les categories inferiors, començant pel Challenge Tour, DP World Tour, sèries finals del Conn Ferry Tour, PGA Tour, i sempre sumant, sempre evolucionant i creixent com a jugador. Ara la pregunta que tothom es fa si serà la primera i l'última victòria en un gran d'aquest jugador. L'anglès ja havia guanyat abans el PGA 7 tornejos valedors pel rànquing mundial, i segurament encara no va patir ni tan sols, no partia entre els favorits ni tan sols en aquest, evidentment. On ho va fer, realment va ser el Challenge Tour, el segon circuit europeu del 2017, l'any de la seva segona temporada a la segona divisió del golf europeu, on va guanyar 3 tornejos i va obtenir el passaport directe al DP World Tour. Una victòria al PGA, al Wyndham Championship, el 2024, va ser el seu primer triomf al PGA nord-americà i ara li ha arribat el torn de posar el seu nom entre els grans del golf mundial, als 31 anys. Però el cas és que aquest jugador nascut a Wolverhampton mai no ha fet soroll ni tampoc ha brillat per les seves grans actuacions golfístiques, però el seu talent natural i una gran pegada han demostrat que pot estar entre els millors. Ha estat, sens dubte, una victòria de la tenacitat i, a més, cal dir-ho, un xec de 3,7 milions de dòlars que el converteixen ja en un jugador universal entre els 15 millors del món.
0: La d'Aaron Ray, que enfunda no únicament el drive i les fustes, sinó també els ferros, perquè de petit els seus pares li costaven molts calés del pressupost familiar comprar-li els pals de la bossa i ell els cuidava al màxim possible. I li va quedar aquest concepte, i que acostuma a dur, habitualment, no ahir, però sí, habitualment, 2 guants per Fredolic, és únicament el primer anglès que guanya el major del PGA des de 1919. I amb el triomf de McIlroy al Masters i el d'ell al PGA, és el primer

0: Primer cop que els dos primers grans d'una temporada el guanyen dos britànics. El nord-irlandès, Rory McIlroy, va dir ahir que no es pot trobar ni una sola persona al circuit del PGA Tour dels Estats Units, on juga Rei, que no s'hagi alegrat de la victòria de l'anglès per lo bon ser humà que és, que diu molt de McIlroy, però diu molt més encara del nou campió de Major. I el català David Puig, que firma el seu millor resultat en un gran i en premi afegit.
1: No podem parlar encara tan bé d'un jugador com Aaron Rey, com has explicat, però ja comença a apuntar moltes maneres al jugador barceloní, que també ha tingut una meritòria actuació aquest PGA Championship, on va signar la seva millor actuació en un torneig gran, en finalitzar el lloc 18è, amb un total de menys un i amb el bitllet assegurat pel proper US Open. Una gran actuació del jugador de la Garriga, que es va demostrar que pot lluitar al costat dels millors del món, a més d'haver viscut dues rondes consecutives, atenció, amb el número del món, Scottie Scheffler, sens dubte un aprenentatge exprés per a un jugador que assumia guanyar algun d'aquests tornejos algun dia. Molt aprenentatge i sobretot veure com juga el número del món i com he respost jo amb tots els aficionats jugant al seu costat. Estic molt orgullós, va dir el català. Amb el seu lloc 18è empatat, ha pujat a la classificació mundial fins al lloc 58è. Aquest dilluns es tanca un primer termini per classificar-se per l'US Open. Són els 50 primers, així que David ja té pràcticament el bitllet segur per Cinecot Hills d'aquí unes setmanes. La joia més gran és que s'evitava, a més, viatjar avui mateix a Dallas per jugar a la prèvia en la qual estava apuntat en cas de no ficar-se entre els 60 primers. Un gran torneig per al català que segueix la seva progressió a un ritme endimoniat. Més enllà del rànquing i el bitllet per l'US Open, Puig se'n va de Filadèlfia amb una lliçó en directe d'Scottie Scheffler i no va amagar la seva admiració. I el que més li va impactar va ser la qualitat constant dels cops del nord-americà, el control des del tee i la manera de no ficar-se en cap problema. Al final, és la qualitat dels cops que enganxa pràcticament a cada forat, deia. Des del tee comet molt pocs errors, sempre està en posició, o pràcticament sempre, i si no està en posició, torna ràpid on va estar. Va explicar Puig, que s'emporta moltes lliçons des d'aquest PGA Championship.
0: I el cap de setmana ens ha deixat moltes alegries dels nostres. Per exemple, el madrileny Pablo Hereño, que guanya el seu primer títol a Fontanals Golf.
1: Sí, Hereño ja és guanyador a l'Hotel Planner Tour i ho ha aconseguit de la manera més espectacular possible. El madrileny va conquistar el Challenge de Catalunya a Fontanals Golf a la Cerdanya després d'un vibrant playoff davant del danès James Brown, culminant una setmana inolvidable que pot marcar un abans i un després a la seva carrera professional. Amb només uns mesos com a jugador pro, Hereño va estrenar el seu palmarès després d'imposar-se en un desempat a dos forats després que els dos jugadors acabessin empatats amb 22 sota par. Una victòria enorme a valor per aquest jugador i també estratègica. El triomf garanteix pràcticament la categoria per la resta de la temporada i li obre de bat a dalt les portes per la lluita del DP World Tour. Hereño va firmar una brillant targeta de 66 cops, menys 5, mentre que el danès va entregar un 68. Però al moment decisiu va arribar al forat 18. El madrileny necessitava embocar un pat de gairebé 4 metres per a birdi i forçar el desempat. Brown, per la seva part, tenia una opció de birdi des de 8 metres per guanyar el torneig. Hereño va embocar el seu i el danès va fallar. I Fontanals va explotar perquè hi hauria un playoff. I en el desempat, tots dos van fer birdi el primer forat extra. I el segon, Hereño, va resistir la pressió amb un sòlid par, mentre que Brown cometia bogey, i aquí va néixer oficialment el primer títol professional d'una de les grans irrupcions del golf espanyol. El millor jugador català, per cert, va ser el lleidatà Carlos Pigem, que va tancar el torneig en el lloc 15 amb molt bon resultat, malgrat no jugar de manera regular aquesta temporada i fent algunes incursions a l'Asian Tour. Felicitat, doncs, a Hereño, que veu més a prop el seu camí cap al DP World Tour.
0: Un altre espanyol amb victòria, en aquest cas, a l'Alps Tour.
1: Sí, l'alacantí Alejandro Rodríguez ha obtingut la primera victòria espanyola de l'any a l'Alps Tour, el tercer circuit europeu. Concretament, s'ha produït el Gosser Open d'Àustria, on ha pres el relleu de l'aragonès Jorge Maicas, guanyador l'any passat. Alejandro Rodríguez ha signat rondes de 68, 67 i 66 cops per 201 total, un resultat que ha superat per un sol cop el francès Agustín Hall i els italians Andrea Romano i Filippo Grossi. A la jornada final, l'espanyol es va anotar 6 verdes sense error i l'últim al forat 18 va resultar definitiu. A més, Gonzalo Leal i Pablo Ribeiro, tots dos amb 207 cops, també han aconseguit un top 20 en la classificació. Als 22 anys, Alejandro Rodríguez, que l'any passat finalitzava el seu periple universitari als Estats Units, ha aconseguit la seva primera victòria a l'Alps Tour en només 3 tornejos. Sens dubte, un jugador molt jove i a seguir a prop.
0: Ángela Revuelta guanya a casa el campionat de Madrid femení.
1: Sí,

0: després de dues jornades de domini de la barcelonina Adriana García Terol, el campionat de Madrid femení ha finalitzat al camp de golf Santander, Boadilla del Monte, amb victòria de la madrilenya Ángela Revuelta, que ha signat un gran final de volta en aquest puntuable pel rànquing mundial amateur femení i pel rànquing nacional sub-18 femení. Ángela Revuelta, igual que Amanda, un altre gran talent amb el segell de Revuelta, segueix així el camí de la seva germana Andrea, guanyadora en tantes proves nacionals i internacionals. Per guanyar ha signat una ronda de 70 cops en 5 birdies per acabar amb 211, dos menys que els invertits per la valenciana Carlota López. Per part seva, per l'altra banda, diríem que ha estat un bon torneig per les jugadores catalanes. Adriana García Terol ha caigut a la tercera plaça, tot i aquest domini els dos primers dies, i compartir aquest tercer lloc amb Nagore Martínez, després de completar el recorregut amb 74 cops. També destaca, entre les millors catalanes, Claudia Lara, que finalitzava cinquena, i la jove Paula Jiménez, novena.
1: I acabem amb el Campionat de Catalunya Infantil, Alaví i Benjamí, que corona els nous campions.
0: Sí, una de les cites més esperades pels joves golfistes catalans per respondre un any més a les expectatives i al Campionat de Catalunya de la categoria. Va ser tota una festa del golf de formació al Club de Golf Costa Brava, en què els golfistes més joves van demostrar la seva ambició competitiva, amb el suport, evidentment, dels familiars i amics, que no es van voler perdre el torneig federatiu. El capítol de premiats en categoria infantil masculí, nou campió de Catalunya és Anis Jababou, amb un total de 146 cops, mentre que el subcampionat va ser per Kianeava Gundlunga, amb 149. La campiona infantil és Maria Ros, amb 146 cops, mentre que la subcampiona és Itziar Odormaeche, amb 148. En la categoria Alibi, campió per Gabriel Souza, amb 140 cops al part del camp, un magnífic resultat per un jove jugador, mentre que Marc Ballester va fer el segon lloc amb 152. I en les fèmines, la nova campiona de Catalunya és Anna Iturmendi, seguida amb només dos impactes de també Daniel Esteve, que va acabar amb 148. Finalment, la competició de Benjamins va premiar com a nou campió de Catalunya Hernán Bertos amb 83 cops. Recordem que només jugaven 9 forats en dues jornades, i el subcampionat va ser per Gael Alcaraz amb 85 impactes. Entre les Benjamines, finalment, la campiona Male Dulba amb 81 cops i la segona plaça per Gabriela Iturmendi amb 95 cops. Moltes felicitats, doncs, a tots els premiats i a tots els participants del torneig, que va resultar un any més tot un èxit.
1: Doncs nosaltres acabem aquí el repàs de l'actualitat del món del golf, sigui quin sigui el seu circuit, que fem cada setmana amb el nostre company i amic del diari Esport i representant de premsa, responsable de premsa a la Federació Catalana de Golf. Ramon, bona setmana. Ramon Palomar, bona setmana i molts verdis.
0: Una abraçada a tots també.
2: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
2: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: Avanza Tanca, que tendremos hoy en el Radio Estadio Noche 11 y media en Onda Cero Radio, director Edu Pidal, hola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muchas noticias para arrancar este lunes en Radio Estadio Noche. La primera, la lesión de Fermín, que se va a perder el Mundial. El adiós de Carvajal, anunciado hoy, del Real Madrid, se va a despedir este próximo fin de semana frente al Athletic Club. O la posibilidad de que Florentino Pérez tenga un rival en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Enrique Riquelme ha dicho que dispone del aval y que en dos o tres días tomará la decisión. Son temas para charlar hoy con Susana Guas, Ricardo Sierra y Miguel Látigo Serrano. Además, nos va a visitar aquí en los estudios de Onda Cero Alfredo Relaño, el exdirector de AS, que presenta un libro sobre 366 futbolistas que han marcado la historia del fútbol. Es una excusa, en realidad, para hablar de la actualidad del fútbol, del Barça de Hansi Flick, campeón de Liga, del momento del Real Madrid de Florentino Pérez, del posible regreso de José Mourinho, del adiós de una estrella como Griezmann en el Atlético de Madrid. Relaño visita Onda Cero y en la última parte del programa hablaremos con Tony Nadal, de la previa de Roland Garros, después del dominio de Sinner en Roma, y veremos cómo está Alex Márquez y le daremos un repaso al básquet, todo a partir de las 11:30.
1: Pues todo, no nos lo perderemos. Demà tornem amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya, ara la brújula amb la Rafa Latorre. Fins demà, doncs. Bona nit, cuideu-vos molt.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem per acompanyar-vos a les matinades d'Onda Cero Catalunya i per estar al vostre costat a aquestes hores de la nit. Sí, ja és dimarts 19 de maig de 2026, d'ara en endavant tindrem recomanacions de sèries amb l'Òscar González, en Víctor Ruiz Novel ens proposarà llibres, avui veurem sobre quina temàtica, sobre quin fil argumental, escoltarem d'altres entrevistes que hem anat fent i en el tram despertador, com sempre, doncs moltes ganes de notícies de fa 100 anys, d'ara, de reportatges, de curiositats i de proposar-vos algun llibre que us faci pensar. Tot això i des d'ara. I fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Doncs sí, ens agraden les sèries, ja ho sabeu, i ens agrada totes les setmanes poder fer-vos propostes que ens vagin doncs, acompanyant aquestes hores, aquests minuts que els hi dediquem. Aquest amor que també els hi dediquem, perquè tot el que li dediques temps li estàs dedicant un amor, una passió, uns sentiments, uns buits o unes satisfaccions, i les sèries omplen aquestes satisfaccions, i aquí sempre intentem que ens puguin recomanar un parellet cada setmana a l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: I és que això de dues en dues, la coseta passa així més a gust, i podem anar coneixent històries de les que hi ha que queden més en la nostra memòria, hi ha que, com tu dius, ens poden agradar més o menys i oblidarem ràpid, i en tot això, doncs aquí les anem comentant totes. Per on viatgem aquesta setmana? A veure.
1: Doncs mira, aquesta setmana tenim dues minissèries que dubto que passin indiferents.
0: Val.
1: Dubto, bueno. Perquè les dues són aquestes que et deixen petjada, en aquest sentit. La primera, com ho sap, per la primera, és una... Les dues són recents. Mm. O sigui, són dues minissèries que he fet els deures i són bastant recents. La primera es va estrenar al març, són 7 episodis, això vol dir que va acabar cap a finals, mitjans finals del passat mes d'abril. Mm-hmm. És una sèrie d'HBO i una sèrie molt original. Mira que és... Costa, trobar de vegades sèries originals i que ho siguin de veritat.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Això costa molt. Doncs aquesta, pel to, sobretot, per l'enfocament que han fet, jo diria que és potser de les sèries més originals que s'han fet en els darrers anys i costa trobar-ne. Mm-hmm. Aquesta minissèrie la teniu a HBO Max, com deia, 7 episodis, i té el títol que és una mica críptic, però que després s'explica. DTF Saint Louis.
2: The autopsy is going to say heart attack.
3: Excuse me.
2: What can I do for you?
3: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
4: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
5: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
0: Doncs comença amb una mort i amb actors força coneguts, veig per aquí, i una app misteriosa.
1: Sí, comença això. Van a dir que la sèrie juga una miqueta això, amb flashbacks i això, jugades temporals. Mm-hmm. O sigui, no és una sèrie lineal, mm-hmm, en aquest sentit. Ara, no és una sèrie de ciència-ficció ni fantàstica, però que juga una miqueta amb els temps. És a dir, de fet, la sèrie comença... No comença amb la trobada del cadàver. El cadàver apareixerà, o sigui, l'escobriment del cadàver serà gairebé molt avançat al primer capítol.
0: Val, ok. Uh-huh.
1: De què va DTF St. Louis? Doncs va d'una manera, o sigui, de manera vista des de fora, podríem dir, és la història d'un trio.
0: Val. Uh-huh.
1: Sí, un matrimoni que de sobte, que sembla que tenen problemes així afectius, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, doncs un amic que acaba de conèixer el marit, doncs comença a participar. Uh-huh. No és que siguin tots tres a la vegada, simplement això, que el marit, diguéssim, permet que el seu amic s'ho faci amb la seva dona i ell mirant des de l'armari.
0: Val.
1: Això podria...
0: En aquest cas no surt de l'armari, sinó s'amaga l'armari.
1: S'amaga l'armari, millor dit.
0: Sí.
1: No és un trio pròpiament dit, perquè no s'ho fan entre els tres.
0: Val.
1: Però ja d'entrada, això és un punt de vista. Però és clar, un dels tres és el cadàver.
0: Clar.
1: Si veieu la sèrie... Ja
0: és el cadàver després, perquè si no seria com es diu això, necrofàgia d'aquesta, clar.
1: Clar, és que a partir de la trobada del cadàver comencem a descobrir que els tres estaven relacionats. Però des del principi de la sèrie això no t'ho mostra.
0: Val.
1: No mostren com tres persones es van coneixent i es van relacionant. Llavors, a partir de la trobada del cadàver, que és un d'ells, doncs descobrim això, que un d'ells és mort. Llavors comença un...

investigació criminal, amb dos policies bastant diferents entre si, un més veterà i un altre molt més jove, que no s'acaben d'entendre al principi i que no acaben de tenir la mateixa idea del que està.

0: I realment la sèrie no t'està parlant d'un trio, que no és un trio, ni t'està parlant d'un true crime, d'una investigació criminal, que és el que semblava que al principi era lo fort, no. T'està parlant de personatges que busquen connectar. No t'està parlant de la crisi de l'edat mitjana. Bueno, de l'edat mitjana no, com diuen en castellà, la crisi de l'edat mediana, com ho diuen en castellà, i de quan ja tens una certa edat, quan
1: Bueno,
0: estàs als 40.
1: principalment en la crisi dels 40 o dels 50,
0: Sí,
1: eh? Vull dir, al
0: sí.
1: final no
0: Sí,
1: deixa
0: no
1: de
0: és
1: ser
0: això,
1: això,
0: no és
1: sí.
0: una crisi dels 40-50, que és el que podria semblar també a priori. Sí, és que és una sèrie que a priori sembla que són moltes coses.
1: Bueno, i és un tema que surt molt avui el dia en moltes tertúlies, en moltes converses, allò d'abrir la relació, no? Perquè hi ha algú que diu, escolta, és que ja ens tenim molt vistos, no? Perquè d'alguna manera ja hi ha que... a la sèrie ja surt el concepte d'espais up a bit, és a dir, de posar una mica de picant, de posar una mica d'emoció, no? Però clar, jo sempre penso, aquestes coses, allò del típic del meme, des de fora, em sembla a mi, allò de dir, en su cabeza era espectacular, saps què vull
0: Sí.
1: dir? La idea, podia
0: Era
1: estar
0: bona,
1: molt
0: però
1: bé.
0: després...
1: Sí, però després a la posada en pràctica jo li trobaria moltes dificultats, això. No ho sé.
0: Sí, de fet, algun personatge, aquesta idea de en mi cabeza funcionava molt bé, però després la posta en pràctica també
1: Sí.
0: li passa en algun moment
1: Val,
0: determinat.
1: veus? És que és normal.
0: Però clar, llavors, la sèrie tu vas rascant, a mesura que passen els capítols, són 7 capítols només, però vas rascant i vas trobant que hi ha moltes capes.
1: Però em
0: És
1: sembla
0: un
1: un
0: trio...
1: encert, eh? Degut a l'originalitat i que és una idea molt concreta, em sembla que és ideal no allargar-la, sinó, mira, és una idea molt concreta que necessito aquest espai d'hores per explicar-la. I ja està, i no més. I surti bé o malament, doncs mira, estarem més contents, però no cal estirar-ho més, no?
0: No, no, no s'estiren, 7 capítols que perfectament també podria haver sigut 6, però
1: Val.
0: bueno,
1: Ja
0: no ens
1: està
0: castigarem
1: l'Òscar
0: tant.
1: aquí apretant una mica, eh?
0: No, tampoc ens castigarem en aquest sentit, perquè el primer capítol és el que et deixa una mica descol·locat.
1: Val, val.
0: Llavors, a partir del segon és quan comences a adentrar-te dins de la
1: Molt bé.
0: sèrie. I els personatges, és una sèrie de personatges.
1: Sí. Bueno, i
0: Acabar...
1: interpretacions, no? David Harbour, veiem aquí...
0: Sí, David Harbour, sobretot, David Harbour, Jason Bateman, són, diguéssim, la parella d'amics. Estableixen entre ells una amistat que va més enllà de l'amistat. Que hi ha moments que dius, ai, ai, ai, ai, que això d'amistat es convertirà en una altra cosa. Però no. Perquè, a més, tots dos personatges, diguéssim, tots dos van molt més enllà de segons quines línies vermelles marcades. És això de que, de vegades ens passa, no?, que tens una persona que és tan amiga teva, o un amic o una amiga,
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: va més
1: sí.
0: enllà de l'amistat.
1: Sí.
0: Però que quan sembla que dius això pot acabar d'una manera, no. Simplement que són dues persones que, havent-se conegut fa X setmanes, han aconseguit trobar una relació entre
1: Bueno,
0: ells.
1: hi ha una química i aquesta química
0: Exacte.
1: es pot transformar
0: Que
1: en
0: va
1: mil
0: més
1: coses.
0: enllà de l'amistat, va més enllà de la qüestió sexual. Per exemple, un dels personatges, el que interpreta en David Harbour, té un problema, diguéssim, d'erecció.
1: Val.
0: Té sobrepès i llavors té problemes d'erecció, té problemes per mantenir relacions sexuals amb la seva dona. Llavors, clar, el seu amic és el que li diu, saps que hi ha una app de trobades que es diu DTF Sant Lluís, que el DTF l'han traduït molt bé, en anglès vol dir down to fuck.
1: Val, molt bé.
0: I aquí en anglès l'han traduït com donde todos follan.
1: Molt bé. Molt bé.
0: Llavors, clar, és una app, això, per trobar parella i down to fuck.
1: Molt bé.
0: Llavors, comencen, i clar, l'altre, el que té problemes, diguéssim, així d'autoestima, perquè és un problema que és autoestima, és un problema de crisi de los cuarentones,
1: Sí.
0: que és un problema de que no acaba de trobar el seu lloc en el món,
1: Mal.
0: de que té unes carències, diguéssim, afectives molt grans, però que és una persona que està desitjant donar afectivitat. És una persona, i el David Harbour l'interpreta molt bé. Sí, s'ha ficat dins del paper. I en Jason Bateman, que és això, que al principi podries pensar, ah, mira, que aquesta es quedarà ja fotent-li un clau a la dona, és el més aprofitat. No. Perquè tu
1: Interessant.
0: podries pensar, no, és que aquí hi entra una qüestió homoeròtica, una qüestió d'una homosexualitat encoberta. No, no, no. Va molt més enllà de les etiquetes. Molt més enllà de les etiquetes que habitualment fem servir. No, simplement són dues persones que tenen això, una necessitat de connectar. No només
1: Molt
0: entre si, sinó amb la resta del món. Perquè el personatge d'en Bateman, que interpreta un meteoròleg d'èxit, ell se n'adona que la seva feina és buida. Perquè diu, és que la meva feina no té cap sentit. Perquè

0: Avui en dia, un meteoròleg, si la gent ja fa servir aplicacions per saber com... Sí, la meva feina és absurda, diu. És inútil. Si ho fem, és per una qüestió d'això de tradició. Mm. Que la gent està acostumada a veure l'espacio del tiempo en los telediarios. Però en realitat, avui en dia, no serveix per res, perquè tu al mòbil t'instal·les una aplicació
1: sí,
0: i
1: sí,
0: és
1: i
0: molt
1: tu,
0: més,
1: tu
0: molt
1: de,
0: més, diguéssim,
1: de forma local. Mm-hmm.
0: Que no pas la previsió del temps que et pot donar un meteoròleg, de l'home del temps, de la, o sigui, el Francesc Mauri de la televisió en aquest sentit.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, tots dos personatges mantenen una intimitat que realment t'arriba al cor.
1: Molt bé.
0: T'arriba al cor. Potser el personatge de la dona és la que queda una miqueta més desfigurada. Mm-hmm. Encara que ella també té, diguéssim, té les seves neures, no acaba de comprendre la relació amb el seu marit, se n'adona que s'està allunyant. Llavors, potser ella queda una miqueta més desfigurada. Ella també té un fill d'una relació anterior, un fill que podríem dir que està entre l'aspecte Asperger, que també el personatge de David Harbour intenta mantenir una bona relació amb ell, no acaba d'aconseguir. Si és això, que són personatges que s'estan trobant. Són els personatges que busquen connexió. En un món al que sembla que tothom va a la seva, busquen connectar amb algú. Ja sigui a nivell sexual, ja sigui a nivell afectiu, ja sigui a nivell paternal, ja sigui a nivell que sigui. Llavors la sèrie juga una miqueta amb moltes peces, potser massa peces, podríem dir. I clar, al final et queda la sensació, però aquesta sèrie de què va realment? Va d'un cas criminal? Va d'un grup de 10 persones que munten un trio i sembla que la cosa acaba malament perquè un d'ells acaba mort? De què va aquesta sèrie? Llavors, quan comences a adentrar-te, te n'adones que no, va coses que van molt més enllà. Va això de la incomunicació del món actual. Va de que una qüestió, per exemple, que et costi mantenir l'erecció, això trenca molt, diguéssim, l'autoestima d'una persona. En aquest món d'avui en dia, hipermasculinitzat, amb una certa masculinitat tòxica. Llavors és una sèrie molt, molt complexa a nivell argumental que no tothom hi entra, perquè pots trobar, si busques per xarxes socials, pots trobar, doncs, això, no m'agrada el final, no m'acaben d'entrar, i és que no sé realment de què va. És una sèrie que, no sé què va dir, ho vaig llegir fa uns dies, que la gent que veu poques sèries no acaba de connectar perquè la gent que veu poques sèries, sense intentar jutjar ningú, busca una cosa senzilla. Mentre que la gent que veu moltes sèries, el fet de trobar-se una cosa tan diferent els hi enganxa. Uh-huh. I fins i tot els hi flipa. Perquè és una sèrie que és fàcil flipar-se. Com moltes vegades passa. Aquesta sèrie... Esta és la mejor sèrie de la temporada!
1: Ah, bueno, clar, això passa molt, sí.
0: Llavors, és una sèrie tan inqualificable perquè realment no és una comèdia ni és un drama. És les dues coses a la vegada, però és un true crime, però no exactament. És una sèrie que va de molts temes. Va de personatges que estan... allà, buscant la seva pròpia identitat, que busquen que estan això insatisfets a molts nivells, personal, sexual, emocional, laboral, etc. Llavors, és una sèrie realment molt interessant. I si tu hi entres, si l'espectador hi entra, hagi vist moltes o poques sèries, la veritat és que s'ho passarà molt bé dins de lo malament que ho passen els personatges.
1: Mm-hmm. Doncs molt interessant aquesta primera proposta. De la segona, pel que he llegit, està agradant molt. A veure què t'ha semblat.
0: La segona és una aposta basada en una novel·la dels anys 50, El senyor de les mosques. Mm-hmm. Una novel·la que va d'això, un grup de nens, de sobte, té un accident d'aviació i acaben en una illa deserta. Mm-hmm. Llavors han de començar a conviure entre ells. Mm-hmm. A partir d'aquí es van fer ja dues adaptacions cinematogràfiques i aquesta és la primera vegada que es fa una sèrie i que a més una sèrie de 4 capítols que és molt, molt fidel a la novel·la. La novel·la no és massa llarga, són unes 200, 220, 30, 40 pàgines, no és cosa més. I acabo de dir el títol, en aquest sentit, doncs ho torno a dir, és El senyor de les mosques.
2: El orden empieza con la caracola.
3: Estableceremos que solo puede hablar el que tenga la caracola.
4: ¿Qué es una caracola?
2: El caos sin ella.
5: ¡No! ¡No! ¡Jack! ¡Jack! ¡Para!
6: ¿Por qué no te callas?
3: Estoy al mando y quiero ser un buen jefe, pero aquí no hay control.
2: Sin reglas, sin adultos, todo vale.
7: ¡Bien! ¡Quiere unirse a mi tribu y no tener miedo!
2: La nueva miniserie del creador de adolescencia. El señor de las moscas.
1: Carai, tampoc és fàcil de veure aquesta, Òscar, eh?
0: Aquesta és una sèrie que també t'ha d'agafar una miqueta amb una certa predisposició, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè és una sèrie protagonitzada bàsicament per nens, més o menys entre això, entre els 12 i els 14 anys, aproximadament, i encara hi ha alguns que són més petits, hi ha quatre personatges principals, que succeeix a una illa, i què és això? És la caiguda en la barbària. Si llegis la novel·la del William Golding, ja sabeu de què va El senyor de les mosques. No s'ho has d'explicar. I la sèrie, la minissèrie, és molt fidel. Molt fidel a la novel·la. Llavors, cada episodi està, diguéssim, al punt de vista, o es focalitza, per dir-ho d'alguna manera, en algun dels personatges principals, que són, per exemple, en Piggy, li diuen Piggy, en realitat es diu Nicholas, però com que és un grassonet, li diuen Piggy, de manera pejorativa, que és, diguéssim, la persona més centrada, la persona que té la idea de, bueno, hem arribat aquí, l'avió es va esclatar, no sabem com sortirem, ens hem d'organitzar. Ens hem d'organitzar per tirar endavant, perquè si no, acabarem morts de gana. Llavors, el primer que fa és això, hem d'escollir un líder i llavors, per comunicar-nos entre mateixos, qui tingui la caracola a la mà, és com això, és qui té la veu al Parlament. Qui té la paraula? Doncs qui tingui la caracola a la mà. D'una banda ja en Piggy, després hi ha en Ralph, que és el que acaben d'escollir com a primer líder, que no està molt segur, diguéssim, del seu paper com a líder, que no acaba de realment, potser no és la persona més llesta, però sí que és la persona que té una intenció de, bueno, jo com a mínim intentaré conduir-vos a tots i que no caiguem, diguéssim, en la barbàrie i en l'anarquia i mantenir un cert control. Potser no sóc la persona més llesta, però sí que tinc la persona més empenta. Després hi ha en Jack, que és la persona que molest perquè no se l'hagi escollit líder, doncs comença a crear el seu propi grup.
1: Clar.
0: I són els que comencen... Sí, en Jack forma part d'un grup de nois que eren d'una escola un cor de cantants a una escola, i aquest cor comencen a ser els caçadors. Sí, són la gent que té el grup que té, diguéssim, les armes a la mà. I de les armes a la violència, sí, d'una violència limitada per caçar, es passa una violència per controlar. I després hi ha en Simon, que és un personatge una mica diferent, potser el més complicat dels quatre, que té una mena d'epilèpsia que de tant en tant li fa desmaiar-se, que és el que descobreix què hi ha al darrere del nom d'això, del senyor de les mosques, perquè els nens, quan comencen allà a moure's per l'illa, uns quants d'ells diuen, és que hem trobat una bèstia, hem de caçar la bèstia. Llavors, en un moment determinat, en Simon és el que se n'adona que la bèstia en realitat són ells. Que poden ser ells la bèstia, perquè si cauen en la violència gratuïta i en l'anarquia i en la dictadura d'una persona, realment la bèstia seran ells. Llavors, a partir d'aquí, comencen certes dinàmiques i, com us podeu imaginar, i sobretot si heu llegit la novel·la, doncs les coses cada cop van a pitjor.
1: Sí, ja m'ho imaginava, que no anirien a...
0: No. Llavors, a partir d'aquí és aquesta metàfora d'entre, diguéssim, una certa democràcia i una certa racionalitat davant la dictadura i la barbària.
1: Però com a metàfora és molt interessant de l'equilibri fi que hi ha entre el caos i l'ordre,
0: que això és... I sobretot per part d'un grup de nens.
1: Sí, sí.
0: Suposa que els nens no tenen maldat. Sí, la realitat és molt diferent. Tu als nens si dones un cert poder, i això passa als col·legis amb el tema del bullying,
1: sí, sí. I tant.
0: Llavors, la sèrie juga amb això i juga, diguéssim, també juga una miqueta amb la, diguéssim, amb dos elements. Primer, el visual. La sèrie és molt visual en segons els aspectes. A vegades dona la sensació que no queda clar si director i guionista s'han posat d'acord.
1: Ah, fixa't.
0: Perquè el guionista és el Jack Thorne, el que va crear Adolescència, de la qual vam parlar fa un any, i el director, que us diré el seu nom, el director es diu Mark Manden. Llavors, el director de tant en tant fa servir algunes imatges, alguns colors, una manera d'enfocar la fotografia, també la manera de muntar els capítols, que de vegades queda la sensació de que potser ell i el guionista no han parlat massa entre si.
1: Val.
0: Perquè cadascú va pel seu camí. Però tu tens clar la línia del guió. La tens claríssima. Però la línia de la direcció et queda una mica sobtada. Això, si a més, en aquesta línia de la direcció hi ha, diguéssim, la qüestió musical, que és la que a mi més m'ha cridat l'atenció. Perquè, òbviament, és una sèrie, una minissèrie, han encarregat una banda sonora a un compositor determinat, però van decidir els creadors, o el creador, o potser en combinació entre el director i el guionista, de que farem servir música clàssica contemporània. És a dir, Benjamin Britten, Arvo Pärt, Olivier

0: més cients, és a dir, peces que a tu et sonen i que potser de vegades semblen una miqueta massa, inclusives, però, però que a mi particularment és el que més m'ha cridat l'atenció. Perquè la història és la que és. I saps més o menys com van les coses, i si has llegit la novel·la, saps com acaba. Llavors, per què aquesta sèrie és una miqueta diferent? En primer lloc, pel el talent del sector. O sigui, els que fan dels nens són boníssims com a actors. Te'ls creus de principi a final. Després, la direcció. El ritme narratiu que la direcció imposa al guió és molt peculiar. Perquè no és una sèrie fàcil de veure segons quins capítols. Requereix una miqueta d'això, de paciència per part de l'espectador. Més que la paciència, de complicitat. Que tu vulguis jugar. Esta noche viene a divertirse a l'Hormiguero, no. Pues esta noche viene a divertirse al Senyor de les Mosques, el espectador X. Llavors, tu segueixes, són quatre capítols només, d'uns 55, 57 minuts, és a dir, una hora més o menys, són quatre hores. És a dir, que quatre hores per un llibre que són 220-30 pàgines, déu-n'hi-do. Sí, agafa bastant.
1: Sí.
0: Però clar, com mostrar-ho, com vehicular-ho, com mantenir el ritme capítol rere capítol, que cada capítol, com deia, està, diguéssim, posa el focus en un dels personatges, dels quatre personatges que hem comentat. Clar, al final t'adones que no és una fàcil, no ha sigut una minissèrie fàcil de fer, que requereix una miqueta això de complicitat per part de l'espectador. Hagi llegit la novel·la o no l'hagi llegit, si l'has llegit ho tens més fàcil. Si no l'has llegit, clar, de vegades et pots sentir una mica perdut. Perquè dius, no sé cap on va. Home, no és massa difícil veure cap on
1: va.
0: Home,
1: pots anar, siga la línia de puntos, però bueno, sí.
0: És a dir, que les coses van això, de que al principi tots són acords i al final ja el desacord i a partir d'aquí un grup que ataca l'altre. En aquest sentit, fins i tot, ja al final, al llarg de la sèrie, no és un spoiler, però moren dues persones, moren dos nens. Perquè faci una idea. No diré quins, no necessàriament els que he comentat. És a dir, en aquest sentit, és una sèrie que tracta la violència. Llavors, totes aquestes peces, intentar que funcionin bé, que estiguin ben travades, la direcció, el guió, l'aparell musical, que de vegades, sobretot a principis i finals de capítols, són peces clàssiques contemporànies que criden molt l'atenció. I potser de vegades pots pensar, això? És necessari que aquesta seqüència tingui aquesta peça musical? Hi ha gent que potser no ho comprèn. A mi particularment m'ha seduït, m'ha fascinat. Potser per la meva curiositat per la música clàssica, a més d'aquests compositors, Britten, Messiaen, etc., Shostakovich, és a dir, en aquest sentit m'ha cridat molt l'atenció. Puc entendre que hi ha espectadors que no els hi acabi de seduir la proposta. Hi ha gent que potser dirà, és que al final m'ha deixat una mica... Bueno, al final és el de la novel·la, en aquest sentit, tampoc hi ha massa sorpreses. Però potser com va tot el camí, com van aquestes quatre hores cap al final, potser hi haurà gent que s'ha quedat una mica potser decebuda. O per la mateixa, diguéssim, el mateix desenvolupament de la trama. Que no és que sigui lenta, però sí que és una mica pausada. I només són quatre capítols, Només quatre. Llavors, en aquest sentit, és una aposta diferent. Una aposta diferent de segons quines sèries trepidants, de segons quines sèries en què tot va una mica més ràpid, amb més ritme. Aquesta es pren el seu ritme. De fet, les dues sèries que avui estem parlant són sèries una miqueta diferents a l'habitual.
1: I
0: de tant en tant, a mi m'agrada deixar-me sorprendre pel que és diferent.
1: Doncs està fantàstic i està molt ben...
0: Deixar-se sorprendre també és important.
1: Absolutament, i sobretot si són propostes valentes, com diem. Així que aquestes són les dues que us ha presentat.
0: La primera us deia estava a HBO i la segona a BBC la tenia a Movistar.
1: A Movistar. Doncs aquestes són les dues que ens ha fet avui l'Òscar González. Gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera.